0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Servei d'acreditació de competències professionals.
3: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
4: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
5: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
2: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats.

0: FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: No em toquis els ous.
5: No em toquis el calamar.
4: No em toquis el nap.
6: Perquè toques molt més del que et penses.
7: Toques l'esforç de molts veïns.
8: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
9: Toques el que menja la meva família.
10: Toques el que més m'agrada.
11: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
12: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
13: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
14: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
15: Esplugues FM.
14: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
2: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
4: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
8: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM.

0: Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugues.fm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7. amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

magnífiques, magnífiques cançons, ja seria l'hòstia. Haurem de buscar els textos, perquè habitualment Rupert Ordorica recolza en grans poetes, en aquest cas Toni Noguerra, el Javier Aguirre Gandarias i la Eva Lizanz, espera si ho dic bé això, Linaza Soro, a veure si ho dic bé, entre la vista i l'eusquera, Lisa Zasoro. Uf, això, si tinguéssim aquí secció d'aquelles de... En fi, jo crec que ho he dit bé, Linaza Soro. Sí, ara sí. Ja vaig aprendre a dir Joseba Sarrionandia, doncs ara em costarà amb aquesta. I també hi ha textos de l'Antic Testament, en aquest últim treball de Rupert Ordorica. Lurra i Kutu Barric, perdoneu-me a tots aquells que sapigueu euskera, tots els bascos que ens estigueu escoltant, però com a mínim ha quedat clara la meva passió per l'artista, Rupert Ordorica.

magnífic, amb tocs així més subtils, amb alguna més de rock. Sempre ha estat un bon rockero, Rupert Ordorica, el que li han agradat les guitarres tan elèctriques com acústiques. Però vaja, un d'aquells àlbums jo crec que molt recomanable i per escoltar-se'l amb calma, amb molta calma. Si teniu un moment, calma. Hi ha discos que necessiten aquesta calma i aquest nou treball de Rupert Ordorica és un bon exemple. I ja hem entrat a la segona part del programa, ja hem consumit la mitja hora primera, anem amb la segona, anem amb més coses noves, guapes, interessantíssimes, com aquesta nova cançó que es diu Hey Little, de Bonnie Prince Billy.

precioses. Totes les cançons que fa Bonnie Prince Billy són precioses. No sé qui és la veu femenina que l'acompanya, no surt els crèdits del single, per tant ens quedarem amb les ganes de saber-ho, ho he buscat, però no ho he sabut trobar. Bonnie Prince Billy, això es diu Hey Little. Per molta intel·ligència artificial que hi hagi avui en dia, hi ha coses que costa de trobar encara. I un altre que també ha publicat single nou, que pertany a una sèrie que es diu Pit. L'altre dia us vaig dir que no tenia ni fava de la sèrie, però l'he vist anunciada. Aquesta sèrie es diu Pit, amb dues T's, no l'he vista, però sí que està en alguna d'aquestes plataformes per la que jo circulo habitualment. I qui fa el tema central de la banda sonora, que es diu Need Someone, és Andrew Bird amb Gavin Brickin.

Abans era tot una garantia si un bon artista com Andreu Bert estava signant la banda sonora d'una sèrie, la sèrie ja s'havia d'anar a veure. Avui en dia ja, jo crec que tothom ho fa per la pasta. No he vist la sèrie, eh? Potser la sèrie està estupenda, però vaja, aquestes garanties també s'estan perdent amb el temps. Need Someone, de la sèrie The Pit, és la cançó original d'Andreu Bert. I Alela Dayan també té nou single, es diu California.

parlant de que Califòrnia és casa seva. De fet, ella és nascuda a Nevada City. És un, per molt que el nom sigui rimbombant, és un poblutxo, perquè allà hi ha prop de 4.000 persones, com a molt, a l'estat de Nevada. És Califòrnia, sí, però no us imagineu aquella Califòrnia assolellada de Palm Beach, de Los Angeles, sinó que és la Califòrnia, doncs, de Nevada. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Soc molt fan de Bon Iver, però en aquest cas acompanyant a Dua Saleh.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Dos crims masclistes més en un sol dia a l'estat espanyol. A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. Després, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. L'assassí tenia denúncies prèvies de maltractaments i estava apartat del cos. No tenia arma reglamentària, però sembla que n'hauria agafat una a les mateixes dependències policials. I a Múrcia, una dona de 44 anys ha mort apunyalada en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor, que ha fugit. La confirmació dels dos casos elevaria a 35 el nombre de dones víctimes de crims masclistes aquest any. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del PP. La direcció del partit defensa que es complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça amb accions judicials contra qui no segueixi la norma.
2: L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran.
3: L'alcalde de Salou acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons dades de l'Ajuntament, l'oferta de venda il·legal no para de créixer i ja hi ha uns 200 punts de top manta.
2: El cineasta Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemol i Alba Aguilera entre el repartiment. El Servei Català de Trànsit intensifica els controls de velocitat durant tota la setmana, desplega més radars amb l'objectiu de reduir la sinistralitat en uns dies de molta mobilitat en plenes vacances d'estiu.
3: En el que portem d'any, 80 persones han mort de la xarxa viària catalana i moltes d'aquestes morts estan relacionades amb l'excés de velocitat. En aquesta campanya hi treballen conjuntament els Mossos i els agents de les policies locals. Ramon Codina, sergent dels Mossos.
4: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
3: L'any passat, en aquesta mateixa campanya, es van posar 33.000 multes en 7 dies, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous. L'equip tenia festa des del dilluns, quan va tornar a l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu del club. Mentrestant, a lateral esquerre, Jofre Torrents sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
3: Encara en clau blaugrana, Deco i el cap de caçatalents de la Barça, Joao Amaral, s'han reunit a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, per definir l'estratègia per intentar el fitxatge de l'argentí de l'Atlètic de Madrid.
2: El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la seva lesió a la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada.
3: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata en la prova de rutina acrobàtica, juntament amb els també catalans Denis González, Lilo Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer.
2: I en ciclisme, l'Anna irlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Dijous, Marlène Rossier defensarà un dia més el mallot groc en una etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres.
1: Fins aquí les notícies.
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
0: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
0: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
5: Ets tu.
6: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: van investigar a veure quants crims hi havia similars on, on a la víctima se li fes això i s'escrigués a la paret amb sang seva, i no van trobar cap. Només van trobar una, bueno, la, el que es va fer el Charles Manson, no? I el seu séquito, doncs, a la Sharon Tate i a altres persones que escrivien a la paret amb sang. És l'única coincidència que van trobar, i dona la casualitat de que l'autor era aficionat a Marilyn Manson. Sempre escoltava aquesta música.
1: És dimecres 8 de març de l'any 2000. Troben el cadàver d'un home en un domicili del carrer Riera d'en Font de Montgat, al Maresme. Està despullat i ensangonat de dalt a baix. L'han apunyalat 17 vegades i l'han deixat estès a terra, de panxa en l'aire, enmig d'un bassal de sang. Hi ha sang per tot arreu, a l'habitació, al lavabo, a la cuina, al menjador i al passadís. Fins i tot a la porta de sortida del pis. El cos de l'home està col·locat mirant cap a una de les parets de l'habitació. I amb la sang de la víctima, l'assassí o assassins han escrit a l'envà «Hitler tenia razón» i «KKK», l'acrònim de Ku Klux Klan. A l'orella de l'home mort hi han col·locat una margarita.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta, gràcies per escoltar-nos. Aquest crim, que en algun aspecte pot recordar l'assassinat de Sharon Tate a mans de la família Manson, va passar a Montgat, a només 15 quilòmetres de Barcelona. Era l'any 2000 i el cas va trigar 19 anys a resoldre's gràcies a Rodalies Renfe i a uns anuncis publicats a la premsa comarcal. Encara avui hi ha algun cap per lligar. Avui us expliquem el crim de l'equatorià Viterbo Anilo Villamar Guerrero, un assassinat que va cometre algú que escoltava Marilyn Manson. Pels que us vingui de nou, és el cantant nord-americà que va formar el seu nom artístic a partir del de Marilyn Monroe i el del criminal Charles Manson. Ja veureu com l'un i l'altre es veuran reflectits en aquest crim. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
3: Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
1: Crims, per què matem?
3: Vilified, crucified in the human.

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: La víctima d'avui es diu Viterbo, un nom ben curiós. El Viterbo era equatorià i va venir a Catalunya l'any 1999. Tenia una germana, la Virgínia, que també va venir a viure a Barcelona poc després d'ell. Dies després d'arribar, a mitjans de novembre, ella ja va trobar feina cuidant una àvia a Gavà. I un mes després, al desembre, el Viterbo també va començar a treballar i també de cuidador. Ell s'ocupava d'un home gran a Montgat, el Josep. El Viterbo es va instal·lar a viure al domicili del Josep, al carrer Riera d'en Font. L'avi tenia una discapacitat i anava a un centre de dia de les 9 del matí a les 6 de la tarda. Quan l'home era a la residència, el Viterbo feia les feines domèstiques i tenia la resta de temps lliure per a ell. L'havia contractat el fill, el considerava una persona molt endreçada i molt correcta en el tracte i en la cura del seu pare. El fill del Josep, que es deia Jordi, va explicar que el Viterbo també era molt amable amb les persones del barri de Montgat on vivien i que era tan ordenat que fins i tot es planxava les tovalloles. Quan no era a la residència, l'avi rebia a casa seva visites d'amics que majoritàriament eren de Montgat mateix. L'home no era gaire d'utilitzar el telèfon i preferia que l'anessin a veure. Però tornem a la família del Viterbo. Aquest migrant equatorià tenia més família a Catalunya. La seva germana Virgínia, ja ho hem dit, i una cosina, la Maria Esther, que tenia un fill i una filla. Per tant, nebots del Viterbo. El nebot el va interrogar la policia quan va aparèixer mort l'oncle Viterbo, però no en va poder dir gran cosa perquè no tenien gaire contacte. I la germana, la Virgínia, tampoc no va poder ajudar els investigadors perquè estava tot el mes cuidant la senyora gran a Gavà i només podia sortir de casa un diumenge al mes. El Viterbo també tenia un fill, però era a l'Equador i no tenien relació. Situem-nos al dimecres 8 de març del 2000, el dia del crim. Com cada dia, l'avi que cuidava el Viterbo, el Josep, marxa cap al centre de dia. Com és habitual, s'hi està de les 9 del matí fins més o menys les 6 de la tarda. Quan és l'hora, una ambulància de la Creu Roja el recull a l'hospital de dia i el porta de nou al seu domicili al carrer Riera d'en Font de Montgat. El Viterbo hauria de ser allà esperant que l'ancià arribi. El Josep arriba i truca a la porta. Una, dues, tres vegades. No obre ningú. A l'avi li estranya perquè el Viterbo sempre hi és. Una de les veïnes, la Teresa, veu que l'home està al replà sense poder entrar a casa i truca al seu fill, el Jordi, que arriba a les 18:50 al domicili amb un joc de claus.
2: Llavors ve el fill d'aquesta persona discapacitada, obre la porta i veu el mort, vale? Llavors, clar, això passa a les 6 de la tarda.
1: Aquest que heu sentit és el sergent dels Mossos d'Esquadra que va investigar el crim juntament amb l'inspector Jordi Domènech. El sergent ens ha demanat que no diguem el seu nom. Quan el fill obre la porta, l'escena que es troba és aquesta. La descriu l'inspector Domènech.
3: La víctima està despullada, no porta res de roba, molt de sang. La sang, a part, intenten esborrar les marques de petjades i de sang i amb una fregona freguen, diguéssim, tot el pis amb sang. Això vol dir que hi ha moltíssima sang per tot el domicili.
4: L'atac va ser sorpressiu, perquè hi havia esquitxades de sang a unes alçades considerables per tot el pis. La víctima va estar corrent i ell l'estava apunyalant. Fins i tot la víctima va obrir la porta del pis i va intentar sortir, perquè hi havia les empremtes, vale, de la mà de la víctima, però no ho va poder. Hem de tenir en compte que la víctima mesurava 1,68 o 69, tenia prop de 50 anys. L'atac a traïdoria comença a la cuina, és una cuina menjador, sí. Perquè hi ha esquitxades a la campana extractora, esquitxades molt altes. Hi ha un recorregut d'esquitxades fins i tot a la porta, ja dic, estan les seves empremtes i intenta sortir. Aquí comença l'atac, però després l'escenografia es fa a l'habitació d'ell.
1: Van ser 17 ganivetades per tot el cos.
0: Algunas de las puñaladas, como las que se dirigieron a cara y cuello, provocaron lesiones en Viterbo, cuando él mismo estaba vivo y consciente, ya que no perdió la conciencia de forma inmediata, sino que sufrió un tiempo de agonía. y por eso mismo sufrió padecimientos físicos y psíquicos que eran innecesarios desde la perspectiva de la finalidad de causar la muerte.
1: El Viterbo no se va a poder defensar.
0: La víctima presentaba en el momento de recibir el ataque una intoxicación etílica aguda y dicho estado le incapacitaba o le dificultaba con mucha intensidad para poder defenderse de forma eficaz. La pericial médico-forense ha valorado el hecho de que entre 38 heridas causadas, solo dos estaban en los dedos de una mano y eran de poca gravedad. Es un dato que abunda en la idea de que la víctima llevó a cabo una tenue reacción de protección, pero no pudo llegar a defenderse.
1: Després de l'atac per sorpresa, sembla que l'assassí planifique molt bé l'escenografia.
4: De cara a la paret, braços en creu,
3: sí.
4: I amb els peus mirant cap a la paret.
3: Com o sigui, el cos es va moure perquè, diguéssim, que pogués veure, està mort, però que pogués veure el que havia escrit a la paret. Diguéssim, que escriu a la paret i després gira el cos per posar-lo de cara a lo que havia escrit. I ja posa la margarida. O sigui, que és una escena que és un muntatge. Munta tota l'escena per fer-la encara més... La víctima està estesa
4: al terra.
3: Al terra.
4: Després col·loca la víctima despullada, mirant cap a la paret, amb els braços en creu, i fa les pintades de Hitler tenia raó, Ku Klux Klan. I aquest és l'escenari, li posa la margarida a l'orella.
1: La descripció de l'escena ens l'han fet els Mossos, però hem d'anar una mica endarrere. El Jordi, el fill de l'avi, del propietari del pis, quan veu aquella escena, tanca la porta i truca la policia municipal de Montgat, que es presenta al pis a les 7 de la tarda. És a dir, els primers que veuen l'escena del crim són els de la policia municipal de Montgat. La investigació la va portar inicialment la Guàrdia Civil. Això va passar l'any 2000 i els Mossos encara no s'havien desplegat a la zona. Els Mossos entraran molt més tard en aquesta investigació. La posada en escena del crim estava tan organitzada que va fer desconfiar els agents de la Guàrdia Civil.
3: Tot el tema apunta a que és un tema pues, homòfob, perquè hi ha Hitler, perquè seria un tema racista, però era tan descarat que la Guàrdia Civil va pensar que era una simulació clara d'un delicte homòfob, que això era un altre tema de salut pública, un altre tema relacionat, que semblava molt descarat de que fer les pintades amb sang, semblava tot un muntatge. I llavors la línia principal que van investigar va ser el tema de salut pública.
1: O sigui, que la Guàrdia Civil va pensar que tot era un muntatge per despistar i desviar l'atenció sobre el veritable motiu del crim. Així que els agents van descartar que fos un assassinat xenòfob o racista, com directament portava a pensar l'escena del crim. I van enfocar la investigació cap a una qüestió de drogues, que és el tema de salut pública que diu l'inspector Domènech. Amb aquesta hipòtesi inicial, la Guàrdia Civil fa les primeres actuacions i demana el registre de trucades fetes des del telèfon fix del domicili de Montgat, on treballava i vivia el Viterbo. I també el registre de les trucades fetes des del mòbil de la víctima. Un mòbil que, per cert, li havia regalat l'avi que cuidava. Un detall important, el mòbil del Viterbo no era al pis, la qual cosa fa suposar a la Guàrdia Civil que l'autor del crim se l'ha emportat. Per què? Anem al registre de trucades. I consta això que ens explica ara la Lídia Orriols.
5: El 4 de març, 4 dies abans de l'assassinat, hi ha una trucada des del telèfon fix del domicili de Montgat a un altre telèfon fix de Vilafranca del Penedès. Des del mòbil de la víctima i el mateix dia del crim hi ha dues trucades. Una a les 14:53 a un telèfon mòbil acabat en 39 i una altra a les 19:05 a un altre telèfon mòbil acabat en 26.
1: Fixeu-vos en una cosa. L'avi va tornar del centre de dia a les 6 de la tarda i el Viterbo ja era mort. Segons l'informe forense, la mort va passar entre les 3 i les 6 de la tarda. Hi ha una trucada que es fa des del mòbil de la víctima a les 19:05, les 7 de la tarda. Més coses.
5: La Guàrdia Civil demana el registre de trucades dels dos telèfons als quals s'havia trucat des del mòbil del Viterbo, l'acabat en 39 i l'acabat en 26. Des del mòbil acabat en 39, que rep la trucada a les 14:53, s'han fet diverses telefonades a Colòmbia i també n'hi ha una al mateix telèfon fix de Vilafranca del Penedès on es va trucar des del domicili de Montgat.
1: I del mòbil acabat en 26, el que rep una trucada des del mòbil del Viterbo a les 19:05, com a mínim una hora després que l'hagin trobat mort, què hi ha, Lídia?
5: Entre el 26 i el 30 de gener del 2000, des d'aquest mòbil acabat en 26, es fan moltes trucades a números de telèfon que el Viterbo tenia a la seva agenda particular. Hi havia trucades a familiars i coneguts de l'Equador, a la germana que vivia a Gavà i a una altra germana i una neboda que vivia en Alemanya. La policia creu que aquest era el mòbil que utilitzava la víctima fins que l'avi que cuidava n'hi va regalar un de nou. La hipòtesi és que després el Viterbo hauria donat el mòbil acabat en 26 a la persona que l'utilitzava actualment. El 25 de febrer, quan aquest telèfon ja el tenia el nou usuari, es va trucar també al domicili de Montgat, 11 dies abans del crim.
1: Qui era aquesta persona que utilitzava el 26?
5: La persona que utilitzava aquest mòbil era un home que es deia Víctor Hugo i que vivia a València. La Guàrdia Civil investiga i veu que l'home tenia la residència a Barcelona i que es va traslladar a València el 25 d'abril, un mes i 17 dies després de la mort de Viterbo. Víctor Hugo va anar a viure a casa d'un familiar que li havia buscat una feina de 6 mesos.
1: Després sabrem més coses del Víctor Hugo i quina relació tenia amb el Viterbo. Els investigadors se centren ara en el titular del telèfon mòbil acabat en 39 i que va rebre una trucada de la víctima a les 14:53 del dia que el van matar, el 8 de març del 2000.
3: El Christian és la persona que rep la trucada del Viterbo sobre les 14:53, abans de produir-se els fets. És una trucada de 16 segons, una trucada molt, molt petita. Sobre aquesta persona, la Guàrdia Civil també obre una investigació i dona, bueno, una coartada de que estava treballant, que aquesta, en aquesta època estava treballant en una fleca de Vilafranca del Penedès, al costat de Vilafranca del Penedès. Dona també la coartada de per què es produeix la trucada, perquè ell havia posat uns anuncis al diari, que és Chico Colombiano s'ofrece para cualquier tipo de empleo con iniciativa responsable y honrado. Aquí dona dos números de teléfono, un teléfono fixa y un teléfono móvil. El teléfono móvil es on es rep la trucada. Y él diu, bueno, pues segurament aquesta persona m'haurà trucat i jo no he pogut agafar el telèfono i segurament per això m'ha trucat, no? Comproven que és veritat que hi ha dos anuncis amb aquest contingut, veuen que ell diu que estava treballant i comproven que estava treballant, i aquí s'acaba les gestions que fa la Guàrdia Civil. Arriben a intervenir el telèfon, però tampoc troben cap informació rellevant i no troben res.
1: L'inspector Domènec ha explicat moltes coses que ara analitzarem a poc a poc. La policia té identificat l'usuari del telèfon mòbil acabat en 39. El seu nom és Cristian Andrés Gaviria. La Guàrdia Civil el localitza i l'interroga.
5: El Cristian explica que va arribar a Espanya el 6 de novembre de 1999 i que es va instal·lar a Vilafranca del Penedès, en un pis on hi vivien la seva tia Yolanda, el marit d'ella i el fill de tots dos, l'Alejandro. El gener del 2000 es va traslladar al domicili d'una altra de les seves ties, l'Emilce, que també estava situat a Vilafranca del Penedès.
1: Fixem-nos ara en els anuncis que diu el noi que va posar per trobar feina i que explicarien per què va rebre una trucada del Viterbo a les 14:53, poc abans que el matessin. Recordeu que el Christian diu que no va agafar el telèfon.
5: El noi, de 20 anys, va explicar a la Guàrdia Civil que buscava feina i que per trobar-la va posar dos anuncis en dues revistes comarcals diferents on s'oferia per treballar. Una es deia El 3 de 8 i l'altra La Fura. L'anunci El 3 de 8 es va publicar entre el 4 i l'11 de febrer del 2000, un mes abans que el Viterbo fos assassinat. El Christian hi va posar com a telèfon de contacte el seu mòbil i el fix de la tia Yolanda. El segon anunci, a la revista La Fura, es va publicar el 31 de març, quan el Viterbo ja feia 23 dies que era mort. Aquest cop hi va posar el telèfon fix de la seva altra tia, la tia Emilce.
1: Aquests anuncis seran importants per a la investigació, sobretot el segon. La policia veu que des de la casa de Montgat es va trucar al número de telèfon fix de la tia Emilce. És el telèfon que apareixia imprès al segon anunci. La trucada es va fer el 4 de març, 4 dies abans de l'assassinat del Viterbo. Però això no vol dir que aquesta telefonada la fes la víctima. L'hauria pogut fer l'avi que cuidava o algun dels seus fills. Més endavant tornarem a aquesta telefonada perquè serà clau per resoldre el crim. Continuem amb l'interrogatori que la Guàrdia Civil fa al Christian. L'hem dramatitzat.
6: ¿Ha recibido alguna llamada de alguien para ofrecerle trabajo y que no fuera español?
7: Mire, toda la persona que me han llamado era española. Aunque, no sé, podría ser que alguno de ellos fuera sudamericano. Eso sí, las conversaciones siempre han sido por motivos laborales. Y nunca he quedado con nadie para establecer un primer contacto.
1: La Guàrdia Civil confirma que tot el que ha explicat el Christian és veritat. I també dona validesa a la seva coartada, que és que estava treballant en una fleca al costat de Vilafranca del Penedès. No troben res sospitós i ho donen per acabat. L'atenció policial se centra ara en el Víctor Hugo, que és el titular del telèfon mòbil acabat en 26 i que va rebre una trucada des del mòbil del Viterbo a les 19:05 de la tarda, quan ja feia almenys una hora que era mort. Recordeu que el Víctor Hugo havia marxat a viure a València un mes i 17 dies després del crim. La Guàrdia Civil l'interroga l'11 de maig a València, dos mesos després del crim, i dona detalls de la seva relació amb el Viterbo.
5: El Víctor Hugo explica que havien tingut una relació personal i de caràcter sexual durant molt de temps i que per això havia estat en diverses ocasions a la casa de Montgat. Es van conèixer el desembre del 1999 a l'estació de metro de Via Júlia de Barcelona, quan feia pocs dies que el Víctor Hugo havia arribat a Catalunya. Aquell mateix dia, tots dos van anar al domicili de Montgat, van mantenir relacions sexuals i van intercanviar els telèfons dels domicilis on residien. Es van seguir veient i en una d'aquestes trobades, el Viterbo li va regalar el telèfon mòbil marca Movistar acabat en 26 perquè

0: Recorda qui el va trucar i dona una coartada. Diu que aquell dia i a aquella hora era a l'empresa Allen Promo SL, situada al carrer Marina de Barcelona. La Guàrdia Civil fa les comprovacions i tampoc troba cap element per sospitar del Víctor Hugo. La investigació entra novament en via morta i queda estancada, fins que prop de 3 anys després passaran dues coses molt misterioses.
1: Crims.
0: El crim del Viterbo havia quedat com un cas d'assassinat per drogues pendent de resoldre, fins que al novembre del 2002 passa una cosa que revifarà la investigació. Us hem dit que el Viterbo tenia una cosina que també vivia a Catalunya, la Maria Esther. Doncs un dia de novembre del 2002, la Maria Esther va a visitar la tomba del seu cosí i hi troba una petita flor de color rosa i també una medalla. La cosina s'estranya perquè no sap qui ho pot haver deixat. No ho ha fet ningú de la família. Ho agafa i ho porta a la Guàrdia Civil. Ja veurem després quina importància tindrà. Però encara hi ha una cosa molt més misteriosa que passa dos mesos després, el 30 de gener del 2003.
2: Una cosina de la víctima rep una trucada telefònica de matinada, sobre les quarts de set del matí, on ella ens diu que és en una gravació, primer com una queixa d'una persona, una gravació d'una persona que diu no me mates, no me mates, i que aquesta gravació ella creu que seria la persona, la morta, la víctima que va morir el senyor Viterbo.
0: La Maria Esther ho explica a la Guàrdia Civil i dona detalls. Diu que la trucada, el telèfon fix, la va rebre mentre dormia. Explica que la veu era masculina, que no era natural i que també va sentir el so de rebobinar. Diu que es va espantar molt, que en un primer moment no ho va voler explicar ni als fills. Amb aquesta informació, la Guàrdia Civil reobre el cas i identifica el telèfon des d'on s'ha fet la trucada.
3: És un telèfon mòbil d'un senyor que es diu Paco.
2: Paco, i que Fiestas.
3: Paco Fiestas, i que té antecedents per salut pública i tal.
0: És a dir, per tràfic de drogues. Qui és el tal Paco Fiestas?
4: La Guàrdia Civil esbrina que Paco Fiestas és el sobrenom amb què es coneix un transportista que es diu Francisco. Ell porta el telèfon des d'on es va trucar la Maria Esther, la cosina del Viterbo. És un telèfon d'empresa. Habitualment, el Paco o Francisco carrega mercaderia a l'empresa Prebar, situada al polígon de Santiga, i la porta a Cosbar Montivelo, al Prat de Llobregat i a Sant Boi de Llobregat. I aproximadament dos cops al mes va a l'empresa IADA, que és a prop de Vilafranca del Penedès.
0: Ens torna a sortir Vilafranca del Penedès. La Guàrdia Civil interroga aquest home de nom curiós que es diu Paco Fiestas i li explica que amb el telèfon que porta s'ha fet una telefonada relacionada amb un delicte greu. Ell assegura que no ha fet aquesta trucada i diu que no pot donar cap informació sobre la persona que l'hauria fet. Explica que la nit que es va fer la telefonada, la del 30 de gener del 2003, era al bar Sodoma, de Badalona, i que està segur que algú li va agafar el telèfon, però no pot dir qui perquè havia begut força i no recorda res. Els investigadors intervenen el telèfon del Paco Fiestas per veure si hi ha altres trucades sospitoses.
2: I en aquesta intervenció telefònica no troben cap indici sobre l'homicidi, però sí que troben gestions clàssiques del tràfic de drogues amb aquest telèfon intervingut.
0: La investigació del crim del Viterbo torna a quedar en via morta. Sembla que el Paco Fiestas no hi té res a veure. La Guàrdia Civil no ha pogut obrir cap nova línia d'investigació i l'expedient retorna al calaix. Caldrà que passin 13 anys perquè el cas es torni a moure i aquesta tercera vegada el final no només sorprendrà l'assassí.
5: I'm ready, my lord.
1: Crims. Amb Carles Porta.
0: El mateix 2016, 16 anys després del crim, la jutge d'instrucció número 1 de Badalona trasllada el cas als Mossos d'Esquadra, que ara ja fan feina de policia judicial a la zona que inclou Montgat. La unitat central d'homicidis, que està especialitzada en crims sense resoldre, és la que agafa la investigació.
2: Amb aquests homicidis tenim moltes desavantatges, com pot ser el temps...

0: testimonis que millor ja no estan, proves que no es poden tornar a reproduir, però tenim altres avantatges i són les que nosaltres utilitzem en aquest cas per resoldre aquesta investigació.
1: Quins són aquests avantatges?
0: Les avantatges, principalment tenim tres. Una, les noves tecnologies a nivell de policia científica. Tenim, podem veure l'historial de les persones investigades que han fet durant tot aquest temps, des de que es va produir el fet, amb la perspectiva de 15, 17, 20 anys, podem veure el que ha fet aquesta persona, el seu currículum delinqüencial, i també trobem testimonis que en el seu dia no volen declarar i que passat el temps, com és una cosa que porten a dins i que tenen informació sobre un fet delictiu, passat el temps a vegades sí que ho diuen. S'hem trobat casos de que en aquella època eren menors d'edat i quan són majors d'edat ho declaren, cosa que en el seu moment ho van declarar.
1: Els Mossos repassen documentalment l'escena del crim i tot el que s'ha fet per part de la Guàrdia Civil i estableixen d'entrada tres sospitosos.
0: Veiem tres possibles candidats que podrien ser els autors materials. Són les persones que tenen una relació amb el mort. Seria el Paco apodado el Paco el Fiestas. Una segona persona seria la persona que tenia relacions sexuals, sentimentals amb la víctima, un tal Víctor, i una persona que rep una trucada de la persona que al final acaba morta, la rep sobre les 3 de la tarda aproximadament. Són aquestes tres persones les que nosaltres ens centrem per investigar.
1: Són les tres persones que ja havia investigat la Guàrdia Civil sense haver trobat res que les incriminés en l'assassinat. Sovint, la perspectiva t'ajuda a veure coses que no es veuen en primer pla. En els crims no és gaire freqüent, però pot passar. Repassem primer els tres sospitosos.
2: El primer és el Paco Fiestas, el transportista amb antecedents per tràfic de drogues. Des del seu telèfon mòbil, l'any 2003, es va fer la misteriosa trucada a la cosina de la víctima. La cosina diu que va sentir una gravació on va identificar el Viterbo dient «No me mates, no me mates». El Paco va assegurar que no va ser ell qui va fer la trucada i que algú va aprofitar que anava begut per agafar-li el telèfon. La incògnita de la telefonada va quedar per resoldre.
1: El segon sospitós és el Víctor Hugo.
2: Havia tingut una relació sentimental amb el Viterbo. Repassant el seu historial, 16 anys després del crim, els Mossos d'Esquadra descobreixen que el 29 de març del 2002 va ser detingut per la Guàrdia Civil de València per desordres públics i lesions i que el 2 de juny del 2007 va ser denunciat per desordres greus a vies, espais i establiments públics.
1: Això és el que ens deia abans l'inspector Domènech sobre els avantatges de fer una investigació anys després que s'hagi comès un crim, en aquest cas 16 anys, que es pot veure la trajectòria de les persones i tenir més elements per situar-los, o no, com a sospitosos. Ens falta la tercera persona que els Mossos tenen a la llista com a possible autor del crim.
2: És la persona que rep la trucada del Viterbo a les 14:53 hores del dia que el van assassinar, el Cristian Andrés Gaviria. La Guàrdia Civil ja l'havia interrogat i havia donat per bona la seva coartada. El Cristian havia declarat que a principis de març del 2000, l'any del crim, havia començat a treballar en una fleca d'Avinyonet del Penedès, en horari de 5 de la matinada a 1 del migdia aproximadament, els divendres, dissabtes i diumenges. També va explicar que havia posat diversos anuncis a publicacions comarcals per trobar feina i que en aquests anuncis hi havia posat el seu número de telèfon mòbil i els telèfons fixos de les seves ties. El Cristian va afirmar que no coneixia el Viterbo, que no sabia on era la població de Montgat i que potser l'havia trucat pels anuncis on s'oferia per treballar. La policia li va ensenyar una fotografia de la víctima i no el va identificar.
1: I igual que amb el Paco Fiestas i el Víctor Hugo, els Mossos troben un passat delinqüencial en el Cristian. L'havien detingut 3 vegades, 2 l'any 2009 i una tercera el 2010. Les dues primeres per maltractaments en l'àmbit de la llar i la tercera per abusos sexuals. Tres sospitosos i els tres sense l'expedient net, però res que els involucri de moment amb el crim del Viterbo. Es troben en el mateix punt que la Benemèrita. Ara, però, intenten mirar-se el mòbil del crim des d'una altra perspectiva. Recordem que l'any 2000 la Guàrdia Civil va creure que l'escenari estava manipulat perquè semblés un crim homòfob i van pensar que es volia amagar un delicte de tràfic de drogues. Els Mossos, ara, 16 anys després, canvien de mirada.
0: Hi ha una margarida a l'orella, Hitler tenia raó, doncs podia estar relacionat amb temes homosexuals, temes homòfobs, temes relacionats doncs, a temes racistes inclús, perquè és la persona morta era equatoriana. A veure, mirant la imatge, tu t'imagines això, però és que és tan evident que a vegades la policia sospitem i diem, home, no pot ser tan evident. També comences a buscar temes racistes, tampoc hi havia per l'època ni per la zona homicidis relacionats amb aquesta tipologia.
1: Els Mossos rebobinen i comencen la seva investigació per la trucada que el 2003 va rebre la cosina del Viterbo des del telèfon mòbil que duia el Paco Fiestas. És el moment de fixar-se en els detalls.
3: Nosaltres veient les tarificacions d'aquestes trucades, d'aquesta trucada i la tarificació del senyor Paco, veient que hi ha una fluctuació de que evidentment sí que hi ha la trucada, el senyor Paco truca aquest telèfon, però després veient que la dona truca a ell com demanant explicacions o per què aquesta trucada, i quan li agafen declaració al senyor Paco, ell diu sí, sí, després em va trucar ella, jo vaig anar a passar la ITV amb el cotxe, no sé què, que ell va passar la ITV, que demana diners en el bar La Penya.
1: No correm. El dia que es va fer la trucada a la cosina del Viterbo, el Paco Fiestas, ja hem dit que era al bar Sodoma de Badalona, i havia begut força. Va explicar a la policia que quan va marxar del bar se'n va anar a casa a descansar una mica, però que no va posar-se al llit perquè havia de portar el Seat Ibiza de la seva sogra a passar la inspecció de la ITV. El Paco va explicar també que quan era a casa va rebre una trucada d'una dona insultant-lo per una telefonada anterior que s'havia fet des del seu mòbil, que era la misteriosa telefonada que va rebre la cosina del Viterbo, la Maria Esther. Diu que va trucar al bar La Penya per demanar que li deixessin diners i després va portar el cotxe a la ITV. Sobre la telefonada, la cosina del Viterbo reitera que ell no l'ha feta i que no en sap res. Els Mossos han de comprovar si tot el que diu el Paco és veritat. Fan la reconstrucció de la seva vida i s'entrevisten amb els propietaris i els empleats del bar Sodoma. Mentrestant, també investiguen el Víctor Hugo.
0: Mirem els antecedents, sí que ens surt algun antecedent d'un fet violent posteriorment a la mort, en diferents anys, hi ha alguns episodis que ha tingut de violència. Ell, des del primer moment, diu que té una relació sentimental, sexual, amb la víctima, que tenen els seus telèfons, i hi ha una trucada que es produeix el mateix dia dels fets, a les 7 de la tarda, del telèfon de la víctima fins amb ell, amb el Víctor Hugo. Aquesta trucada nosaltres podem dir que es fa una vegada ja està morta la persona.
1: L'autòpsia havia determinat que la mort del Viterbo s'havia produït entre les 3 i les 6 de la tarda, però els investigadors tenen més elements per saber que el Viterbo ja era mort quan es va fer la trucada al mòbil del Víctor Hugo.
0: Per què ho sabem que està mort ja? Bueno, per uns testimonis que senten uns crits, que senten com una persona es dutxa dins del domicili, i que ja estaria la persona morta molt abans d'aquesta trucada.
1: El Víctor Hugo havia declarat que el dia del crim i a l'hora que va rebre la trucada era l'empresa Allen Promo, situada al carrer Marina de Barcelona. Això en principi el descartaria com l'assassí, però de Montgat a Barcelona només hi ha mitja hora de trajecte en cotxe i en tren no arriba a una hora. Hauria tingut temps de matar el Viterbo i després marxar a Barcelona i preparar-se una coartada pel crim? A més, hi ha dos detalls de l'escena del crim que quadrarien amb el fet que el Víctor Hugo pogués ser l'assassí.
0: Dos coses importants també de l'escena és que no hi ha forçament a la porta, vol dir que la persona entra perquè l'han obert la porta o han entrat conjuntament, i això ja també es dona unes característiques de qui podria ser l'autor, i després que la persona, el mort, havia estat sopant abans, havia estat dinant abans, havia menjat, o sigui que estava tranquil de que amb la persona que estava pues, havien tingut una... havia estat, i després que va despullat, que és una persona que no la maten i després la despullen, sinó que està despullada, que també és un altre indici més de com ha pogut passar els fets.
3: Perquè la roba de la víctima no té ganivetades, la roba de la víctima està allà i està neta, polida, sense forats. La víctima estava despullada. De fet, per diversos testimonis sabem que la víctima, doncs, quan tenia un amant, el portava a casa seva, el convidava a dinar, bevien l'alcohol i després tenien relacions, que és el que va passar aquí.
4: El fet que havia dinat ho determina l'autòpsia,
0: no? Autòpsia, perquè ja menja l'estómac.
1: Tot això apuntaria Víctor Hugo com l'assassí. Coneixia la víctima, per tant, hauria entrat a la casa de Montgat tranquil·lament, com qualsevol altre dia que hi hauria anat a mantenir relacions sexuals. I a més, tenia algun episodi de violència en el seu currículum. Els Mossos continuen fent les seues indagacions sobre el Víctor Hugo, mentre també investiguen el tercer sospitós, el Christian.
0: Bueno, el primer que sabem és que el Christian va arribar al 1999, un any abans dels fets. És una persona que havia estat al servei militar de Colòmbia, és una persona colombiana, que després dels fets va tindre tres episodis greus de violència, en aquest cas contra la seva parella. La seva parella la va conèixer un any després de produir-se els fets, l'any 2001, i van produir-se diferents fets. Va haver un maltractament a l'àmbit de la llar l'any 2009, posteriorment un altre maltractament a l'àmbit de la llar i entrada vivent a Aliena, o sigui que va entrar en una altra vivenda, i el més greu de tots va ser un abús sexual i abús sexual amb penetració. Van haver un doble abusos sexuals, tant a la seva parella com a la seva germana. Van produir abusos sexuals. O sigui, van veure que el caràcter d'ell era un caràcter pues, violent, no? I és un altre dels indicis que nosaltres apuntem de cara amb aquesta persona.
1: Ara fixeu-vos què havia dit el Paco Fiestas en una de les seues declaracions a la policia.
0: És més, el Paco diu que en una de les declaracions que quan està aquella nit de festa, quan es produeix la trucada, hi ha uns colombianos que li agafen el telèfon per fer una petició de drogues a una altra persona.
1: El Paco Fiestas va parlar d'uns colombians i el Christian era colombià. Els Mossos hi veuen una possible connexió.
3: Nosaltres vam reconstruir la vida en aquelles dates del Paco el Fiestas per veure si trobaven alguna connexió entre els dos, i no la van trobar. En el Bar Sodoma de Badalona van localitzar tots els vigilants de seguretat i els propietaris, i li van ensenyar fotografies dels dos, i el Paco el Fiestas sí que el reconeixien com la persona que estava sempre allà, bueno, creant aldarulls, consumint, etc. Però a l'altre, el presumpte autor, per Badalona ni rastre, vale? I fins i tot van fer una reconstrucció de les seves feines, les feines que havien tingut els dos, a veure si hi havia un punt de connexió entre els dos, però no la van trobar.
1: O sigui que la investigació torna al punt de partida.
5: Crims, amb Carles Porta.
1: Els Mossos tornen a la trucada que es va fer des del telèfon mòbil que duia el Paco Fiestas a la cosina del Viterbo, amb la suposada gravació de la víctima dient «No me mates, no me mates». No han pogut saber qui va fer aquella trucada i formulen una primera hipòtesi.
0: Nosaltres creiem és que estava més dormida, estaria millor somiant, va rebre la trucada i ella li va semblar una gravació, quan a millor no es va produir una gravació, simplement eren sorolls, i es va confondre, és la hipòtesi és principal.
1: Però i si no es va confondre? Els Mossos consideren una segona hipòtesi, que és la que principalment han investigat.
4: Que alguna persona relacionada directa o indirectament amb la mort del Viterbo hagués obtingut una gravació de l'homicidi. I la matinada del 30 de gener del 2003, aquesta persona va anar amb la cinta al Bar Sodoma, on hauria coincidit amb Paco Fiestas i hauria aprofitat per agafar-li el telèfon mòbil amb el seu consentiment o sense i trucar a la cosina de la víctima.
1: Hi ha una tercera possibilitat que la policia tampoc ha pogut provar i que és una mica més enrevesada. Escolteu bé.
0: El telèfon que truca el Paco a la cosina està gravat amb el seu número de telèfon amb el nom de Manche. Bueno, ell no sap per què estava gravat. Ens diu, pues no sé per què estava gravat. El tal Manche era una persona que li deien Mancheguito, i el tal Mancheguito havia estat 4 anys, de 4 a 6 anys, visquent amb la cosina. O sigui, havia una relació. I estem parlant d'un telèfon fixe, un número fixe. Podria ser que el manche, com s'oferia per tal de cantar a diferents festes, donés el telèfon fixe d'on vivia, i és on va trucar aquesta persona. El Paco podia haver trucat per error, perquè estàs tocant el telèfon en zona, o per expressament perquè en aquell moment va pensar en ell per fer una festa i va trucar.
1: Ja us hem dit que aquesta hipòtesi era una mica embolicada. El tal Manche, o Mancheguito, havia viscut uns 6 anys amb la cosina del Viterbo. Al Manche li agradava molt el cante hondo i tenia molta relació amb persones d'aquest entorn. Visitava penyes com la de Barcelona, Badalona o Santa Coloma. A vegades el contractaven per fer festes i, com que havia viscut amb la Maria Esther, havia donat el seu número de telèfon per si l'havien de localitzar o el volien contractar. I per un motiu que els investigadors no saben, i el Paco Fiestas tampoc, el número estava gravat al mòbil del transportista, que era un telèfon d'empresa. Tres hipòtesis sobre la incògnita de la trucada, però que els Mossos, igual que la Guàrdia Civil, no poden resoldre. I després de repassar amb lupa els moviments del Paco Fiestas i comprovar tot el que els havia dit, els investigadors arriben a aquesta conclusió.
0: La coartada es comprova de que treballava en una empresa i que en principi estaria, no seria autònom, no es veu cap relació amb la persona, no hi ha cap tipus de relació i en principi no.
2: La trucada queda en via morta, doncs, pel que fa a lo de la resolució de l'homicidi.
3: Sí, però era una via que s'havia d'explorar, sí. S'havia de descartar.
0: Que s'investigara en paral·lel amb les altres línies d'investigació que es van obrir. Aquesta és una línia que va durar gairebé fins al final, perquè es fa tot en paral·lel, però sí que és veritat que al final va quedar la línia morta.
1: Descartat el Paco Fiestas, queden dos sospitosos. Els Mossos investiguen una mica més sobre el colombià, el Cristian. I com que el 2009 el van detenir dues vegades per maltractaments, pensen que seria bo parlar amb la seva exdona, que es diu Lucy.
0: Van els companys d'homicidis i només li parlen del tema de les agressions sexuals que havia tingut, el tema de la violència de gènere, i per l'explicació que es dona es denota que és una persona violenta, i és quan els investigadors li pregunten: vostè sap si el senyor Cristian ha pogut fer algun homicidi aquí a Catalunya?
1: De moment, la resposta queda en l'aire. La Lucy diu més coses.
3: Nosaltres li preguntem el caràcter, quin caràcter té. Ella ens diu que té un caràcter molt violent, i li preguntem les aficions que té. I ella ens diu, aficions, fer peces i fumar marihuana i no treballa ni res. I llavors nosaltres li diem, però a part d'això què fa? I ella diu, està veient documentals sempre i pel·lícules bèl·liques. Ja, quan diu pel·lícules bèl·liques salten totes les alarmes, perquè diuen, quines pel·lícules bèl·liques? De la Segona Guerra Mundial.
1: Als agents se'ls encenen les alarmes, perquè a l'escenari del crim l'assassí hi havia escrit a la paret amb sang de la víctima "Hitler tenia raó". Què devia respondre la Lucy? Segona pregunta que queda en l'aire. L'exdona del Christian els dona una altra informació interessant. El seu exmarit ja no viu a Catalunya. Va marxar a Colòmbia després de la denúncia per maltractaments del 2010, tot i que poc després ella la va retirar.
0: Le té molta por. Quan ell marxa a Colòmbia, rep amenaces de que te mataré, que vendré un dia, te mataré. També patia no només per ella, sinó per les seves filles. Des de sempre, violència de gènere o tenir relacions sexuals no consentides, moltes amenaces.
1: La pregunta que es fa a la policia és: per què marxa el Cristian a Colòmbia abandonant la família, dona i filles? Amb tot l'historial de violència que els ha explicat la Lucy, el Cristian passa a ser el principal sospitós del crim. Però hi ha un aspecte que encaixa més amb el Víctor Hugo que no pas amb el colombià. Per l'escena del crim, el Viterbo va ser assassinat per algú amb qui ell tenia confiança. Li havia obert la porta, havien dinat junts i estava despullat quan el van apunyalar. El Viterbo i el Víctor Hugo es coneixien, eren amants, i això donaria aquest clima de confiança. A més, el Víctor Hugo també té episodis de violència en el seu passat, tot i que no tant com el Cristian. En canvi, la policia no ha trobat res que connecti el Viterbo amb el Cristian. De moment, els Mossos decideixen seguir la pista del colombià.
0: Sabem que està a Medellín, perquè ell és originari de la zona de Medellín. quan comencem a fer les gestions per Interpol i els agregats que hi ha al país per tal de, bueno, aconseguir informació, saber on treballa. Aquí hi ha una errada dels companys d'Interpol que no fan una altra cosa que anar al domicili i trucar a la porta per preguntar-li sobre un fets que passa a Espanya, que això el posa en preavís, perquè la idea que teníem els investigadors era desplaçar-nos a Colòmbia per fer una entrada i registre, precisament per a veure si encara podien trobar la gravació que s'havia fet, si és que hi ha una gravació, en el moment de la mort del senyor Viterbo. Però com ja dic, com ja Interpol bueno, no li dona importància al nostre cas, truca a la porta, pensem de que si hi havia alguna prova ja s'haurà desfet d'ella.
1: Una altra via que no va enlloc. La policia colombiana ha frustrat qualsevol possibilitat d'enxampar el Christian amb alguna prova si és que és ell qui va matar el Viterbo. Continuen investigant-lo com a principal sospitós, però els investigadors no abandonen encara la possibilitat que l'assassí hagi estat el Víctor Hugo, l'amant de la víctima, i demanen la seva vida laboral per comprovar si realment ha treballat per a l'empresa Allen Promo, situada al carrer Marina de Barcelona, on diu que va ser el dia del crim. El resultat és aquest.
6: Tal y como consta en la vida laboral de esta persona, los trabajos que desarrolló fueron a partir del año 2002. Sin embargo, debe decirse que se ha comprobado que en esta empresa el señor Víctor Hugo sí que ayudó en diversas tareas puntualmente, pero sin formar parte de la empresa en ningún momento. El responsable de la empresa acredita este dato.
1: O sigui que el Víctor Hugo ha explicat a la policia la veritat. Els investigadors tornen a donar voltes a la trucada que va rebre a les 7 de la tarda, poc després que matessin el Viterbo, i arriben a aquesta conclusió.
0: Aquesta trucada nosaltres podem dir que es fa una vegada ja està morta la persona. També sabem que el mòbil de la víctima l'han sostret i seria l'autor qui fa la trucada al Víctor Hugo. Per què ho sabem que està mort ja? Bueno, per uns testimonis que senten uns crits, que senten com una persona es dutxa dins del domicili, i que ja estaria la persona morta molt abans d'aquesta trucada. Per això podem dir que la trucada la fa l'autor o algú que ha trobat aquest telèfon amb el Víctor. Per totes les gestions que fem, descartem aquesta persona com un dels autors.
1: Si el Víctor Hugo queda descartat com a sospitós, ara ja només queda el Christian. Serà ell o hi haurà un gir de guió imprevist? Als investigadors els queden encara molts caps per lligar. Per què el Viterbo truca al Christian abans que el matessin? Per què l'assassí telefona a l'amant de la víctima, el Víctor Hugo, després del crim? Qui va trucar des de la casa de Montgat a una de les ties del Christian 4 dies abans que matessin el Viterbo? Qui va deixar la medalla i la petita flor de color rosa a la tomba de la víctima l'any 2002? Per què el Christian marxa a Colòmbia deixant dona i filles a Catalunya? Va ser el Christian qui va matar el Viterbo o hi ha algun fil que s'escapa a la policia? Què respon l'exdona del Christian, la Lucy, quan els Mossos li pregunten si el seu exmarit pot haver matat algú? Em sap greu, però avui se'ns ha acabat el temps. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. Això no comportarà l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons el Ministeri iranià d'Exteriors, això no passarà fins que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els ports iranians. L'anunci arriba després que el president nord-americà Donald Trump va suspendre el cap de setmana els atacs contra l'Iran per donar marge a les negociacions. Teheran nega tenir converses amb Washington i assegura que només ha negociat amb el sultanat d'Oman sobre el futur de l'estret. I en aquestes últimes hores també hem tingut novetats sobre l'estat de salut del nou líder suprem iranià. Mojtada Khamenei va quedar greument ferit al començament de la guerra en els atacs que van acabar amb la vida del seu pare, Ali Khamenei. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha assegurat en una entrevista que el fet que estigui viu ja els dona forces.
2: El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força.
1: Mojtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des que el van proclamar líder suprem i tots els comunicats que se li han atribuït els han llegit presentadors de televisió. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'ha activat a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia i a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts en la crisi, 63 dels quals al Marroc.
1: Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets.
3: A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella.
1: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada del Firagost. La jove ha sortit a la plaça del Blat amb el 2 de 9. Els Diables de Sant Pere de Nord, de Terrassa, fan una crida a la col·laboració ciutadana per identificar l'autor d'un atac vandàlic contra la Morgana, la seva bèstia de foc. La colla ha difós un vídeo dels fets.
3: A través de les imatges de la càmera de seguretat es veu perfectament l'assalt. Un individu jove s'acosta a l'estructura on es guarda la Morgana i comença a clavar-li cops, puntades de peu, fins que la llença a terra amb violència. El president de la colla, Eric González, no se'n sap avenir.
4: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa, perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia, vam arriscar-nos, va sortir tot molt bé, estem supercontents amb ella, i veure com li fan això se'ns ha trencat el cor.
3: Els fets ja estan sota investigació policial.
1: Esports, el Barça torna a entrenar-se aquest dijous. L'equip tenia festa des del dilluns, quan va tornar de l'estada d'Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar del club aquest estiu. Mentrestant, a lateral esquerra del planter, Jofre Torrents sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
3: Deco i el cap de caça talents del Barça, Joao Amaral, s'han reunit a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, per definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid.
1: El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit a la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada.
3: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar la plata en la prova de rutina acrobàtica, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer.
0: Fins aquí les notícies.
5: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
6: Seria vida i miracles amb el vinil.
5: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
9: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
10: Parlarem de gastronomia.
9: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
10: La Fonda.
9: D'una a dues.
10: Vinga, va, a la caixa.
5: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on...

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Què vols que s'hagi de fer? Res de bo, com sempre. Amb qui xerrem avui?
0: Amb un pilot d'avió, en Ramon Vallès.
1: Mai entendré com la gent pot anar pel cel podent tocar de peus a terra.
0: Collons, per anar més de pressa.
1: Sí, i si allò cau, què? Què fem si allò cau?
0: Tu saps que l'avió és el transport més segur del món, o no?
1: Ja hi som. Tu saps que en Peyu li fa por volar?
0: Ah, per això el deu entrevistar. Així, entre tots, paguem la teràpia personal d'en Peyu.
1: Cobren molts quartos els pilots d'avió, eh? No, ja li preguntaré.
0: No preguntis, no preguntis res, tu no preguntis res. I escolta, la Mercèu ja ha parlat amb un actor i una actriu catalans que han pogut ser esportistes d'èlit.
1: Ah, sí? Com el Julio Iglesias, que era porter del Madrid, no?
0: Sí, el mateix, però en català. I avui dedicarem el capítol al xiulet.
1: Què vols dir, el xiulet?
0: El xiulet.
1: El xiulet de xiular.
0: El colló, pit, allò, el xiulet.
1: Xiulet de... Xiulet.
0: Calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: Els primers xiulets daten del primer segle després de Crist. Mesopotàmia, la Xina antiga, eren petites peces de fang, ossos d'animals foradats que s'utilitzaven com a xiulet. Els xinesos feien servir aglans. No em demanis com els bufaven, els aglans, però fent xiular aglans avisaven a la població de la invasió dels mongols.
2: A veure, al final, qualsevol cosa que agafis i cardis un forat, la bufis i soni, sí, és un xiulet.
1: Sí, sí, vull dir que... si fas passar aire... De fet, hi ha avis que asseguts sense fer res, sí, us heu fixat com respiren segons com tenen la tràquea, sí, que se sent un xiulet molt agut.
3: Oi tant.
1: Que vas dir, cagum Déu, què és aquest soroll?
4: És l'avi
1: que en respira. Però bueno, mentre sentiu que pita, és que es viu.
2: Amb els que tenim acúfens és una putada passar un avi d'aquests. Hòstia, els acúfens m'han pujat i és l'avi allà assetat.
3: Te se pot acoplar, eh?
2: Sí.
1: Bé, tornem al xiulet. El pare del xiulet modern és en Joseph Hudson, un anglès.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: El patent del 1878, segle XIX.
3: A veure, sóc jo o tot va passar al segle XIX?
1: Una mica sí, eh? Mm. A mi m'hauria agradat viure al segle,
2: sí,
1: XIX.
2: Jo també.
1: Després, al segle XX, ja amb les guerres i tot plegat,
2: sí, sí,
1: va complir.
3: No, al segle XIX no n'hi havia, no?
4: No, estàvem molt tranquils.
1: Bueno, en Joseph Hudson, a finals del XIX, inventa el primer xiulet metàl·lic amb un soroll molt més potent que els que hi havia fins llavors. Es veu que va guanyar un concurs públic que va fer la Policia Metropolitana de Londres. Els policies volien alguna cosa nova per dirigir el trànsit, perquè fins llavors ho havien de fer fent picar objectes amb les mans, com uns objectes sonors.
3: Unes maraques.
2: Hòstia, un policia amb maraques.
1: No sé si li fas gaire. No eren maraques, eren objectes que els feien picar i feien soroll. De manera que el xiulet metàl·lic d'en Hudson de seguida triomfa entre els agents de seguretat d'Anglaterra i de tot el món. Crea l'empresa J. Hudson & Company, que actualment continua sent, atenció, l'empresa que ven més xiulets de tot el món. Són a Birmingham. També són els que patenten el xiulet que utilitzen els àrbits de futbol. Fins llavors arbitraven els partits aixecant un mocador quan algú feia falta. O a base de crits.
5: Penal!
1: Era això, un merder important.
3: Un bon merder.
1: L'empresa d'en Hudson fabrica un xiulet, el model Tornado 2000, que és el que fan servir els àrbits de la FIFA, per exemple. Arriba a 122 decibels. És el xiulet més potent del món.
3: 122 decibels? És que no sé si és molt o és poc.
1: És molt. Un concert de rock sonant a tot drap, es veu que a partir de 120 decibels ja es considera que els nivells ja són dolents per la salut. Vull dir que...
2: Aquests àrbits deuen acabar ben beneits, eh?
1: Sí. N'hi ha que ja hi venen.
2: Sí, és veritat.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: hi ha una expressió catalana sí. que diu em prenen pel pito del sereno,
1: sí, sí.
0: que té, evidentment, un xiulet com a protagonista.
2: Ah.
0: Antigament, els serenos, que eren els vigilants nocturns de molts pobles,
2: sí.
0: duien un xiulet de bronze i era per poder avisar a les autoritats quan hi havia algun incident als carrers, no? Una baralla, un robatori, un incendi...
2: Sí, sí, sí.
3: Vale.
0: El tema és que va arribar un punt on els serenos utilitzaven el xiulet per avisar de qualsevol cosa, per insignificant que fos. Ja. Eren com els xivatos del carrer, sí. no?
4: S'ha cagat un gos.
0: Exacte. Bip, bip. Bé, tant que xiulaven... que va haver, això, xiulaven un incendi, però també et podien xiular això, la cagada del gos. Ah. Escolti, que s'ha deixat la llum oberta del pati. Sí. Tot ho xiulaven. De... Ai, xiuli, és que m'ho temia, això. M'ho temia, quan he vist el xiulet a la taula.
1: Uns panells han entrat a l'Ajuntament i han matat a l'alcalde.
3: Oh, collons, això és gros.
1: Li han fotut foc a tot l'Ajuntament.
0: Això sí.
3: I xiulaven. Sí.
0: Doncs el que passa que els serenos xiulaven tant.
1: Un gos s'ha cagat a...
0: Hòstia, noi, que ets pesat.
3: Bueno, deixa de xiular, ja, maco.
0: Els serenos xiulaven tant, que al final la gent ja ni els hi prestava atenció.
1: Ja.
2: I aquí ve l'expressió.
3: Ah, veus? Cada dia se sap...
2: Prendran el pito del sereno.
3: Clar, ho podré explicar avui per sopar.
2: Mira. I tu saps els matrimonis que salvem cada dia?
3: Oh, i tant.
2: De gent que estan allà mirant-se cara a cara.
3: El meu, la meva conversa amb la dona és la secció que feu vosaltres cada dia. Res més.
0: Què has après avui, carinyo?
3: Vols veure el pito del sereno?
2: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Mare meva. Savi per conèixer, una persona que ve a tranquil·litzar-nos, sobretot els que teniu pànic a volar. De fet, porta 20.000 hores de vol acumulades.
3: Hòstia.
5: O sigui que en sap una mica sobre aquest tema.
3: Fixa't.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Ramon Vallès.
3: Bravo! Bravo.

0: Què tal, Ramon?
1: Molt bé, com estàs? Bon dia a tots.
0: Què has menjat per esmorzar avui?
1: Doncs avui només m'he pres un cafè.
0: Només un cafè?
1: Sí, avui sí.
0: És el teu esmorzar habitual?
1: No. És a dir, per mi l'àpat de l'esmorzar és el més important del dia, però com que ahir vam fer un dinar potent sí. i avui en farem un altre, he pensat, guita, això del dejuni intermitent crec que és convenient, eh?
0: Perquè, i quan ets a dalt de l'avió, per exemple, què menges?
1: Bé, el que em pugen. Vull dir, hi ha un càtering específic pels pilots,
0: sí.
1: que a més sempre per una qüestió lògica de seguretat és diferent entre pilots.
0: Ah,
1: sempre,
0: sí?
1: Sí, mengem diferent perquè dones un guarda una intoxicació.
2: Com la pel·li de Aterrizar como puedas.
1: Sí, no? Bueno, allò em fa broma, però hi ha coses que són reals, com sí. la pròpia vida.
0: O sigui, el pilot i el copilot no mengen...
1: Mengem diferent.
0: Sempre.
1: Sí, perquè mira, tingueu present que si faltés un pilot, només que faltés un d'ells, dels dos que anem sempre per una intoxicació de menjar, seria una emergència.
0: Sí.
1: Ara imagineu-vos que s'intoxiquen els dos. No, llavors no, sí que seria com la pel·lícula. Sí. Algú sap portar això?
0: Hòstia,
1: us imagines?
3: Algun pilot!
0: I us el canvieu a vegades, si t'agrada més el seu que el teu, diguéssim?
1: Bueno, normalment tens la deferència de deixar escollir el comandant. Com que jo sóc el comandant, em diuen de primer això i de segon i això. Què et ve de gust? Llavors,
4: i això que
1: avui en dia escolleixo jo.
4: El que fa la meva dona, deixa'm tastar això.
0: No pot.
4: No pot fer-ho. Pot.
1: No.
4: El comandant i l'altre, com és, qui és l'altre?
1: El copilot. Sí.
0: Comandant. Ramon, tu ets pilot des de fa 30 anys.
1: Sí, molts anys.
0: Quin avió portes?
1: Actualment, Airbus A330 i A350.
0: Això què és, pels que no hi entenem? Doncs
1: pues això són avions de recorregut transoceànic, avions amb els que fem recorreguts d'unes 15 hores, 16 hores de vol.
0: Hòstia de Déu.
1: Sí, i portem a dins pues, a l'entorn de 350-400 persones. Són avions molt grossos. Hi ha de dos motors. Els avions de quatre motors ja s'han deixat de fabricar perquè consumeixen massa.
0: Ah, amic.
4: I no era necessari, quatre motors?
1: No, avui en dia ja no. Antigament era obligatori, fa molts anys enrere, per creuar grans extensions d'aigua o de terra, en definitiva sense aeroports,
0: sí.
1: havien de ser de quatre i tres motors. Avui en dia, ja fa temps, s'autoritza a voler el mateix amb dos motors.
0: Perquè tot allò que sempre corre, no? A mi em fa molta por volar, per exemple. Va?
1: Bueno.
0: Llavors, sempre la gent has de discutir, és el transport més segur del món, no sé què.
1: I ho és.
0: Pensa que un avió, però és que hi ha gent que un avió sense motors també vola. Bueno, aviam, fins a quin punt?
4: 10 metres.
0: No? Amb un motor, què ha de passar perquè caigui, diguéssim?
1: Bé, perquè un avió caigui, per l'efecte de la
4: gravetat,
1: l'has de destruir. Has d'enviar un missil i de rival, és a dir, has de, d'alguna manera, a totes les seves... No, a veure, Pello, és més senzill. L'avió, efectivament, com tu has dit, sense motors, un avió vola.
0: Ah, sí?
1: Jo, quan inicio el descens a un aeroport de destinació, sempre ho faig amb els motors al ralentí.
0: Sí.
1: De la mateixa manera que tu, amb el teu cotxe, si hi ha una baixada,
4: per no, gastar,
1: no acceleres.
4: Jo ho faig per no gastar.
1: Bueno, és una raó més, l'economia també és important. Aleshores, els avions volen perquè tenen ales, no perquè tinguin motors. Amb els motors sols, un avió no volaria.
0: Clar.
1: Amb ales soles, sí que volaria. Passa que, és clar, perquè pugi, necessitem que el motor l'emputxi.
0: Sí.
1: Però quan som dalt i comencem a baixar, literalment planegem sobre les ales.
0: Hòstia.
1: Per tant, què hem de fer perquè un avió caigui? No donem idea, senzillament enviar un petardo, fotre una ala... Clar, bueno, o sigui, lamentablement ha succeït.
0: Fins que no es trenquen les ales, allò no cau.
1: No.
0: Allò no cau.
1: No. Si l'estructura de l'avió es manté íntegra, tu podries arribar a parar els dos motors
0: sí.
1: i planejar. Hi ha hagut casos reals en els quals, ja fa molts anys, inclús era un avió de quatre motors, en una zona de núvol volcànic, se li van aturar els quatre motors.
0: Sí. Què és núvol volcànic?
1: Un núvol que porta cendra volcànica.
0: Val.
1: I la cendra, quan entra dins els motors, els pot malmetre seriosament.
0: Sí. Doncs avió volant, quatre motors parats.
1: Sí, els van aconseguir rearrencar un parell d'ells i es van salvar.
0: Hòstia.
1: Però mentrestant l'avió planejava baixant. I de fet, la maniobra d'emergència de rearrencar un motor existeix.
0: Sí.
1: I la practiquem en els simuladors. Per què? Perquè l'avió, amb les ales, vola sempre.
4: Home, això dona tranquil·litat.
0: Això dona tranquil·litat.
1: Sí, i un avió amb un sol motor vola.
0: També.
1: És a dir, jo sempre que faig un creuament atlàntic o qualsevol oceà, jo sempre tinc aeroports a 3 hores. A 3 hores de distància amb un sol motor. Perquè el motiu que a mi em faria desviar el vol, per exemple, seria un motiu tècnic, que seria el fallo d'un motor.
0: Sí.
1: Un motor s'ha espatllat, doncs amb l'altre continuo cap a l'aeroport alternatiu.
0: Mm.
1: Un altre motiu seria una emergència mèdica, que no té res a veure.
0: Sí. Per emergència mèdica també pots desviar un vol?
1: Totalment. Sí, sí, sí. Sí,
0: però ha de ser gros, no és un mal de panxa, això, diguéssim.
1: Bueno, no, però dins un avió, 300-400 passatgers, habitualment, gràcies a Déu, sempre hi ha un metge, sí, inclús un veterinari, no?
0: T'ha passat, això, de...
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha algun,
1: sí,
0: metge, sí, a l'avió?
1: Sí. Sí, i tant.
3: Això m'agradaria viure.
1: No, no.
5: Què dius?
1: Bueno,
5: quan has dit això de...
1: Mentes el malalt, no siguis tu?
5: Un veterinari?
1: Ah. Bueno, a veure...
5: Hi ha algun metge? No, però sóc veterinari.
1: Intentava fer una miqueta de conya, en el sentit, sí, de dir una persona que sàpiga més que jo.
5: Sí. Però això ha passat.
1: De medicina.
5: Pot ser que un veterinari...
0: Sí.
5: Curien xuri del mal de
1: a veure, bueno, no, però una persona que tingui coneixements de medicina,
0: sí,
1: en general, com perquè em pugui determinar que la salut d'un passatger corre perill real de mort, per mi això és un argument per desviar l'avió.
0: Perquè la desviació de l'avió és només si corre perill de mort, diguéssim.
1: Bueno, aquesta és la idea, és clar. Nosaltres a dins hi ha una farmaciola important, sí, inclús tenim desfibriladors, tenim mesures per intentar tirar endavant la situació. Ara bé, si hi ha un perill, evidentment, de vida per un passatger, tu tens l'obligació de desviar el vol immediatament.
0: Tot això ho decideixes des de dins la cabina, perquè tu en principi no surts de la cabina, no?
1: No, no, no, jo mai no surto. Bé, si surto al lavabo, per exemple, que
0: i està fora
1: no
0: de la fiquen, cabina... I per què no es fiquen un lavabo allà a la cabina?
1: Ja l'hi posaran.
0: Sí?
1: Sí, Peyu, el dia... Ara ja s'està planificant, des d'algunes instàncies, substituir pilots per la intel·ligència artificial.
0: Ai,
1: En comptes de complementar el pilot i ajudar-la amb la intel·ligència artificial, sí, hi ha gent que es deu pensar que la viabilitat d'una empresa aeronàutica depèn del sou d'un pilot, el qual ja és prou trist. Aleshores, partint d'aquesta base, i mig fent broma, però no és gaire broma, el dia que deixem amb un pilot sol dins de la cabina, com tu has dit, Peyu, li haurem de posar un vàter, un micròfon a prop, a més el paper pertinent,
0: sí,
1: un micròfon, i quan hagi de contestar el controlador, que no l'enganxi apretant, que dic jo.
0: Clar.
1: Perquè serà desagradable.
2: I no menjarem 16 hores, perquè, clar, també ara... pot estar intoxicat el menjar.
1: Bueno, tot és buscar la precarietat, que sí, realment sí, sí, la seguretat no ho mereix.
0: Ara que treus el tema del micròfon, què val un avió, per exemple? Un avió com els teus, què pot costar, un aparat d'aquests?
1: Una porrada de milions d'euros.
0: Milions d'euros, eh?
1: Sí, sí.
0: I uns altaveus més bons no es poden posar per sentir el missatge de... Vull dir que trobo que anem a estalviar unes coses molt concretes. Trobo que l'altaveu es podria sentir més bé.
1: Jo, Peyu, t'asseguro que quan parlo pel micròfon, sí, tothom m'entén.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: És que no sé què passa, hi ha pilots que sembla que dius, noi, si no t'agrada no ho facis.
1: Sí, sí.
0: No, bon dia, senyor cavallera.
1: Sí, sí. Jo he viscut com a passatger, sí, sí, que a vegades, bueno, potser en aquell moment té el micròfon més lluny de la boca, o inclús al revés, massa a prop, potser no hi està acostumat.
6: Jo em volia dir, quines que conduzca jo?
4: Ah, ben fet.
1: I ho vas fer o no?
6: No.
1: Sort hem tenit.
0: Escolta, hi ha un moment quan entres que sí, jo em sento observat. O sigui, quan entres a l'avió com a passatger, les hostesses et miren.
1: Sí.
0: I penso, què m'estàs analitzant? Si sóc un terrorista o un psicòpata? O... Això
1: bueno,
0: ho fan o no?
1: A veure, sempre se'ls demana que tinguin molta cura de vigilar la persona que puja, amb quin estat puja.
0: Sí.
1: El 99% dels passatgers són persones normals. Però potencialment, i a més veiem casos, perquè avui en dia s'enregistra tot a un telèfon mòbil, tenim masses casos en els quals pugen passatgers amb un estat...
4: Mamats.
1: Sí.
4: Mamats,
2: sí,
4: diguem-ho clar.
1: Avui en dia hi ha una sèrie...
0: Collons,
6: agafa un avió per anar a Eivissa.
1: És el perfil de companyia aèria i aeroport de sortida i aeroport de destinació que ja empuig això.
0: Hi ha un tant per cent i ja saps que vindran mamats.
1: Sí, és que ja surten mamats a casa.
0: Sí.
1: Perquè els hi donen la possibilitat de viatjar... Bueno, pots ir a Eivissa, pots anar a qualsevol altra destinació d'esbarjo...
4: Sí, és igual.
1: Però ja surten de casa mamats, perquè el bitllet els hi costa 20 eurets... I llavors, a dins de l'avió, es munten uns espectacles que fins i tot s'han desviat vols per culpa d'això. Aleshores, és ben cert que un passatger amb estat etílic no ha de viatjar. Però és que és per la seva pròpia integritat personal. Tingueu en compte que si al moment de l'enlairament, que és una fase crítica,
0: sí,
1: no perillosa, però crítica, haguéssim d'avortar l'enlairament perquè de cop i volta detectem que hi ha foc en un motor. Això deriva en una evacuació.
0: Sí.
1: Els avions es poden evacuar perquè hi ha el risc de perdre la vida allà dins. I hi ha foc, hi ha fum, hi ha una situació en què tu pots morir. Aleshores, l'evacuació està assajada i està d'alguna manera regulada,
0: sí,
1: perquè es porti a terme en 90 segons.
0: I això mamats.
1: I utilitzant la meitat de les portes a l'avió, perquè si se m'està cremant el motor esquerre,
0: sí,
1: perquè al costat no podem evacuar l'avió.
4: Ah,
1: per tant,
4: clar,
1: Si un avió gros, com el que jo volo, té 8 portes, utilitzarem les 4 portes al costat dret.
0: Sí, sí.
1: Amb aquelles 4 portes, que és la meitat, hem de sortir tots per cames en 90 segons. Clar, un tio mamat...
4: O dos.
1: No, sí, no. Sí, sí. Serà un problema.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: A banda...
0: Normalment
1: a banda...
0: sempre és un problema, un tio mamat. Normalment.
1: Sí, sí. Sí,
0: però, un avió ja, si i qualsevol...
1: Ja, però si està sol ja es farà fotre.
0: Sí, sí, sí.
1: El problema és que darrere ve gent. Sí, que pot perdre la vida per culpa d'aquella persona. Aleshores, compte, l'anar mamat i també aquelles persones que a vegades per por volar puguin accedir-se amb algun tipus de medicació que els deixi mig grocs.
0: Val, val. No, jo,
1: compte amb això.
0: Jo dormo des de que surto fins al final.
1: Ja,
0: però clar,
1: ja
0: si hi ha una emergència al mig, què?
2: Adiós.
1: Bueno, jo crec, Peyu, que quan se't crema el cul surts per cames.
0: Sí.
3: Pots sortir per l'altra porta, que t'equivoquis, però...
1: Esperem que no.
0: Quina és la situació més bèstia que has viscut? T'han saltat mai les mascaretes aquelles del sostre?
1: Jo he tingut un descens d'emergència per despressurització, o sigui, l'he viscut fa molts anys enrere.
0: Sí.
1: I, a més, és una anècdota que té... És curiosa perquè dins d'aquell avió, mentre jo el pilotava, hi havia el meu pare, la meva mare i la meva germana.
3: Oh, que noi.
1: Sí.
3: Que noi.
1: No va passar res, eh?
4: Un moment, home, ha dit despressurització.
0: Despressurització.
4: Què és això?
1: Bueno, a través, mitjançant el sistema d'aire condicionat,
4: sí,
1: el que fem és introduir aire i d'una manera així aconseguim que l'ambient dins de la zona de passatgers i de pilots i de tripulació sigui un ambient artificial apte perquè tu puguis viure.
0: Sí.
1: Perquè si tinguéssim la mateixa temperatura i la mateixa pressió que hi ha a l'exterior de l'avió, moriries a l'acte. Fora hi ha 55-60 graus negatius.
0: Val.
1: I a més a fora no hi ha pressió ni hi ha oxigen.
4: Val.
1: Per tant, hem de fer un espai artificial dins de l'avió a través del sistema de pressurització perquè tu puguis viure. Si això falla, hem de fer baixar l'avió immediatament i buscar una alçada apta pels humans, però mentre baixem cauen aquelles màscares d'oxigen que tenen oxigen per 22 minuts. Per tant, és un temps més que suficient.
4: Ja n'hi ha prou, eh?
1: N'hi ha de sobre.
4: De sobre.
1: Tingueu en compte
4: que està... M'ha semblat poc, ara.
1: No, mira, penseu... No,
4: no,
1: no, al contrari.
4: Val, val.
1: Un avió que està a 40.000 peus, fer-lo baixar a 10.000 peus és una maniobra de 6 o 7 minuts.
0: Ah, vale.
1: Per tant,
4: l'únic...
0: Jo me la deixaria fins que esgoti els 22 minuts. Jo me la deixo tot el rato.
1: No et farà mal.
0: No, és oxigen.
1: Però, per què portem 22 minuts? Perquè en ocasions els obstacles de l'orografia...
2: Clar.
1: Si, per exemple, jo estic sobrevolant els Andes, quan vaig a Lima o vaig a Xile, jo no puc fer un descens directe de 40 a 10.000 peus, sinó que haig de fer una interrupció per no menjar-me, per exemple, la Aconcagua, que seria desagradable.
0: Sí.
1: I aleshores, esclar, tingueu en compte que...
4: No, ben vist, pilot.
1: La Aconcagua...
3: Comandant.
1: La Aconcagua té 20 i pico mil peus alçada. Jo l'he vist moltes vegades, és una muntanya espectacular i meravellosa.
0: Clar.
1: Però en la distància.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, quan jo faig un descens a 40.000 peus, si a sota tinc orografia perillosa, m'haig d'allunyar. Llavors faig un descens en dues fases.
0: Val.
1: Primer l'alçada mínima de seguretat.
0: Per això els 22 minuts.
1: Clar. Correcte, aquesta és la idea.
4: Ho entès perfectament.
3: Saps què m'ha passat ara quan explicava en Ramon? Pensava, tu t'aixeques al dematí i avui li dic a la meva dona, vaig fins a Gurb. Tu dius, vaig fins a Xile.
1: Correcte.
0: Sí.
1: És així mateix, com
3: tu,
1: ho dius.
3: Li fots així al dematí.
1: No, jo aquest mes me n'haig d'anar a Xile, a Buenos Aires, a Los Ángeles i a Miami.
0: Déu-n'hi-do.
3: Collons.
1: I així és la
0: vida pagat,
1: tots els
0: i
1: mesos.
0: Tot pagat, eh?
4: Em pots portar una samarreta?
1: No és que tingui tot pagat, és que cobro per fer aquesta feina. Samarreta de quin lloc?
0: Què pot cobrar un pilot, ara que ho treus al tema? Què pot cobrar un pilot com tu, per exemple?
3: Sí, llarg.
0: Comandant.
3: Ah, llarg.
4: Comandant.
1: Home.
3: Va ben arreglat, eh? Va ben arreglat, eh?
1: El sou d'un pilot?
0: Sí, ho vull saber, sí.
3: Sí,
4: mira,
3: poder, bueno, 100.000 peles.
4: 100.000 peles al mes, els
3: durà un cap. Els guanyeu, 100.000 peles.
1: No, mireu, jo recordo fa molts anys quan era jove i era copilot,
0: sí,
1: que hi havia un comandant que em va dir, diu, guanyaràs el sou per el que produeixes,
0: sí,
1: però mai a la vida et pagaran els diners per la vida que et fan portar. És a dir, que ho tingueu,
0: sí,
1: molt.
0: Sí, clar, sí, un número més concret, el temps.

0: i me'n recordo com a anècdota, vaig portar un dia el difunt Kirk Douglas.
1: Ostres,
2: carai.
0: Sí, però va fer molta gràcia.
1: On el vas dur?
0: De Barcelona a Palma de Mallorca, que anava a veure el seu fill, el Michael Douglas.
1: Mira,
0: veus? Sí, Kirk Douglas.
1: I has dut algun altre famós?
0: Bueno, he portat fins i tot amb un avió gros a passatgers, l'equip del Real Madrid.
3: Hòstia.
0: Bueno.
3: No va fer Cristiano Ronaldo. Vas prioritzar allò?
0: No.
2: Quines males idees.
0: No. A veure, potencialment, quan fas tants vols i tantes milers hores a vol, d'entrant et troba gent. Gent que és reconeguda per, pel món esportiu, pel món polític, per qualsevol circumstància.
1: Última pregunta i amb això acabem. Ramon, tots els botons que teniu sobre el cap...
0: En vam parlar dels botons.
1: Sí, n'hi ha algun? N'hi ha algun que no l'hagis apretat mai?
0: Sí, és clar.
1: N'hi ha que no serveixen per res? Tots serveixen.
0: Tots serveixen per algú.
2: El botó que surt al seient disparat?
1: Sí.
0: No, això no, els pilots, els avions de passatgers, això no el tenen.
2: Això no el tenen.
0: Imagina't, surto jo i deixo el resto darrere sol. Vaya panorama.
1: Tens algun botó allà dalt que si l'apretes la lies fortíssim, diguéssim, se'n va l'avió a prendre pel sac?
0: Home. Bueno, pararies els motors.
1: Podries parar els motors. Però encara volaria...
4: Però planejaria.
0: Sí, planejaria, ja, però clar, però tard o d'hora s'acaben aixecant els motors.
3: Però això és anar-se a autoputejar, eh?
0: Sí. No ho faríem.
1: No el toqueu.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: A veure, una paraula i tres definicions. Ramon, la paraula d'avui és escafinyejar. A, escafinyejar, excitació sexual periòdica dels mamífers.
2: Haurem de castrar la gata perquè ha començat a escafrinejar, que no sé com ni pronunciar-ho, i el gat la muntarà.
1: B, escafinyejar, mostrar-se escrupolós o desagradat de les coses que li ofereixen.
3: L'Esteve és un desagraït. Li vaig oferir la filla i el terreno i va escafinyejar. Desgraciat.
1: O C, escafinyejar, que manté relacions amoroses d'amagat amb una altra persona cometent adulteri.
4: L'home de la Maite es veu que escafinyeja amb l'amo de l'empresa del seu home.
1: A, B o C, Ramon?
0: Jo faria la C.
1: No! Oh! Escafinyejar és mostrar-se escrupolós, desagradat de les coses que li ofereixen.
0: Vaja,
1: mira, escafinyejar.
0: Me l'apunto.
1: Ramon, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres a la Renaixença.
0: A vosaltres.
1: Podré venir un dia a volar amb tu o no?
0: Saps perfectament que sí.
1: Sí? A on em portaràs?
0: Allà el destí de l'avió.
1: On te toqui.
0: Aquest mes pots escollir, ja t'ho he dit. Eh?
1: Ho fem i en deixem constància. Ho gravem.
0: Vinga.
1: Ramon Vallès, gràcies.
0: Bravo.
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al Corral.cat i omple el formulari. Si ets de riure fort, tens la porta oberta.
2: Avui no parlàvem del xiulet.
3: Encara de rato que no s'ha dit res del xiulet.
1: Un moment, nois, ara hi anem. Mercè.
4: A mi el xiulet, nois, em transporta directament als caps de setmana.
1: Per què?
4: Perquè jo em passo tot el cap de setmana voltant pels poliesportius de Catalunya.
1: Tens canalla que juga a futbol.
4: Juguen amb vol, sí. Mira. Però saps què passa? Que m'he venut al mainstream i avui parlarem de futbol.
1: De futbol?
4: Però de futbol.
1: Això no havia de ser una secció cultural?
4: Sí, no. Sí, a veure, és que ho vols tot i ja. No. Paciència. Parlaré de persones que han canviat el seu somni de ser futbolista i han acabat dedicant-se al món de l'espectacle. Per exemple, l'actriu Berta Calvó.
1: Berta Calvó.
4: Sabeu qui és la Berta Calvó?
1: Ara no me ve.
4: La Berta Calvó és una noia molt joveneta, molt bonica, rosseta, que ha fet el Com si fos ahir, que feia d'entrenadora del gym.
1: Ara sí.
4: També una sèrie que també podeu veure pel 3CAT, que es diu Experiment AUC.
1: Sí.
4: Sabeu quin és l'Experiment AUC?
1: No l'he vista.
4: Està bé, és curiós. És un experiment que fan sobre la por. Un dia te'n parlaré.
1: Entreu al 3CAT i busqueu Experiment AUC.
4: Sí.
1: AUC.
4: AUC, segur que no.
1: Segur que és un arbre, és un arbre.
4: Sí. Doncs la Berta, abans de ser actriu, jugava a futbol i ho alternava amb diverses disciplines artístiques, però el seu gran objectiu a la vida era convertir-se en futbolista. Escolteu com ens ho diu.
6: Quan era més petita, somiava més aviat en ser futbolista, que no pas actriu.
1: Mira.
4: Però
1: futbolista a quin nivell?
4: Futbolista a nivell que va estar a punt de fitxar per un equip anglès.
1: Ep, cuidado.
4: Sí.
1: Cuidado.
4: Sí.
3: El Huddersfield.
4: No, era una crac, eh? Vull dir, jo he vist fotos d'ella, he vist vídeos d'ella...
2: La toca bé.
4: La toca.
2: La remena
4: molt bé. I el que passa, que jo li vaig preguntar, dic, a veure, Berta, tu no et passa com a mi una mica?

0: jo quan veig aquells futbolistes tan ganàpies tirant-se per terra fent oh, falta, m'ha sí, fet mal, dic, no trobes que els hauríem de fer algunes classes
1: d'interpretació?
0: No? D'interpretació una
1: sí,
0: mica.
1: Sí, perquè dic, quedi més creïble quan simulen un penal.
0: A més, després s'aixequen i sembla que no els hi faci mai...
2: En Vinícius?
1: Sí.
2: Que és un gran disc.
0: És un artista. Ja, un artista.
3: Com que és del Madrid, l'ataques, eh?
0: Doncs em va dir que sí, que sí, que entre actors i actrius doncs, hi havia algun nexe, no? Escoltem a la Berta.
4: Sí que crec que el futbol i l'esport et dona una disciplina que considero molt important a la vida dels actors i les actrius, o almenys això ha definit molt la meva carrera com a actriu.
0: Mira, la disciplina
1: del
0: la
1: futbol,
0: disciplina del futbol, de tots aquests esports d'èlit.
1: Bueno, entrenar, ser constant... No?
0: Exacte. La disciplina, aquest tipus de disciplina, és a la que es va haver de sotmetre l'actor Marc Soler,
1: sí,
0: que és un actor ballarí, és estupendo.
2: Boníssim.
0: Boníssim, boníssim. El podem veure també a l'Acadèmia, l'Acadèmia, us recordeu?
1: Aquella sèrie de futbol.
0: Sèrie de futbol? Sí. Doncs el Marc Soler i tots els altres actors es van haver de sotmetre a, bueno, com si fossin esportistes d'alt rendiment.
2: Entrar en el paper, eh?
0: Clar, van haver de fer entrenaments molt durs, van seguir una dieta molt, molt, molt estricta.
2: Com en Feixades i jo.
0: Exacte. Sí. Sí, sí. Per això esteu així de forts sí, sí, sí, i de catxes,
2: per
0: no?
2: Per entrar en aquest paper, ens hem hagut de
3: fer. Personatge, i no érem així
2: nosaltres. No érem així.
1: En Xuriguera. Era prim.
2: Atlètic, soc un teu atlètic.
3: Sí, s'ha hagut de tirar els cabells i tot.
0: Vinga a fer cardio tot el dia. Doncs el Marc Soler va fer el procés invers a la Berta,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: va fer, si la Berta volia ser futbolista i...
1: O sigui, el canvi, ell va començar als camps de futbol, la Berta, no?
0: Exacte.
1: I ha acabat davant la càmera, i el Marc Soler al revés, diguéssim.
0: Exacte, però tot i que el Marc, a veure, tenia experiència en el món del futbol, però més aviat el món del futbol sala, és una cosa més tècnica,
1: bueno,
0: no tant...
1: Bueno, sí, sí.
0: Jugava en un equipet de... Bueno, no era un equipet, era un equip que es va haver d'enfrontar, atenció, amb el Barça.
1: A veure.
5: I vam jugar contra el Barça i ens van guanyar 19-1.
0: Va per ara. Va. A veure,
5: no perdíem l'esperança, tia.
0: Clar, és que l'esperança és l'últim que es perd.
1: 19-1, eh? Sí.
0: Però a veure, que si arribes a jugar amb, quan ets petit contra el Barça...
1: Jo hi he jugat,
0: que,
1: eh?
0: Clar,
1: jo
0: també. És que estàs ja a un nivell,
1: també?
0: Eh?
2: En vol.
1: En vol.
2: Jugar contra el Barça.
1: Jo a futbol vaig jugar contra el Barça, també.
6: Si queden 19-1, jugar tampoc és que... Sí.
0: Fas el que pots.
1: Estàs mirant el Barça. És una altra manera de mirar el Barça.
2: Sí. El mires de molt a prop.
0: Sí. Li vaig preguntar al Marc si ell, de petit, volia ser futbolista, com sí, tots els nens ara com hi ha la Dèria, la Min Yamal, ara tots els nens volen ser futbolistes, i ell no. Ell tenia altres aspiracions. Es veu que tenia una disfressa que li agradava molt, que era de bomber, volia ser bomber.
1: Bomber perquè tenia una disfressa.
0: Sí, sí, bueno, sí, li agradava. I també tenia una altra disfressa de pallasso, i mira, això sí que ho encerté al final.
1: Sí. Sol que no tenia una disfressa de cap
0: però
1: allà,
0: no, però jo sabeu què? Que li he trobat la real vocació al Marc Soler, que és aquesta.
7: Aviam.
0: He trobat
7: penya incomparent que condueix com si anés sol per la vida, saps? M'agradaria pitar i jo ser la persona que digués ja no condueixes mai més.
1: O sigui...
0: Volia ser guàrdia urbana.
1: Guàrdia urbana. Sí,
2: sí. Bueno, o policia nacional.
1: Sí, sí, sí.
2: O jutge.
1: O sí.
0: No,
1: sí,
0: jutge
1: sí.
0: No pita.
2: O rei d'Espanya.
0: Si vosaltres tinguéssiu un xiulet, a qui xiularíeu?
1: Hòstia.
0: No, a veure.
2: Jo un xiulet
1: el rei d'Espanya no se pot, perquè llavors no baixen el volum i sembla que no xiuli ningú.
0: Jo sabeu qui els donaria un xiulet? No. Els de la ONU, no? Que volen ser els àrbitres internacionals, a ningú els pot fotut cas.
1: És veritat.
0: Potser si els hi donéssim un xiulet...
3: Això és una reflexió molt profunda.
2: No, segurament. És una crítica política.
3: Sí, sí, sí, està bé, està bé.
1: Sí, sí, sí.
3: És cultura i política.
0: Doneu-me el micro.
2: És un programa molt punyent, aquest.
1: Mercè Martínez, moltes gràcies.
2: Felicitats!

0: Aquesta sí que m'agrada.
1: Sí? No, no casa gaire amb l'ambientació del programa, però què està sonant, Arnau?
2: Que digui, feu buscar unes coses que...
1: Alguna cosa relacionada amb el xiulet.
2: Això és The Whistle Song, la cançó del xiulet, de DJ Alligator Project.
1: Carai.
3: Hòstia, el DJ Alligator.
4: Aquest... Per contractar-lo, eh?
3: Per contractar-lo.
5: És com si digués el DJ Sergantara.
1: Sí, noi, mira, Alligator. Sí,
2: aquest bueno. És el nom artístic del productor iranià Ali Mobassat, que va emigrar a Dinamarca i va fer-hi fortuna gràcies a aquesta peça de l'any 2000.
1: Ostres.
2: La cançó se li va acudir l'endemà de fer una de les seves sessions musicals a un club. Resulta que aquella nit algun personatge alcoholitzat, mamat, com diem aquí, va entrar a la sala amb un xiulet i va estar acompanyant tota la nit la música amb el so incisiu d'aquest instrument.
4: Vull dir, és que ho veig, aquest personatge.
1: Sí,
4: ho veig, ets allò. Calla, nano, ja d'una vegada.
1: Amb el xiulet. Dita-la, endemà fot la cançó i es fa milionari.
4: Va, tamba.
2: Endavant. Doncs, en efecte, això li va donar la idea per reincorporar aquest so a una peça de música electrònica. La cançó és considerada un himne d'estil eurodance que va ser número 1 de les llistes de Dinamarca i de Noruega. Poca
1: doncs
2: broma.
1: Escoltem la cançó del xiulet de DJ Alligator Project i tornem de seguida amb una història per passejar el gos. Bravo.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel descobriment del foc.

0: Avui passejarem en Sugus.
1: En Sugus?
2: No, ja el vam passejar un
0: no, sí, però sí, aquest és un altre Sugus.
1: És d'un altre
0: deu
1: color.
0: Deu ser el Sugus és un nom de taronja.
1: Comú? És un nom comú, això?
0: Es veu que sí. Sí, hi ha sí, gent es posa que té... molt a Catalunya. Això... Hauríem de fer un rànquing de noms més posats.
2: Sí, bueno, sí, això, l'IDESCAT, sí, l'IDESCAT, tu pots saber, per exemple, quants Lluïsos o quants Carles tant, hi ha a Catalunya. Sí. Doncs que la gent apunti el seu gos a l'IDESCAT i que diguis quants Sugus hi ha a Catalunya.
0: Siguem originals.
3: Noms que no saps si és català o castellà, pot ser?
2: Sugus, home, no crec que no és ni català ni castellà.
3: No, no, però els gossos no tenen noms catalans, com si et dius Marc, per exemple.
2: Jo en tinc un que es diu Berenguer. Sí.
3: És català.
0: El meu es deia Misto.
2: Misto.
0: Misto. Sabria també dir... és molt posat, també.
2: Sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Tresqui.
0: El Sugus és de Molins de Rei.
2: Mira, com tu.
0: Vila Aimada. A veure la foto del Misto.
4: Oh! Ai,
0: en Sugus es veu que té molta mala bava.
2: Sí.
0: Però amb els que no coneix, eh?
2: Ah.
0: Els que coneix se'ls tracta molt bé i la família sempre que marxa de viatge els rep després amb molta... fa tombarelles, potser veus, fins maco? I tot massa,
2: ja,
0: perquè un dia es veu que fent una tombarella va caure d'esquena i es va contracturar tota l'esquena molt malament.
2: Vaja, vaja. Cuidado sí, quan rebeu la família, amb tranquil·litat.
1: Jo mai no he fet tombarella no, rebent la família.
0: I té un altre tret característic que es veu que és un golafre.
2: Vaja.
0: Es menja tot el que troba a terra. Es menja des d'un tros de pa fins a un tovalló utilitzat. Qualsevol cosa que es trobi.
5: Doncs pobret, avui de teca en veurà poca. Les passarà ben magres per trobar un rosegó de pa. Ens en portem en Sugus a Barcelona. Som a finals de febrer de 1789.
2: Avui passegem el gos pels rebomboris del pa. Catalunya està feta un parrac.
1: Ja està. Si vols, ho podem deixar aquí, eh? No, vull dir, és que no diràs res que sigui tan
0: res
1: cert com
0: nou,
1: això. Vull dir, més cert que això, no ho diràs pas avui.
2: Parlo de la Catalunya de 1789.
1: Ah,
2: imagina't. Ara estem més bé, ara.
3: I tant.
2: Ah, vaig sentir l'altre dia a l'Illa que deia que farien espais quants pisos.
1: Ui, ui, ui.
0: Ah. Sí.
3: Ell, eh?
2: Ell els fa, ell.
3: Ell sol, eh?
2: Ell.
3: Taca, taca, ell i un seu cosí, que és el que es manobra.
2: Mira, no comencis per aquí. No comencis per aquí. No comencis per aquí, perquè això és tràfic d'influències, si és un cosí.
3: És veritat,
2: real.
3: És veritat.
2: No,
3: és veritat.
2: No sabem qui els fa. No sabem
3: a Palante.
2: Vinga. A l'any 1789 som. El país encara no s'ha recuperat de la desfeta de la Guerra dels Segadors i les condicions imposades pel rei d'Espanya tampoc ajuden a aixecar el cap.
1: Què vols?
2: Anem sempre igual, sí. El rei d'Espanya és en Carles IV, net de Felip V, un monarca que ha seguit fil per randa les indicacions del seu avi. Colla molt fort els catalans, tal com li va demanar. La gent també, no? Es... T'estàs morint. I què? Avi, què vas a querer? A los catalanes ni agua. Pots donar unes paraules
3: que...
2: maques,
3: però és
2: algo...
3: que sigueu originals, hòstia, espanyols. Hòstia, sempre igual.
2: Arribem a Barcelona i en Sugus s'adona que la passejada se li farà llarga, perquè després d'una hora, refregant el morro per terra, ha acabat perdent l'esperança de trobar alguna cosa per menjar. Allà no hi ha res, tu.
3: Què vols dir, que Barcelona està neta?
2: Neta.
3: Com... Hòstia, això sí que és una novetat, eh?
2: No hi ha res a terra. No hi ha res. El que passa és que el pobre aquí no troba ni una engruna perquè els barcelonins s'estan fotent de fam i qualsevol cosa que troben a terra se la queden perquè els pot solucionar un sopar. Hi ha tanta misèria que les converses entre barcelonins fan llàstima de sentir.
6: Hola, mossa, ja sóc aquí.
7: Hola.
6: He parat a buscar una mica de sopar.
7: Ah, sí? Has passat pel bon preu? Perfecte. Què has portat?
6: Què dius pel bon preu?
7: Què has portat?
6: Collons, si encara no existeix el bon preu.
7: No?
6: Som l'any 1700...
7: Ah, no, no, no, clar, és veritat, és veritat.
2: 1789 només hi havia el Mercadona.
7: Exacte. Ara. I on has anat? Què has portat?
6: Mira, estem buscant... Mira que fa anys que estem casats i no havia sentit mai tan papizota com avui.
7: No, no, papizota. Papizota seria així.
6: Ah, sí, clar.
7: Hòstia.
6: Sí, sí. Estem buscant a les deixalles i he trobat algunes coses.
1: M'has fotut la dona.
6: Sí.
2: Nois, sí, cada història és diferent.
6: Ja. No,
2: cada personatge...
3: Ell es pensa que està casat amb la Mercè. Ja.
2: No, no.
3: A vegades acabem de gravar i li va fer un piquito a la Mercè. Li dic, Xuriguera, no, la Mercè és una actriu.
2: Clar, són papers diferents cada dia.
1: No, ja ho aniré entenent, però collons, fa poc que hem començat aquest programa.
2: Home, portem 49 capítols. Sí,
3: hauries d'anar veient de quina és la dinàmica. És que vull dir, en fi, estimada, el que et deia, que he anat a buscar algunes coses entre les deixalles i porto un colom mort, unes peles de castany, una ceba, que encara se'n pot posar en tros, i una altra cosa que no sé què és, però em sembla que serà bosc.
7: A veure, deixa'm veure. Oh, però quin fàstic! Passis una tifa de cavall? Fes el favor de llançar-la, per favor.
6: la pots aprofitar?
7: No.
6: Vull dir, no podem fotre una amanida d'això?
7: No. No, no, no.
6: Una amanida d'aquestes modernes.
7: No, home, no, llença-ho. Mira, prefereixo morir-me de fam, de veritat.
6: Formatge de cabra i una mica tipus de cavall.
2: Els barcelonins s'han de conformar amb menjar qualsevol cosa. A banda de les polítiques del rei, les males collites també han suposat un mal de cap. De fet, han estat la gota que ha fet vessar el got. Fa 2 anys que els pagesos perden les collites per culpa del mal temps.
1: Collons, això també.
2: S'alternen períodes de sequera i fortes onades de calor amb tempestes intenses que engeguen les collites a dida.
1: Ja s'havia inventat el canvi climàtic al 1700?
2: Es veu que sí, noi. Sí, sí. El fet és que les collites se n'han anat en orris i el conreu que més ha patit és el del blat. I per què es fa servir el blat? Oh. Doncs, bueno, per fer el pa, no?
7: Ara.
2: És l'aliment que es menja la gent de classe baixa. Com sempre, la crisi s'ha acarnissat amb els més pobres. En Sugus, el nostre gos, està emprenyat. Ja té una edat i li feia mandra venir amb nosaltres perquè no ens coneix de res. I ara va i s'adona que l'únic vici que té, que és menjar, li serà impossible.
6: Bé, pobre gos.
2: Des que ha començat la passejada, que busca alguna cosa per menjar i no troba res. Ha estat a punt de poder endrapar una fulla d'enciam que hi havia al mig del carrer, però un barceloní famèlic s'ha aprofitat que en Sugus és lent de reflexos i se li ha avançat, tu. El pobre està ben desesperat, s'està fotent de gana i a la mínima que ens despistem el perdrem de vista perquè s'esmunya entre els carrerons per trobar alguna cosa per fotre's a la boca.
6: Collons de gos, ens farà malament tot el capítol, eh?
2: L'increment del preu del pa ha acabat d'enfonsar Barcelona en la misèria. La fam està estenent per tota la ciutat i per Catalunya sencera. Cada vegada que algú se'n va al forn a comprar pa i li diuen que ha tornat a pujar el preu, allà hi ha un pet de crits que tira enrere.
1: Bon dia, de Beauvoir, senyor forner.
4: Bona tarda, senyor Clint. Què voldrà?
2: Hasta jubilar-se, poder, aquest forner. No? Hòstia.
6: Hòstia, Arbúcies i el forn de pa, que Cal Arnau.
2: Sí, i és gran. Mira, també el senyor.
6: No, però Cal Arnau, forn de pa.
2: Ah, l'Arnau Sollera.
4: Fantàstic, un producte increïble. Sí. Digui, digui, què voldrà?
1: Sí, collons, què vols? Una pizza? Vull un pa, no?
4: Oh, un pa de quin tipus? Ah. Un llonguet, una barra de quart, un pa de mig, un pa de pagès, rodó, un croissant...
1: Yeah, jo què sé, què em recomanes, forner?
4: Oh, jo et recomanaria el pa d'espelta, però encara no s'ha inventat.
1: Mira. Més mala sort. Bueno, posa'm un pa normal. Jo què sé, el més barato, total, som pobres, vull dir, tampoc no podem fer res més, eh? Un pa normal, barato.
4: D'acord, d'acord, doncs li poso un pa de mig, és mig ral.
1: Com? Com?
4: Mig ral.
1: Mig ral?
4: Sí, mig ral.
1: Que t'has begut l'enteniment, desgraciat?
2: Pels qui desconeixeu com anava l'economia catalana d'aquells temps, heu de saber que el sou mitjà dels treballadors de l'època era d'uns 5 rals diaris.
1: Però que t'has tornat boig, forner, o què? Que no has sentit el narrador.
4: Oh, és el mercat. La demanda fa inflar els preus, ja saps com va això.
1: Noi, doncs, si seguim així, al final el puto pa costarà 2 o 3 euros, eh?
2: Sí, noi, és el que val ara.
7: Sí, sí, és que no, bueno, està tan... No
2: ara,
7: està tan...
2: Ara vas a comprar un pa i 4 euros a vegades.
1: No saps mai el que et costarà.
2: No, no, no, depèn dels ànims del forner, sí, aquell dia. Sí, sí. Per sort hi ha aquestes cadenes que és tan bo, que és més barat.
1: És massa mare, eh? Sí, és massa mare. Massa mare. N'hi has posat massa, doncs.
6: És que vingui el teu pare.
2: El forner té raó. Les males collites fan que cada cop hi hagi menys blat i es produeixi menys pa, un fet que n'incrementa el preu. Però és que en els últims 3 anys el preu del pa s'ha multiplicat per 5, a diferència dels sous, que continuen sent igual de miserables que eren abans. Els elements més bàsics són inabastables. La gent té un problema, i ara que ens n'adonem, nosaltres també, perquè fa estona que hem perdut en Sugus.
7: Oh, no!
2: Sí, l'últim cop que l'hem vist perseguia una ratota que corria pel carrer i se la volia menjar. Des de llavors que no l'hem tornat a veure. Bueno, imaginem que deu estar bé, però val més que el trobem aviat, abans que se'ns mori de gana o que per culpa de qualsevol malaltia de l'època. Heu de saber que a hores d'ara hi ha més d'un forner a qui li han trencat la cara pel preu que cobra pel pa.
1: Clar que sí, clar que sí.
2: I hi ha un grup de revoltats que encara han anat més enllà i han decidit calar foc a totes les fleques de la ciutat.
6: Hòstia, és ben bé que eren altres temps, eh?
2: Sí, noi.
6: Això ara...
2: Sí, sí, ara van enviant factures d'Endesa, ningú crema res.
6: No.
2: I aquí pugen una mica el preu del pa i cremen les... Bueno, endavant. La gent no estava per manies, eh? A veure com va anar la situació.
4: Pareu! No em cremeu al local, sisplau!
1: Calla, desgraciat! Que el preu que ens cobres el pa, bé que et podràs pagar la reforma!
8: Ara! Que ets un passatero! Ara!
4: Que no és culpa meva que pugin els preus! Jo sóc el primer damnificat, el problema és el preu del blat!
8: Sí.
4: Jo sóc víctima, no culpable!
8: Els empresaris, que mai res és culpa vostra!
1: Et fotrem una pallissa que pla que t'hauràs de menjar el pa sucant l'omillet! Hòstia. Perquè ni podràs mastegar-lo! Vinga, la gran...
6: Això és una bona hòstia, eh?
1: Hòstia, sí!
2: Calma.
1: Com em torno violent, soc violent de veritat,
2: sí,
1: eh?
2: Sí. Perquè a la vida real no ho ets, de violent.
1: Com m'hi torno, sí.
2: Sí, eh?
6: No l'he vist mai, eh? 27 anys fa que ho conec, no l'he vist mai violent, eh?
2: No has vist mai que fotés una hòstia a ningú?
6: No.
2: Has pagat mai algú, Xuriguera, no?
1: Sí, però ja fa temps.
2: Què va passar?
1: No, em devia barallar.
2: Però pel... no era pas pel pa.
1: No era pel pa. Era pel vi.
2: El panorama a la ciutat és esfereïdor. El clima de violència només fa que créixer i s'està estenent a altres ciutats. Arreu de Catalunya hi ha forners a qui els hi han cremat el negoci. A més dels forns de Barcelona, també cremen els de Mataró, Sabadell i els de Vic. Cremen els forns de mig Catalunya i nosaltres busquem pels carrerons de Barcelona a veure si trobem ensugos. Els anys en què ens situem, Barcelona encara està emmurallada. Per tant, si ha travessat la muralla...
1: Ja està.
2: Haurem de començar a assumir que algun pagès l'haurà fotut a la graella.
7: No.
6: Algun dia sí que...
1: És el que fem en aquest programa, fotre gossos a la graella.
6: Sí. Algun dia menjarem gos,
2: ja veuràs.
6: Això fa programes que volta.
2: Mentre nosaltres ens escarrassem a trobar-lo, els aldarulls continuen incrementant. El capità general de Catalunya, en Francisco González,
1: carai,
2: comte de l'Assalto, envia els soldats contra la multitud. A les tropes del rei les expulsen a cops de garrot i més d'un soldat acaba linxat enmig del carrer.
6: Però tot això?
7: Anàvem
6: tot fort. Això perquè ha pujat el preu del pa?
2: Sí, noi.
6: Collons, la gent anava fort aquella època.
2: Sí, no, els catalans d'aquella època...
6: Oh, què se n'ha fet? No sé. Bueno, aquell si deu no estar mort.
7: S'han mort. Sí. No en queda ni un.
6: Vull dir, em referia al crac aquest d'anar, sí, cremant o...
2: Ara som nosaltres els catalans.
1: S'han fet, fet guàrdies civils.
2: Ara... Passen les hores i ningú es fa enrere. Els intents dels dos bàndols per arribar a un acord acaben com el rosari de l'aurora. I nosaltres seguim sense trobar en Sugusto.
6: Aquest cos ens farà malament, ja t'ho he dit. Companys, ha arribat una carta del rei. Proposa deixar d'estomacar els seus homes a canvi que ell imposi una rebaixa general en el preu del pa.
1: Vale. No, que em sembla un bon començament, vale. Però i els presos? Els alliberem, suposo, no? Els presos què? Surten o no surten?
6: No en diuen res, els presos.
1: Ah, no?
6: No.
1: Doncs si no alliberen els presos, no hi ha tracte, eh?
6: Bueno.
1: Que jo ja n'estic fart de cada nit, dals i dils i bona nit. Allà a la presó, bona nit.
2: Els hi vas a dir?
6: Tu ets aquest?
7: Bona nit.
6: Tu ets aquest personatge?
1: No hi vau anar-hi vosaltres?
2: No, jo i tard. Ara no som a la llista d'aquell partit. Vinga, va, com veieu, els revoltats no estan disposats a cedir terreny i per la seva banda el rei tampoc no està sempre disposat a afluixar.
7: Majestat, ha llegado una carta de los revoltados del pan.
2: En castellà ho has dit,
7: en castellà,
2: això?
7: Amb aquest accent.
2: Molt bé.
7: Del pan. Bueno, és que no sé, treballo pel rei, que vols que faci, sí. No m'entendràs,
9: si no. No te preocupes, senyorita, entiendo el catalín perfectamente.
7: El catalín?
2: El catalín.
7: El catalín? A veure, treu el mal geni, Juri. És tan despreciable.
9: Oh, i el parlo en la intimitat. Digues a aquests malnacidos imbéciles que no n'hi haurà més ofertes per la nostra part.
1: És valencià, això. Oh.
2: No sé què és.
6: En un moment pensava que era Montilla.
2: No sé què és, però sort que la gent no té accés als guions en paper escrit perquè l'acotació de l'accent que s'ha de fer, de veritat que no es pot llegir en públic. Posar accent de... I no llegeixo més.
5: Comença per sup i acaba...
2: Va, vinga.
5: Deixeu-me concentrar, si us plau.
2: Va.
9: O accepten mis condicions o que se preparin per veure fins a quin punt arriba el meu poder.
2: L'oferiment del rei no s'accepta, de manera que durant dies continua el ball de bastons. Els enfrontaments són plens de violència i es coneixen com els rebomboris del pa. Una revolta que va començar per les pujades de preu del pa i que es va acabar convertint en una protesta popular contra el rei. La part bona de tot plegat és que, amb tant de batibull, en Sugus s'ha resignat i ha acabat tornant al nostre costat. La tabalava veure tant de merder al seu voltant i ha decidit tornar al costat de les úniques persones que no fem pinta de voler-nos el cruspí. Les detencions van en augment i fins i tot s'imposen penes capitals pels arrestats. A hores d'ara, hi ha 7 condemnats a mort a causa dels aldarulls. Vull recordar que tot això és pel preu del pa.
6: Set
2: condemnats a mort, ja. La situació està tan descontrolada que nosaltres lliguem curt en Sugus i ens l'emportem als afores de la ciutat.
7: Ai.
2: Quan travessem la muralla ens adonem que hi ha centenars de ciutadans que ens segueixen.
7: Ai, se'ns mengen els Sugus.
2: No, tranquil·la. Surten en senyal de protesta per les execucions que s'estan a punt de produir. La situació s'ha descontrolat tant que el rei ha ordenat accelerar-les perquè serveixin d'escarment. Tots els condemnats moren al garrot vil.
6: Collons.
7: Sí, noi.
2: Després de tot allò hi va haver una repressió encara més forta de la que hi havia. Però a canvi es va aconseguir l'anhelada rebaixa en els preus dels aliments. Molt bé, que... molt bé.
6: Home, això és...
2: No us quedeu al sofà, home.
6: No, ara.
2: Ara, aneu a cremar els forners. Pobre gent.
6: Ai, demà.
2: El rebomboris del pa va formar part de l'espurna que va encendre les revoltes populars que es van succeir arreu d'Europa. La més famosa, la Revolució Francesa, que va començar pocs dies després.
6: Sí, tant.
7: Però, Peyu, què se n'ha fet del gos?
2: El gos, en Sugus. En Sugus...
7: Què?
2: És...

0: totes les paperetes per acabar mort. Però en Sugus se n'han sortit. Ara bé, fot llàstima de veure, eh? Ha tornat tan famèlic que, bueno, ni ha celebrat el retorn a casa. Normalment faria tombarelles, però avui n'hi ha dedicat un lladruc a la família. Simplement s'ha plantat davant del seu bol, se'ls ha mirat amb cara de perdona vides esperant que li omplin el bol de pinso.
1: Sí, clar.
0: I fins aquí a la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre esperit.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Són les 6.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill, i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a un agitador ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
1: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I al marge de la via judicial, sobre el terreny hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre. Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3CAT.info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com "el camí està lliure" i ja es van començar a veure missatges com "preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament".
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
3: A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor, que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghai, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50 de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
12: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
13: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
14: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot en alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que en la mesura del possible s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja ja sigui intensa.
15: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats en l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
1: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho dèiem en titulars, Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per excés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
16: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a Trescatinfo la directora de la FAC, Lidón Gasull.
17: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
1: El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
18: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem al servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
1: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
19: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
1: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
20: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi han distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
1: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població i en concret l'estany de Banyoles són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
21: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants, alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
22: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van anar sortint.
21: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
22: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals, és impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
21: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
23: Banyoles, dintre el guió, és
2: més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
21: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
4: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
21: El rodatge del Fons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: Esports.
1: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
13: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
0: 3CAT Info.
13: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nedadores.
6: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
13: Iris Thió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles.

0: les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
1: I el Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicolli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicolli ha signat fins al 2030.
2: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
1: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió amb el Sabadell.
3: 3CAT Info. Són 6:45.
4: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida, pressionats per Vox. El conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Firagost amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
1: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
4: I el temps torna la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera. En aquest cas,

0: de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
1: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
0: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra i la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
3: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
0: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
4: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: El govern espanyol té comptabilitzats 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants en pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat als vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i dos cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només dos supervivents. En el que portem d'any, han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
5: 3CAT Info.
0: Ha mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació que duia a bord 10 passatgers li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
6: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets. Han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de l'unitat antidroga de la Policia Nacional.
7: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban. Y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
0: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
8: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
0: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més. Apunta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils amb Salou, ja arriba als 200 venedors il·legals.
10: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
9: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
11: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, es comença a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
9: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
5: Trescat Info.
0: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mohtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
12: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
0: Mohtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wild Berries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou, Cristina Solías.
13: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
14: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
13: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
0: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
15: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
16: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados. Es que tenemos diferencias ideológicas profundas. La región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos.
15: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
0: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
17: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es va endur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
5: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
18: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
19: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja BBVA, Bank Inter i Mapfre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
20: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
19: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels $80 al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
0: I es triplicen en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el $500,000. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pegar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmen Jaume.
1: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
21: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic, se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
1: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
22: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me, de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no varen veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
1: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
0: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
23: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
0: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Julià Albacar.
24: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
25: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
24: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
25: I el personal pues, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
24: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
0: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
5: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
2: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de 6. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
0: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
3: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
0: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al Polen, la Pegatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
3: Muchos años, viva la hermandad.
5: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
4: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada d'Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
5: 3CAT Info.
4: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Dani Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
5: 3CAT Info.
4: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
6: Estoy ultra orgullosa del equipo, cómo ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
4: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
7: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
8: Jugar com un equip, l'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
7: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
8: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
7: Short, what I would like this team to look like.
4: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030. Per ella és un somni fet realitat.
9: I think when I heard that I didn't believe in it.
10: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
9: I didn't take the opportunity as well.
4: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5ª etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10ª posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6ª etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes a aquest dijous aquí al matí de Catalunya Ràdio, un dia que ens llevem amb 19 graus a Ripoll, 22 a Alcarràs i 25 graus a Tortosa. Avui, després d'un dia de treva, Protecció Civil alerta perquè torna a activar el pla per risc de pluges, ventades i pedregades, sobretot aquesta tarda, a bona part del país. Per tant, el primer és el primer. Gori Massip, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Matí de sol i tarda de pluges, vindria a ser això?
1: Doncs sí, vindria a ser això. A partir de mig matí i migdia esperem que s'inflin grans nuvolades i precaució perquè aquesta tarda les tempestes poden ser fortes, anar acompanyades de pedra, calamar-se, fortes ventades i afectaran de manera força general el país, des del Pirineu, Prepirineu, avançant cap a la Catalunya central i atenció perquè de cara a mitja tarda de vespre arribarien cap al Pla de Lleida, cap al Baix Llobregat barcelonès i també cap a la zona del Penedès.
0: Doncs alerta amb aquestes pluges, gràcies Gori, fins ara.
1: Fins ara.
0: Alerta amb aquestes pluges perquè poden ser intenses i és per això que Protecció Civil ha tornat al pla per possibles inundacions, perquè preveu aquestes pluges, ventades, possiblement també pedregades en alguns punts del país, sobretot a partir d'aquesta tarda. I això, quan recordem, falta menys d'una setmana pel famós eclipsi, per l'eclipsi solar total, que es podrà veure al 100% en alguns punts del país. Es podrà veure tot Catalunya, però només al sud del país es podrà veure de manera total, es podrà veure un eclipsi al 100%. I és per això que s'està insistint molt en la prudència a la carretera i en planificar els desplaçaments. Ima Soler, de Protecció Civil, ens advertia ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio que la mobilitat aquell dia, el dia abans i l'endemà, per tant, a l'11, el 12 i el 13, la mobilitat, deia, serà complicada i deia això.
2: Planifiquem la ruta que volem fer, pensem on volem anar, quin és el millor moment en desplaçar-nos. Hi ha molta gent que ja ha previst dintre de les seves vacances doncs un desplaçament amb alguna zona que es pugui veure. Vull dir, tothom segur que coneix algú que ha buscat una habitació d'hotel o ha buscat algun punt per anar a veure l'eclipsi en algun lloc, que bueno, doncs amb planificació i amb més tranquil·litat és segurament la millor manera de poder-ho fer.
0: És el que deia Ima Soler de Protecció Civil en declaracions al matí de Catalunya Ràdio de cara a l'eclipsi de la setmana que ve. De fet, el president Salvador Illa en el seu canal de Telegram aconsellava evitar la P7, que és la principal via, evidentment, o la via més habitual per anar cap al sud del país. En aquest cas, doncs, recomanava buscar alternatives. En fi, avui en continuarem parlant i ho seguirem fent aquí a Catalunya Ràdio de les conseqüències d'aquest eclipsi, de tota la preparació, però un dia més, avui també hem de parlar de la crisi migratòria de Ceuta.
3: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: És el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui es reuneix amb el rei. Es reuneix amb el monarca Felip VI al Palau de Marivent, a Palma, on la família reial passa les vacances. Avui, també a Brussel·les, al Parlament Europeu, hi ha una reunió extraordinària també per abordar aquesta crisi. Ara bé, aquesta crisi de Ceuta ens continua deixant molts interrogants sobre la taula. D'una banda, aclarir què és el que va passar exactament, com va anar la crida massiva que es va fer per les xarxes socials. Sobre això, l'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil si van rebre informació els dies previs sobre l'entrada que s'estava preparant. I el Marroc també ha engegat la maquinària judicial i ha detingut pràcticament 90 persones que, en teoria, estan acusades d'estar al darrere de l'entrada massiva o dels aldarulls que també es van registrar a la frontera. L'altra cara de la moneda continua sent, per descomptat, la picabaralla política sobre què s'ha de fer amb els menors d'edat que continuen a Ceuta i que no han tornat al Marroc.
4: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
0: És Alma Ezcurra, del Partit Popular, dient que les comunitats autònomes governades pel seu partit compliran la llei, però Vox, que governa amb el PP en diverses d'aquestes comunitats, no hi està d'acord. I, de fet, el Partit Popular apunten que sí, que la llei la compliran, però també demanaran garanties, la qual cosa avui alguns diaris interpreten com una voluntat deliberada de retardar l'arribada d'aquests menors immigrants. A Catalunya, Junts, també, com sabeu, ha dit que no vol aquests menors immigrants, argumentant que els centres d'acollida de Catalunya ja estan al màxim de la seva capacitat. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, per la seva banda, feia aquestes declaracions ahir en aquest programa.
5: Tant aquí hi ha una responsabilitat de molta gent. I llavors aquesta responsabilitat que tota aquesta gent no assumeix, que aquests governs, o qui sigui, o els serveis secrets, o el qui sigui, no assumeix, resulta que acaba repercutint en la societat. No? I escolti, la societat fa moltes coses i molts esforços. I el nostre país, en particular Catalunya, fa molts esforços en molts àmbits. I segurament haurem de continuar-los fent.
0: És el que deia Oriol Junqueras ahir en declaracions a aquest programa. I no deixem encara de parlar del Marroc, però amb una altra qüestió radicalment diferent.
6: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is
0: Perquè a les últimes hores la FIFA ha negat que el seu president, Gianni Infantino, hagi ofert al Marroc acollir la final del Mundial del 2030 a canvi de rebre suports per mantenir-se en el càrrec com a president de la federació. Ho va publicar ahir el diari The Times, però la FIFA ho ha qualificat de fals i d'enganyós. De fet, quan va sortir la notícia, Infantino estava justament al Marroc, en una reunió d'urgència de la FIFA. I aquesta és una de les poquetes imatges que en tenim. Així en marxava, en un cotxe, sense parar-se davant la premsa, Gianni Infantino. Recordem que el Marroc ja fa temps que aspira que la final del Mundial del 2030 sigui a l'estadi Hassan II de Casablanca, mentre que Espanya, que també organitza aquest Mundial, aspira al Bernabéu. I també recordem que l'alcalde de Barcelona va plantejar que la final fos al Camp Nou. A banda d'això, a les 7 i 6 minuts, a les últimes hores hem tingut males notícies amb dos nous crims masclistes, un a Astúries, on guàrdia civil ha matat la seva exparella, també agent, i l'altre a Múrcia, on una dona va morir apunyalada mans de la seva parella en un centre comercial. I l'altre tema del dia, en l'esfera política, és Madrid i l'àtic de Isabel Díaz Ayuso.
6: De ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Avui, en Temps d'Àgora, parlarem d'aquesta qüestió amb el David Fernández Moreno, que és autor d'una biografia d'Isabel Díaz Ayuso. Serà a partir de 9:45 del matí. I atenció a això que us avança el matí de Catalunya Ràdio, que detallarem avui durant tot el dia. Quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, l'Agència Catalana de Residus fa una crida a tots els partits que no utilitzin, en la batalla electoral, la recollida porta a porta. Ara fa molts dies que aquí al programa estem recollint queixes al voltant de la recollida porta a porta. De fet, ho continuem fent. L'última, aquesta de Calonge.
7: Que és una urbanització que està molt afectada pels senglars. Amb la qual cosa, els matins que toca recollida o que ha tocat recollida de brossa el dia anterior està escampada pel terra perquè baixen els porcs senglars. Jo no tinc vehicle. Jo he de pujar a casa meva amb cotxe de línia. El dia que no toca recollida de brossa he d'anar amb la meva brossa en el cotxe de línia. Això és normal en l'època que estem vivint?
0: És el que ens deia la Maria Antònia al telèfon de queixes i denúncies del programa. Avui en continuarem parlant, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara un parell de coses més. L'Institut de Seguretat d'Intel·ligència Artificial del Regne Unit ha confirmat que dos models d'intel·ligència artificial han entrat en altres sistemes i han enviat correus per robar les credencials a les persones que tenen aquests correus electrònics. Diu l'Institut que és la primera vegada que veiem riscos així. Ahir parlàvem d'aquestes incidències en la intel·ligència artificial amb l'investigador Roman Orús, que és l'únic espanyol que forma part del grup de Nacions Unides que parla d'intel·ligència artificial.
8: El que ha passat ha estat dins d'un entorn més o menys controlat, no? I efectivament doncs, s'ha pogut detectar temps, etc. Però el que hem de fer ara mateix és com hem de diguem-ne, entrenar aquestes intel·ligències artificials per tal de que no facin això.
0: Si l'encàrrec que se li fa és aconsegueix les dades de tots els catalans i catalanes a la sanitat pública, ho té raonablement fàcil, un model d'intel·ligència artificial per aconseguir-lo?
8: Bueno, amb el que hem vist jo diria que sí.
0: Doncs això, Roman Orós, insistim, un dels grans experts en intel·ligència artificial del moment. En fi, sobre noves tecnologies, TikTok ha arribat aquesta matinada a un acord amb Disney.
9: Under the sea, under the sea, nobody beat us, fry us and eat us in fricassee.
0: I aquest acord implica que els usuaris de TikTok podran fer servir fragments de les pel·lícules de Disney, incloent les franquícies de Star Wars o de Marvel, en els vídeos a les plataformes. Ningú no dona xifres, però això arriba després del fracàs de l'acord de $1,000 milions entre Disney i OpenAI en vídeos generats per intel·ligència artificial. Allò va descarrilar, però aquest de TikTok sembla acabar de debò.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Avui, a l'hora del matí, d'aquí una horeta i mitja, Jordi Mira, Assumpta Escar, Meritxell Benedí i Anna Grau. Però abans... Marta Viana, Maria Fernández i Roser Parera, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: S'investiga.
3: L'Audiència Nacional posa fil a l'agulla amb els fets de Ceuta i pregunta a la Guàrdia Civil si disposa de pistes del que va acabar passant.
1: Àlex Giral Robert.
4: Abans de decidir si obre una investigació formal, la magistrada ha demanat a la policia que respongui si hi va haver avisos previs de l'arribada massiva de migrants. Això malgrat que el govern espanyol ha insistit els últims dies que no. El tribunal també ha reclamat tots els detalls de l'operatiu policial a la ciutat autònoma els dies 30 i el 31 de juliol. En especial vol informació exhaustiva de les persones que van aconseguir travessar la frontera per mar i les que van aparèixer mortes en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. A principis de setmana, la jutgessa ja va reclamar als cossos policials si tenien indicis de qui va poder orquestrar el desplaçament multitudinari. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I també al Marroc.
5: Una setmana després de la crisi a Ceuta, el Marroc activa la maquinària judicial.
1: Més detalls, Marc Camps.
6: D'una banda, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I d'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat 52 persones més per aldarulls a la frontera de Melilla. Són dades de l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han informat de quants detinguts hi ha. I continua el ball de xifres sobre les persones que han perdut la vida. Caminando Frontera s'eleva 141, el nombre de morts, 63 dels quals dins del Marroc. Rabat, a hores d'ara, només n'ha confirmat 11. Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Marc. Falten 3 minuts per arribar a un quart de 8. Menors migrants.
5: Tensió dins del PP per la gestió dels arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats per Vox, no hi estan d'acord i defensen el retorn dels menors als seus països d'origen.
3: El govern espanyol xifra en més de 500 els menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment.
1: Madrid, Antes la Fuente.
7: El repartiment de menors torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de 4 governs autonòmics amb Vox. Tot i això, la direcció del partit admet que acataran la llei, però adverteix que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc. Alma Izcurra.
8: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
7: Però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir en funció de les seves capacitats quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Nova crida.
5: El Ministeri de l'Interior diu que està estudiant una nova crida a les xarxes socials que anima a fer una entrada de migrants a Espanya el 15 d'agost.
1: Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, confirma que existeix aquesta crida, tot i que no està determinat si es vol fer a Ceuta o a Melilla.
10: S'ha publicat públicament a un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions.
9: Lozano apunta que les xarxes socials van ser clau a l'entrada ara fa una setmana de 70.000 persones a Ceuta. A través de les xarxes socials i d'aplicacions com WhatsApp es van difondre vídeos curts i emocionals. Hi va haver una coordinació al darrere, tot i que de moment no s'ha pogut detectar un responsable únic. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més arribades.
5: A les Illes, les últimes pasteres han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Tot plegat en una setmana marcada per la tragèdia humanitària de dimarts amb la mort d'almenys 19 migrants.
1: No ho sabia.
3: Isabel Díaz Ayuso s'espolsa responsabilitats per la controvertida compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid i assegura que ella no està al cas d'adquisicions com aquestes de més de 6 milions d'euros.
1: Txell Garriga.
2: Malgrat que el pis d'alt standing havia de ser l'oficina temporal d'Ayuso, la presidenta madrilenya afirma que n'ha estat del tot al marge.
11: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
2: I ha apuntat que el seu conseller de presidència és qui haurà de donar, doncs, explicacions per l'embolic. Segons El País, el govern regional va comprar l'àtic per 6,3 milions d'euros i la immobiliària es va embutxacar una comissió del 3%, gairebé de 190.000 euros. Tan bon punt va esclatar la polèmica, l'executiu d'Ayuso va anunciar la venda de l'immoble. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Porta a porta.
12: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. L'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè apartin de la batalla electoral la recollida de residus porta a porta i també els contenidors intel·ligents.
13: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
5: Quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tot tipus, o bé per estalviar-se-les a la recta final del mandat.
3: Més de 500 municipis tenen o bé el porta a porta o bé contenidors intel·ligents, però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que ho hagin posat en pràctica.
1: Més detalls, Albert Prat.
14: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
13: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
14: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
15: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
16: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
14: Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Top Manta.
12: Salou, el tarragonès, diu prou al fenomen. El seu alcalde, Pere Granados, critica els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb la venda il·legal que fa temps que es dona al passeig de Cambrils a tocar del municipi.
1: Clara Chavarría Domingo.
17: Bon dia. Granados ha reiterat les seves queixes en detectar un increment de la venda il·legal en aquesta zona que limita amb Salou i ha fet extensible a la Conselleria d'Interior les crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils per la tolerància que assegura que hi ha amb el Top Manta i la manca de voluntat política per acabar amb el fenomen.
18: Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
17: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors i Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Pacte de País.
5: Oriol Junqueras proposa que un equip d'experts piloti el Departament d'Educació durant 12 anys per dotar-lo d'estabilitat. El president d'Esquerra ho va explicar ahir aquí, al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Àlex Giral Robert.
4: En una entrevista a aquest programa, el líder d'Esquerra va plantejar tots els partits, menys els d'extrema dreta, escollir els integrants del grup d'independents en consens amb els agents socials i econòmics. Diu que serviria per abordar les crisis del sector, com el conflicte amb els professors i l'exclusió de Catalunya de les proves PISA, a més d'acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors del govern.
19: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
4: També aposta per fer extensiva la mesura a àmbits clau com Rodalies i l'habitatge. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara bé, no convenç.
3: La proposta de Junqueras a una part de la comunitat educativa que considera que el futur de l'educació no pot estar només en mans dels experts.
1: Maria Costa.
20: La directora de la FAC, les associacions de famílies de Catalunya, Lidón Gasull, i la portaveu del sindicat d'USTEC, Yolanda Segura, admeten que cal estabilitat, però volen poder-hi dir la seva. N'han parlat a Catalunya Ràdio.
21: No pot venir només d'experts, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, no com a més receptors de decisions preses per tercers.
22: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa, amb els seus representants, ja estan posant a sobre la taula quines
0: són les solucions a tirar endavant i que, per tant, lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
20: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Ana Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Expedienta.
12: Esquerra Republicana, el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, per la polèmica dels àudios filtrats. Puigtió ha demanat disculpes en un comunicat.
1: I moto d'aigua.
5: El conductor d'un d'aquests vehicles va morir ahir a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, en xocar amb una embarcació. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets.
1: Què en sabem, Maria Rovira?
6: Els fets haurien passat quan una embarcació amb 10 ocupants hauria passat per sobre de la moto d'aigua on hi viatjava la víctima i el seu fill, que és qui hauria explicat això a la policia. En rebre l'avís, Salvament Marítim es va desplaçar al lloc dels fets, va fer massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del sistema d'emergències mèdiques que també va treballar per reanimar-lo finalment. Finalment, però, es va confirmar la mort. Ara la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I més controls.
3: De velocitat a les carreteres catalanes fins diumenge. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant, ja que des de començament d'any 80 persones han mort a la xarxa viària catalana.
1: Vicent Mifsud.
22: L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
23: Tots els vehicles radar que hi han distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
22: En la campanya de l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia. Vicent Mifsud, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I dos crims masclistes més.
12: Un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. En l'intercanvi de trets, també hauria resultat ferit greu un tercer agent que hauria intentat ajudar la víctima.
1: Més detalls, Cristian Roldán.
4: L'home, que tenia expedients per casos de violència masclista, hauria matat la víctima amb una pistola sostreta dins les mateixes dependències policials, ja que ell no en tenia, perquè havia estat apartat del cos prèviament. Després d'assassinar la seva exparella, també va obrir foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment el van acabar batent. Abans, però, va ferir greument un tercer agent. La víctima, amb qui tenia tres fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. Aquesta tarda hi ha convocat una concentració davant l'Ajuntament de Llanes per rebutjar els fets. Cristian Rodlán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: També ahir a Múrcia, una dona de 44 anys va morir apunyalada presumptament a mans de la seva parella en un centre comercial. La Policia Nacional busca l'home que ha fugit després dels fets.
1: I més defenses antiaèries.
3: Volodymyr Zelensky en reclama als aliats de l'OTAN per protegir-se dels atacs russos com el que ahir va causar 17 morts i més de 40 ferits a Kiev.
1: Moscou, Cristina Solías.
24: El president rus ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
25: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
24: La nova unitat també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis ucraïnesos contra els càrrecs de la indústria militar. Ahir, un fabricant de drons dels Urals va sobreviure a l'explosió d'una bomba al seu cotxe. És el tercer intent d'assassinat en només una setmana. Des de Moscou, Cristina Solías, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a les 7:23 minuts, acord amb Oman.
12: L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb el seu país veí per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz. Tot i això, el pas de vaixells no es permetrà fins que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els ports iranians.
1: I es querellen.
5: Els manifestants agredits per la policia durant la manifestació contra el turisme massiu de Palma interposaran una demanda conjunta contra els agents.
1: Caterina Carman Jaume.
26: Una de les manifestants que va rebre cops de porra explica que ja marxaven i que els va agafar de sorpresa.
27: La policia havia marxat, però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops a les escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com, ¿qué estic fent? I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
26: Dissabte hi ha una manifestació a Sóller, una de les poblacions més afectades per la massificació turística. Des de Palma, Caterina Carman Jaume, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna cosa més de pagament.
3: L'Ajuntament de la Ràpita al Montsià es planteja recuperar el pagament per aparcar el trabucador.
1: Ricard Buigas.
2: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè era deficitari i generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3Cat Info que ara les arques municipals permeten recuperar el sistema.
7: El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
2: Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament del trabucador està limitat a 3 àrees i el trànsit rodat fins a les Salines de la Trinitat està restringit. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I anem als esports, Pau Dax, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Tenim a Deco enfeinat.
8: Sí, el director esportiu blaugrana segueix movent fitxa en el mercat amb diverses carpetes obertes, la principal, la de la davantera. Deco i el cap de caçatalents del Barça, Joao Amaral, es van reunir ahir a Madrid amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez, per definir una estratègia que pugui desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça, una operació que el club culer admet que és complicada davant la postura inflexible de no vendre del club matalasser. El Barça també espera que el futur de Ferran Torres es resolgui i mentrestant avança també amb les sortides. El lateral esquerre del planter, Jofre Torrents, marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen. Torrents marxa per uns 6 milions d'euros, segons l'Esport, i signa amb l'equip neerlandès per 4 temporades. El Barça ingressaria la meitat d'un hipotètic futur traspàs del jugador, un equip blaugrana que torna avui als entrenaments amb doble sessió després de fer festa ahir i dimarts.
1: I operat amb èxit.
8: El davanter de l'Espanyol, Quique García, que va passar ahir per quiròfan per la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer jugant contra el Middlesbrough la setmana passada. Quique es perdrà el primer tram de la temporada mentre recupera. L'equip perico s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva d'Ani Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City a Anglaterra.
1: I sisena medalla.
8: La que va aconseguir ahir Iris Thió per tancar els campionats europeus de natació a París. Va guanyar la plata en la final de la rutina acrobàtica per equips, on va competir juntament amb els catalans Denis González, Lilo Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer. L'entrenadora catalana del combinat espanyol, Andrea Fuentes, estava molt satisfeta amb el seu equip.
9: Estoy ultra orgullosa del equipo, como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
8: Ha estat l'últim campionat europeu de la capitana Paula Ramírez, volem dir. Iris Thió tanca la competició a París amb una medalla d'or, 4 de plata i un bronze.
10: Catalunya Ràdio.
11: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
13: el 30.536 30536 de la sèrie 18.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
15: Catalunya Ràdio.
28: Som 3Cat.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: I per arribar a 2:15, com cada dia a aquesta hora, un dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
29: Pido a todo la mayor serenidad y confianza.
30: Ha sido espectacular.
1: Tenim nosaltres la reina emèrita, la seva reina Sofia. Bon dia, com està?
31: Un poco fronyo, Miranda.
1: Comença amb iogurt ara mateix, veig, eh?
32: Sí. Una mica de feta, també.
31: Soy mirando pantalla con yogur en lloc de pantalla computadora, porque estoy un poco pacopata, porque sale, ¿no?
32: Sí. Estàs pacopata, està pacopata.
31: Porque sale, caro.
33: De verdad, mira que eres morbosa, Sofí, si ya sabes todo lo que pasó. Que hola,
1: tenim
33: tots dos.
1: Tenim un cara a cara.
33: Bueno,
32: sí, o sigui, la mèrit i la mèrita junts a la mateixa...

0: Un dia més, la crisi del Marroc centra l'agenda informativa. Ara mateix, tant la justícia d'Espanya com la del Marroc investiguen d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de Ceuta els passats dies 30 i 31 de juliol. L'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional si van rebre informació els dies previs que alertés que s'estava preparant aquesta entrada multitudinària. Tot això mentre creix la tensió dins del Partit Popular per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta i que, segons la llei, s'hauran de repartir per diferents comunitats autònomes. La direcció del PP assegura que les comunitats compliran aquesta llei, però presidents autonòmics defensen el retorn dels menors i també diuen des del PP que fàcil no ho posaran. La dirigent del PP és Almez Curra, la presidenta de la Comunitat de Madrid és Isabel Díaz Ayuso.
1: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
2: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un estado de derecho, la ley y el orden.
0: És el que deia Isabel Díaz Ayuso. Mentrestant, la Guàrdia Civil busca l'embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua en Puriabrava, a l'Alt Empordà, i hauria causat la mort del pilot. El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que una embarcació amb unes 10 persones els va passar literalment pel damunt, insistint que la Guàrdia Civil els està buscant. I aquests dies, com sabeu els oients i les oients del matí de Catalunya Ràdio, sabeu que us hem explicat que hem rebut moltes queixes de veïns de molts pobles de Catalunya per les molèsties que els causa el sistema de la recollida d'escombraries porta a porta. Avui al matí de Catalunya Ràdio es pot avançar que l'Agència de Residus de Catalunya fa deliberadament una crida explícita a tots els partits, perquè apartin aquesta qüestió, el porta a porta, de la batalla de les pròximes eleccions municipals.
3: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
0: És el que deia Catalunya Ràdio la directora de l'àrea econòmica circular de l'Agència de Residus de Catalunya, Pilar Xiva. I pel que fa als esports, Pau Dax.
4: El director esportiu del Barça, Deco, treballa amb el representant de Julián Álvarez per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid, mentre segueix pendent del futur de Ferran Torres. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ja s'ha operat amb èxit d'un trencament al tendó del bíceps femoral i Iris Tió tanca els campionats europeus de natació a París amb la 6a medalla, una plata en la rutina acrobàtica per equips.
0: Gràcies, Pau. I pel que fa al temps, Gori Massip, bon dia.
5: Bon dia, doncs avui el temps es torna a embolicar amb una tarda de tempestes que poden ser localment fortes. Poden deixar més de 40 litres en només 30 minuts. Estan activats els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya a pràcticament tot Catalunya. Per tant, precaució després d'un matí de sol, però de ràpid augment dels núvols, a la tarda caldrà obrir el paraigua en un bon grapat de comarques i tot plegat amb calor menys intensa al migdia, moltes màximes que es mouran entre els 29-30 i els 35 graus.
0: Gràcies, Gori. De fet, tenim una alerta de protecció civil per a aquestes pluges. Està activat el pla de possibles inundacions perquè no només hi ha risc de pluges, que també hi ha risc de ventades, de pedregades a bona part del país, a bona part de Catalunya. Ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio amb tota la informació necessària. Doncs justament, al voltant de la informació necessària, la de la mobilitat a aquesta hora, com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Avui és un matí altre cop tranquil al transport públic, només amb alguns retards habituals a Rodalies. L'Avant Express, que va de Tortosa a Barcelona, va 15

0: minuts tard i també un quart d'hora de demora en alguns trens de l'R11, la que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, i també veiem 5 minuts de demora a l'R15 en el tren que està anant des de Reus cap a Barcelona.
1: Gràcies, Maria. I a les carreteres com les tenim? Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha un vehicle avariat a la Ronda Adal a l'altura d'Horta en direcció Llobregat que talla un carril i que provoca retencions des del nus de la Trinitat i per darrere a les dues entrades a Barcelona per la C58, l'autopista del Vallès des de Montcada, i la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma. També aturats a la mateixa Ronda Adal entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit Besòs per les obres. I a la Ronda Litoral, cua des de Fòrum fins la Barceloneta, direcció Llobregat.
1: Gràcies, Maribel. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Passen 4 minuts de 7:45. Anem a mirar els diaris. I comencem, com sempre, amb les portades i les opinions més destacades amb el Pau Bertrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: La crisi migratòria i les polítiques d'habitatge centren les portades d'aquest dijous.
3: L'Ara i el País es fixen especialment en la postura del Partit Popular, que ha acceptat repartir entre les autonomies a 1.100 menors de Ceuta. L'Ara subratlla que els populars es desmarquen de Vox, però demanen que Catalunya i el País Basc també rebin joves.
4: El País va un pas més enllà i assegura que la disparitat d'opinions del PP i Vox posa en risc les seves aliances a les comunitats autònomes. A les 4 comunitats on governen plegats, un dels pactes de govern era el de rebutjar els menors no acompanyats.
3: Mentrestant, la BCE afirma que la Guàrdia Civil està investigant la possibilitat d'una crisi migratòria a Catalunya. Segons un informe dels agents, hi podria haver una convocatòria per xarxes pel dia 15 d'agost. No obstant, diu que la magnitud és incerta.
4: La Vanguardia, per la seva banda, es fixa en el revés del Consell de Garanties Estatutàries a la llei que limita la compra especulativa d'habitatge.
3: En el seu editorial demana polítiques ambicioses, però també una base jurídica impecable que no vulneri el dret a la propietat. Assegura que el camí no passa tant per limitar la compra, sinó per l'alliberament de sòl urbanitzable per poder construir en el mínim temps possible.
4: La recuperació de platges és el tema del dia del periòdico. El diari explica que el govern obrirà les comportes de pantans del Ter i el Llobregat per alliberar 1 milió de tones de sediments. El seu objectiu és que arribin als cursos baixos dels rius perquè restaurin els sorrals en regressió.
3: L'editorial del Mundo destaca el rècord de l'Ibex després de superar els 20.000 punts. El diari ho veu com una bona senyal per l'economia i un reflex de la competitivitat de les empreses espanyoles. També creu que es demostra una borsa capaç de créixer per sobre la mitjana europea.
4: I acabem amb un article de Xavier Grasset al Punt Avui sobre l'eclipsi. Explica que ja ha triat el lloc, el veurà enfilat en una torre que fa de mirador a la vall de Santa Marina, Pratdip, al Baix Camp. Grasset diu que l'eclipsi és la bogeria de l'estiu que ens farà anar amunt i avall i que serà efímer, però també que retindrem la seva imatge a la memòria.
1: Continuem repassant els diaris, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
5: Bon dia.
1: No hi haurà granja de pops a les Canàries.
5: Pesca Nova ha renunciat al projecte per crear a les Canàries la primera granja de pops del món on volia produir-ne unes 3.000 tones l'any. La iniciativa va despertar una forta oposició de científics i animalistes que argumenten que els pops són animals extremadament intel·ligents, sensibles i complexos i una espècie solitària que no es podria adaptar a les condicions intensives de les granges. Segons Pesca Nova, però, la decisió respon només a consideracions empresarials i regulatòries. Ho llegim a El País.
1: eBay paga 56 milions de dòlars per haver assetjat de manera brutal una parella.
5: Ina i David Steiner, de Natick, Massachusetts, havien criticat eBay en alguns articles del seu butlletí e-commerce Bytes, adreçat al sector del comerç electrònic. En resposta, la plataforma els va assetjar durant setmanes amb tècniques pròpies de pel·lícules de psicòpates. Els van enviar per correu paneroles vives, larves de mosca, un fetus de porc i una corona fúnebre. També van publicar la seva adreça a xarxes i plataformes de cites, van convocar trobades sexuals a casa seva i van enviar pornografia a nom d'ell als seus veïns, simulant la típica confusió amb l'adreça. Ho explica El Diario Ponés.
1: Ai, no sé si dir-la el següent, eh?
5: Vinga, va, que t'ho
1: sí? No, no, de poder puc, el tema. Aviam, mesures contra l'anomenat repte marró, sí, és el que sembla, a les piscines catalanes.
5: Efectivament. L'Ajuntament de Tàrrega farà analitzar els excrements trobats a la piscina municipal per establir si són humans, de debò, i esbrinar el sexe i l'edat de l'excretor o l'excretora. Volen estrènyer així el setge al seu voltant amb l'ajuda també de les càmeres de seguretat, ja que no és el primer cop que aquest estiu que són víctimes d'aquest anomenat repte marró. Una altra piscina entre les moltes que han hagut de tancar dos cops en menys, en aquest cas d'una setmana, en plena onada de calor per aplicar el protocol sanitari de neteja i desinfecció per presència d'excrements, ha estat la de Vilaseca. Ho recullen El Segre i La Vanguardia.
1: Gràcies, Sílvia. I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
6: Comencem amb la premsa nord-americana, que es fa ressò de l'acord a què ha arribat l'Iran amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Ormuz. Doncs bé, el New York Times dedica en portada un reportatge sobre els mariners encallats al golf Pèrsic i que estan atrapats des de fa 4 mesos en aquest foc creuat per la guerra. També ens fixem amb el Washington Post, que explica el nou mal de cap de Donald Trump. És l'heliport de la Casa Blanca. Les obres es veu quan començar el mes de juny i es va acabar d'instal·lar el passat 30 de juliol, però ara Trump ha demanat que s'aixequi tot perquè no li agrada com ha quedat. Sembla que hi ha una mica dependent a la gespa que han instal·lat al terra i això doncs no li acaba de fer el pes i ara ha demanat que els treballadors ho refacin tot i ha exigit que ha d'estar a punt per la visita del president Xi Jinping que ha de fer el mes de setembre. Acabem en aquest cas amb la premsa alemanya i britànica, que expliquen que la policia alemanya ha trobat explosius en un dron a l'aeroport de Leipzig. El ministre d'Interior alemany adverteix que s'està investigant si l'atac frustrat podria haver estat planejat per una potència estrangera.
4: I els diaris econòmics destaquen el càlcul del finançament efectiu de les comunitats autònomes. Catalunya és la segona que més diners aporta per darrere de Madrid i se situa la novena en recursos rebuts per habitant. Segons les dades de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, la comunitat que més diners rep per habitant és Cantàbria i la que menys, Múrcia. El Cinco Días analitza les aportacions dels ciutadans d'origen marroquí a residents a Espanya. Els que viuen a l'Estat van enviar l'any passat 1.500 milions d'euros al Marroc. Per al país africà, aquests diners suposen l'1% del seu producte interior brut. L'únic estat que supera Espanya en enviaments al Marroc és França, que hi fa arribar més de 3.400 milions d'euros. I acabem amb On Economia, on expliquen la caiguda en la producció de cotxes elèctrics a l'Estat espanyol. L'any passat es van fabricar 107.000 elèctrics purs, la pitjor xifra en els últims 4 anys, crida l'atenció perquè es van matricular més vehicles endollables que els que es van produir a l'Estat. De fet, els cotxes arriben de fora i Espanya exporta el 86% dels que fabrica altres països.
1: En 4 minuts arribarem a 3:15 al matí de Catalunya Ràdio. Repassem la premsa esportiva. Pau Dax, bon dia de nou.
7: Bon dia, Freddy.

0: Que el jugador del Madrid, Franco Mastantuono, marxi cedit a la Fiorentina és una notícia tan irrellevant com la seva primera temporada al Club Blanc. Però entre el nom i que marxa a Itàlia, ens ha deixat encefat a fer sonar el Franco amb què vivíem millor, el que ens agrada, el bo d'en Batiato. I qui sembla que va perdre el centre de gravetat permanent durant una estona, si l'ha arribat a tenir mai a lloc, és el brasiler Neymar. Llegim-me l'ara que després de vèncer el Remo a la Copa Brasilera amb el Santos, el davanter es va encarar amb la directiva del club rival als vestidors, un Neymar afectuós que també va marxar del camp llançant petons a l'afició rival que l'havia insultat durant el partit. Qui sembla que tampoc s'ha portat bé del tot és l'ex blaugrana Ilaix Moriba. Llegim a l'Esport que el Celta de Vigo ha apartat el jugador juntament amb un company per haver arribat tard als entrenaments. I acabem amb l'Esportiu, que ens fa deixar el futbol i parlar de motocross MX2. Ens expliquen que Guillem Farrés és líder sòlid al Mundial i aspirant al títol després de 5 victòries i 5 segons llocs en els 14 grans premis que s'han disputat fins ara.
1: I passem a la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés. Bon dia, Carlos.
2: Bon dia.
1: Avui més cor que mai, eh?
2: Doncs sí. Us imagineu que 30 anys després el vostre fill o filla comença a sortir amb el fill o filla del que havia estat la vostra parella durant els Jocs Olímpics del 92? Doncs això és el que li ha passat a Cindy Crawford i Richard Gere. La supermodel i l'actor van estar junts del 91 fins al 95. I ara els seus descendents, fruits de relacions posteriors, reviuen la història dels seus pares i es converteixen en un duo de guapos per a la generació Z. Ella es diu Kaya Gerber, té 24 anys i és la filla de Crawford. Ell, Homer Gere, ja en té 26. Tots dos, estupendos, hereus d'una genètica d'estrella, són els protagonistes de The Shards, un thriller adolescent on durant el rodatge es van disparar els rumors. La nova parella ja ha posat junt a l'estrena de la pel·lícula i desenes de paparazzis americans fiscalitzen tots els seus moviments. De moment, la discreció és la tònica que marca aquesta relació, un duo de rics i guapos que ens recorden que els 90 van ser una gran dècada.
3: Catalunya Ràdio.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: L'esport no fa vacances a l'estiu.
3: Tampoc a Catalunya Ràdio.
5: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
3: També del Girona i del Sabadell.
5: Estem atents al Gamper i els primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
3: A més del mercat de fitxatges.
5: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
3: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
5: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Un minut per arribar a 3:15. Marta Viana, bon dia de nou.
7: Bon dia.
1: Qui fa anys avui, va?
7: Va, la cosa va de músics. Comencem pels de casa nostra.

0: ser intermediaris.
1: Quico Pi de la Serra, què diries? Quico... Escolta'm una cosa, et dono una pista perquè avui tot va de quatres.
2: Tot va de quatres? 74? No.
1: 84.
2: 84. He dubtat, eh? Perquè he pensat 80, no ho sé.
1: Doncs 84. Més jove, sí. També, Daniel Carbonell, eres més conegut com a Macaco. Si somos hijos.
2: ¿54?
1: Molt bé,
2: sí.
1: 54.
2: Venga.
1: Seguim ara amb Vinnie Vincent, guitarrista de Kiss.
2: Ui.
1: En aquest cas, en fa 74 i acabem, doncs...
2: Baix una mica, Macià, que no ens sentim.
1: Vinga. Acabem a Vinnie Vincent, és el guitarrista de Kiss, no, d'aquests que sentim. En fa 74.
2: 74.
1: I acabem, doncs, amb Jerry Halliway dels Spice Girls, que sentim ara.
2: 44?
1: 54,
2: 54 també, caram, tu. I el santoral?
1: Avui és Sant Just, Sant Pastor, Santa Berta, Sant Felicíssim, Sant Vicenç i Sant Agapit.
2: Agapit.
1: Agapit.
2: Gràcies, Marta.
1: Fins ara.
2: I aquest estiu, com sempre, a aquesta hora fem una recomanació literària des d'una llibreria.
3: Soc Irene Tortosala, de la llibreria L'Altell de Banyoles, i us vull recomanar Com besties de Beyolan Berot, una petita joia ara en català. Tracta d'un misteri que envolta la troballa d'una nena de 6 anys en una cova, i això provoca un bon terrabastall. I nosaltres, lectors, a través d'un interrogatori policial capítol a capítol de cada veí de la zona, es permet reconstruir la història molt més enllà d'aquest fet, mentre les antigues creences de la muntanya conviuen amb la realitat. Però més enllà de l'argument, és un llibre que parla de la diferència, de la manera com mirem allò que no entenem i de la frontera entre el que considerem humà i salvatge. Una meravella magnètica. El recomanaria a qualsevol persona que gaudeixi dels llibres que plantegen més preguntes que respostes i que deixen pòsit molt després d'haver-los acabat.
2: La recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie documental El Mago Oscuro.
4: Un retrat de Dean Potter, un dels escaladors i saltadors base més influents i polèmics de la història. Repassa les gestes que el van convertir en llegenda i alhora mostra el seu món interior, conegut a través dels seus diaris personals. Cada capítol és pura tensió. Veiem com puja a cims imponents, com fa equilibris impossibles entre dues muntanyes o com es llança al buit imitant el vol dels ocells, i tot sense cap mesura de seguretat. Quatre capítols dirigits per Peter Mortimer, una figura clau dels documentals d'esports extrems. És a HBO Max.
2: Ara mateix són 3:15 de 8. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: Abans de decidir si obre una investigació formal, la magistrada ha demanat a la policia que respongui si hi va haver avisos previs de l'arribada massiva de migrants.
7: La Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta.
8: Ha publicat un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya.
9: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Però és un camí sense volta enrere.
10: Jo no tengo la menor idea porque no es mi competencia.
11: La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Menor.
12: Persona que no ha arribat a la majoria d'edat. La legislació sobre els menors estrangers no acompanyats prioritza sempre l'interès del menor per sobre de la seva condició de migrant i no se'l pot negar la protecció. A Ceuta, segons el govern espanyol, n'han arribat uns 500 els últims dies i a la ciutat autònoma no hi ha ni de lluny prou places per acollir-los. Ara el debat sobre com les comunitats s'han de repartir aquests nens i joves torna a obrir un cavall de batalla polític que no és menor.
2: Orni.
12: Fer-se l'orni és fer-se el desentès. I orni és una paraula d'origen incert que podria venir de la deformació de l'expressió fer el borni, en el sentit de no voler-hi veure. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que no tenia ni idea que la Comunitat de Madrid havia comprat un luxós àtic per 6,3 milions d'euros al barri de Chamberí, malgrat que aquest pis s'havia de destinar a una oficina temporal per ella. Diu que això qui ho manegava, era el seu conseller de presidència i que, per tant, és ell qui haurà de donar les explicacions.
2: Velocitat.
12: Qualitat de veloç, de ser ràpid en el moviment. En alguns contextos, la velocitat és una virtut, però en d'altres pot portar problemes, com per exemple a la carretera. Per això Trànsit ha intensificat fins diumenge els radars i els controls de velocitat a tot Catalunya amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. I és que l'excés de velocitat és una de les principals causes d'accident i en el que portem d'any ja hi ha hagut 80 morts a les carreteres catalanes. L'any passat, en la mateixa campanya d'inici d'agost, es van sancionar 33.000 conductors per anar massa ràpid.
2: Això són les tres paraules del dia. Posem-hi tres xifres amb la Sílvia Creus. 33,02.
7: Són els graus centígrads de temperatura que va assolir ahir a les 4 de la tarda la boia situada davant la costa occidental de Mallorca, davant de Sa Dragonera. Una temperatura rècord al mar, més d'un grau per damunt de l'anterior màxim. És una dada local i puntual que els meteoròlegs qualifiquen de sorprenent i preocupant.
2: 1.500.
7: El nombre de mànegues que ha comprat d'urgència el Departament d'Interior per als bombers de la Generalitat en plena campanya forestal. Segons l'informe justificatiu d'aquesta comanda no prevista, el motiu no és una mala planificació, sinó l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat més consum, desgast i pèrdua de material, un fet que suposaria un risc operatiu immediat que afectaria la seguretat de les persones, els béns i els mateixos bombers.
2: 8.700.
7: Els euros que es va gastar en sabates un home d'Uguíjar, en un municipi de l'Alpujarra de Granada. De fet, ni se'ls va gastar ni els va pagar. Va fer una comanda fent servir el DNI que havia perdut un familiar. Va llogar una nau per rebre-la i va signar l'albarà de lliurament imitant-ne la firma. Quan l'empresa fabricant va reclamar els diners, no va ser difícil pels investigadors arribar fins a ell. Això va passar l'any 2020, però fins ara no s'ha confirmat la sentència de 2 anys i 7 mesos de presó, ja que l'acusat la va recórrer al·legant alienació mental sobrevinguda, la típica alienació que et fa comprar 8.000 euros en sabates.
2: La típica. Gràcies, Sílvia. Anem a les tres imatges amb el Carlos Sant Andrés. A la primera imatge veiem uns bombers que intenten apagar el foc que surt d'entre la runa. És de nit i s'intueix un edifici destruït.
13: Són els bombers de Kiev treballant després de l'atac d'ahir. Rússia va bombardejar la ciutat amb 28 míssils, en el que les autoritats ucraïneses han qualificat com un dels atacs més tràgics. El bombardeig ha deixat 17 morts i mostra la falta d'efectius per part d'Ucraïna per neutralitzar aquestes ofensives. Segons dades de l'administració militar ucraïnesa, els atacs aèris van afectar 7 escenaris diferents de la capital i van impactar contra magatzems logístics i zones residencials. Tot això passa ara que, des de fa setmanes, les línies de front estan estancades.
2: A la segona imatge hi veiem una dona al costat del que sembla un pou. Al seu costat hi ha diverses galledes de plàstic. La dona està intentant extreure aigua enmig d'un sorral.
13: És una imatge de l'agència Reuters que arriba des de Zimbàbue i que il·lustra l'amenaça que suposa el Niño per 274 milions de persones. Segons l'ONU, l'arribada del fenomen meteorològic agreujarà la situació a 45 països vulnerables durant les properes setmanes. Es preveu que les zones més afectades siguin el Sudan, Llatinoamèrica i el Carib. La fam i la falta de seguretat alimentària pot augmentar fins a un 22% en aquests territoris.
2: I la tercera imatge, hi veiem una pulsera negra, que sembla un rellotge intel·ligent, però que marca una temperatura. Júlia Albacar, què estem veient?
14: Doncs és una de les 45 pulseres intel·ligents que la Paeria de Lleida ha repartit entre els diferents treballadors municipals i que serviran per controlar la seva temperatura corporal i prevenir cops de calor. En cas que superin els 37,8 graus de temperatura del cos o els 42 a l'exterior, la pulsera avisarà que s'ha d'aturar l'activitat, buscar una ombra, hidratar-se i descansar.
2: 8 minuts i arribarem a les 8.
15: Catalunya Ràdio. El sabor d'Àsia amb Lidl val la pena. Ara a Lidl 100 grams de pa de gambes a 1,49, t'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus, fideus asiàtics. Si te n'emportes 3, el quart et surt de franc. Combina'ls. Gaudeix dels sabors de Vitàcia. Lidl val la pena.
16: El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3Cat. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
17: Les tasques d'extinció van bé.
18: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
19: a Catalunya. A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
18: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Complicat perquè les
19: telecomunicacions. Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
18: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
19: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3Cat.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: 6 minuts falten ara mateix per arribar a les 8 del matí. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. La justícia d'Espanya i la del Marroc investiguen d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de Ceuta el 31 i el 31 de, el 30 i el 31 de juliol.
0: L'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional si van rebre informació els dies previs que alertés que s'estava preparant l'entrada multitudinària.
2: I tensió dins del Partit Popular per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta, justament.
12: La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei, però presidents autonòmics defensen el retorn dels menors. Sentim la dirigent Alma Ezcurra i la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
1: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
22: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
2: I creix la polèmica sobre l'àtic comprat pel govern d'Isabel Díaz Ayuso.
0: L'oposició denuncia falta de transparència, mentre la presidenta madrilenya es limita a dir:
22: de ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
2: I la Guàrdia Civil continua buscant l'embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua, Empúria Brava, a l'Alt Empordà, causant la mort del pilot.
12: El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que una embarcació amb unes 10 persones a bord els va passar pel damunt.
2: I notícia que us avança avui al matí de Catalunya Ràdio: l'Agència Catalana de Residus fa una crida a tots els partits perquè apartin la recollida porta a porta i els contenedors intel·ligents de la batalla electoral.
0: Pilar Xiva, directora de l'Àrea d'Economia Circular.
9: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
0: Aquest programa ha rebut moltes queixes de veïns de com s'està implementant aquest sistema de recollida selectiva i desenes d'ajuntaments l'han frenat.
2: La policia investiga dos assassinats com a possibles crims masclistes.
12: D'una banda, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. I de l'altra, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, suposadament a mans de la seva parella.
23: Bon dia, avui el temps es torna a complicar, arriba aire fred a les capes altes atmosfèriques i atenció perquè aquesta tarda les tempestes poden ser fortes en un bon grapat de comarques. Des del Pirineu, Prepirineu aniran avançant cap a la Catalunya central, al prelitoral, i avançada la tarda també ho podrien fer cap al Pla de Lleida o la mateixa línia de la costa entre el Maresme i el Penedès. Compte amb els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que ens adverteixen que en només 30 minuts poden caure més de 40 litres i que aquestes tempestes vagin acompanyades de calamarsa, pedra o fortes ventades.
2: Important això, ho anirem recordant, però prudència, perquè aquesta tarda podem tenir un temps francament complicat d'aquí aquesta alerta de protecció civil. En fi, repassem com tenim el trànsit ara mateix. Mariluz García, bon dia.
24: Hola, bon dia. Doncs amb lentitud a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, la C58 amb una petita retenció a Ripollet, direcció Terrassa, i cues habituals a les rondes, en la ronda a dalt del Nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs, per obres, i la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat. A la C12, a Maials, al Segrià, en direcció Flix, hi ha hagut un accident que talla un carril.
2: I el transport públic, Maria Fernández Noguera?
12: Bon dia, doncs, matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els retards habituals a Rodalies, destacant les demores de 15 minuts als trens de l'R11, a la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. Pel que fa als autobusos, Segalés informa que la línia 220 que uneix Barcelona i Sentmenat ara mateix no funciona de manera temporal i, mentrestant, normalitat tant al metro de Barcelona com a Ferrocarrils de la Generalitat.
2: Ja sabeu que cada dia a aquesta hora li dediquem una cançó a qui vulgueu, la cançó que vulgueu, per descomptat, i pels motius que vulgueu, també per descomptat. Si voleu sorprendre algú, ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-360609, al 636-360609, ens dieu quina cançó voleu dedicar, a qui, com per exemple ha fet la Teresa.
25: Bon dia, sóc la Teresa i m'agradaria dedicar-li la cançó de la Dama d'Aragó, de la Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra, a la Tatiana, que compleix el dia 6, 27 anys. I que tinguis un molt bon dia, filla meva. T'estimo.

0: Com esteu? Molt bon dijous. El dia comença amb un avís important, pel que fa al temps. Tenim, de fet, una nova alerta de Protecció Civil per les pluges d'aquesta tarda a bona part de Catalunya. De fet, s'ha activat el pla per possibles inundacions perquè no només hi ha risc de pluges, sinó també de ventades o de pedregades a bona part del país.
1: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom miri molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
0: Adequar la nostra activitat, De fet, avui es recomana evitar les activitats a l'aire lliure a partir d'aquesta tarda per aquest risc de pluges, ventades, pedregades a pràcticament tot el país. Ens ho deia la Imma Soler de Protecció Civil i a aquesta hora saludem, com cada dia, aquesta hora el Gori Massip. Com estàs, Gori? Bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: Què hem d'esperar d'aquestes pluges? Seran molt fortes?
2: Doncs sí, precaució perquè poden ser fortes i a més en acompanyades de calamarsa, pedra i d'aquestes ventades també fortes. De moment un matí podríem dir de calma tensa, núvols que han d'anar augmentant amb el pas de les hores i serà ja al final del matí quan esperem els primers ruixats cap al Pirineu. Des d'aquí han d'anar avançant Pirineu, Prepirineu, cap a la Catalunya central, aniran baixant també cap al prelitoral i atenció perquè avançada la tarda, mitja tarda, vespre, arribarien cap al Pla de Lleida i també ho podríem fer a la mateixa línia de la costa. Això vol dir Maresme, Llobregat, Garraf, Penedès, potser no descartem també a la mateixa ciutat de Barcelona algun ruixat i per tant vol dir que pot ploure aquesta tarda pràcticament a tot Catalunya. Això farà lògicament que baixi la temperatura una mica aquest migdia, especialment a les zones on vagin descarregant aquests xàfecs.
0: Deies al Maresme, que també hi ha risc de pluja.
2: Sí, correcte.
0: Maresme... Dic això perquè, com sempre, alerta amb les rieres avui, Molta potència.
2: Exacte.
0: Amb les rieres.
2: No creuar zones inundables, aquests guals que a vegades, molt sovint baixen secs, però a vegades poden baixar aigua de manera sobtada i, lògicament, sentit comú.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Insistim en això, Molta prudència, perquè aquesta pluja pot ser intensa, amb pedregades, amb ventades, d'aquí aquest avís de Protecció Civil, per tant, val la pena extremar les precaucions molt especialment de cara a aquesta tarda. Parlant de precaucions, recordem que falta menys una setmana per l'eclipsi solar, que serà total en alguns punts de Catalunya, és a dir, es podrà veure l'eclipsi de sol des de qualsevol punt del país, però visible al 100%, allò eclipsi total, es veurà des del sud del país. És per això que ja des de fa uns quants dies que s'està insistint per part del govern que la mobilitat d'aquell dia, del dia abans, del dia després, pot ser complicada.
3: Planifiquem la ruta que volem fer, pensem on volem anar, quin és el millor moment en desplaçar-nos. Hi ha molta gent que ja ha previst dintre de les seves vacances un desplaçament amb alguna zona que es pugui veure. Vull dir, tothom segur que coneix algú que ha buscat una habitació d'hotel o ha buscat algun punt per anar a veure l'eclipsi en algun lloc. Que, amb planificació i amb més tranquil·litat és segurament la millor manera de poder-ho fer,
0: Planificar desplaçaments, com deia de nou la Imma Soler de Protecció Civil, vol dir, bàsicament, intentar evitar la P7, perquè insistim que la zona on es veurà l'eclipsi al 100% és al sud del país, tots plegats tenim el xip d'agafar la P7, per anar-hi, recomana, i de fet ho feia ahir el president Salvador Illa, al seu canal de Telegram, vies alternatives perquè es preveu que aquesta via es pugui col·lapsar en aquells dies de l'eclipsi. Ho anirem seguint, aquí a Catalunya Ràdio, anirem donant els consells corresponents, per tant, atents a la ràdio pública, però sobretot aquest sona una de les alertes, juntament amb, sobretot, mirar l'eclipsi, i serem una mica ploms amb això, amb les famoses ulleres, perquè si no poden haver-hi lesions oculars, i avui explicarem, per exemple, que el Ministeri de Sanitat, ho llegim al periòdico, ha demanat a les comunitats autònomes que tinguin, s'assegurin, que hi hagi oftalmòlegs a les urgències, per tal que en els dies immediatament posteriors a l'eclipsi, hi hagi atenció en cas que algú tingui molèsties als ulls arran de mirar-lo sense les ulleres, cosa que no s'hauria de fer. A banda d'això, diverses coses que avui volem destacar al matí de Catalunya Ràdio. La Guàrdia Civil està buscant una embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Empordà, causant la mort del pilot de la moto d'aigua. El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que l'embarcació duia 10 persones a bord i que els van passar literalment per damunt. A més, continuem pendent de les investigacions de dos possibles crims masclistes a Astúries i a Múrcia, i avui aquest programa us destaca que l'Agència Catalana de Residus ha fet una crida a tots els partits polítics, a tots, perquè excloguin de la batalla política tot el que tingui a veure amb la recollida d'escombraries. És molt important, això és molt destacat, perquè aquí, al matí de Catalunya Ràdio, ja fa dies que ens estem fent ressò de moltes queixes veïnals i també d'alguns alcaldes al voltant, per exemple, de la recollida porta a porta. Avui ho abordarem aquí, al matí de Catalunya Ràdio, sense oblidar la FIFA. A les últimes hores ha hagut de desmentir el que va publicar el Times ahir, que és que Gianni Infantino li ha ofert la final del Mundial al Marroc a canvi que el mantinguin en el poder. La FIFA ho ha desmentit. I tot això, per descomptat, sense oblidar Ceuta. moltes coses a explicar de Ceuta encara i un detall sobretot que no hauríem d'oblidar. La Guàrdia Civil assegura que ha recuperat 79 cadàvers. 79 víctimes mortals, i en poden ser més, perquè l'ONG Caminando Fronteras calcula que la xifra de víctimes mortals que va deixar aquella entrada massiva des del Marroc cap a Ceuta hauria deixat 114 persones mortes. 114. La Guàrdia Civil, insistim, que les xifres que tenen és que han recuperat els cossos de 79 víctimes mortals. Avui, la Comissió de Llibertat Civil, Justícia i Afers d'Interior del Parlament Europeu es reuneix de manera extraordinària per abordar aquesta crisi, la crisi de Ceuta. Serà després que s'hagi suavitzat una mica, com a mínim, el front diplomàtic i comunitari, però avui també el rei rebrà al Palau de Marivent, a Palma, el president de Ceuta, en un gest que molts interpreten com una mostra explícita de suport. A banda d'això, la crisi de Ceuta continua deixant diverses preguntes, sobretot dues. Dues grans preguntes, dos grans interrogants. El primer és què passa o què passarà amb el miler de menors d'edat que continuen a la ciutat. Recordem en això que la llei és molt clara. Se'ls ha de distribuir en altres comunitats. Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, Fravi.
0: L'article 35 de la llei d'estrangeria descriu l'acollida obligatòria i solidària per part de la resta de comunitats autònomes quan es declari el que es diu textualment una contingència migratòria extraordinària.
4: I Ceuta es troba en aquesta situació i, per tant, aquest serà el següent pas que farà el govern espanyol. El periòdico, però, cita fonts del govern espanyol i de l'executiu de Ceuta que diuen que el procés per reubicar-los trigarà almenys 3 mesos.
0: 3 mesos, perquè, evidentment, aquests nanos s'han d'identificar i se'ls ha de desplaçar amb totes les garanties. Però és que aquests 3 mesos suposarà un problema per Ceuta, també d'espais, de les instal·lacions per acollir aquests menors en aquest temps.
4: A Ceuta s'han habilitat dues escoles perquè hi dormin, però d'aquí a un mes comença el curs i llavors hauran de quedar lliures. Segons el govern espanyol, s'estan preparant unes naus per allotjar els menors quan no puguin quedar-se més a les escoles. Recordem que es calcula que a Ceuta hi ha entre 1.000 i 1.200 menors, dels quals la policia n'ha fitxat més de 500.
0: Es trigui el que es trigui, el govern espanyol ja ha dit que el pròxim pas serà aquest repartiment d'aquests menors en d'altres autonomies. Evidentment, això va posar al centre de l'huracà el Partit Popular. Ara, el Partit Popular, el PP, diu que sí, que acceptarà aquest repartiment, amb algun però. En fi, anem a Madrid. Pablo Brujats, com estàs? Molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
0: Perquè el PP té el problema de Vox, els governs que comparteix, i a més avisa que no ho posarà fàcil, que demanarà, per exemple, proves d'edat.
5: Sí, el Partit Popular està acorralat per Vox una altra vegada. Els consellers de l'extrema dreta en els governs de coalició amb el PP, com Extremadura i l'Aragó, han deixat molt clar aquestes últimes hores que es neguen a acollir cap menor a les seves comunitats.
6: Nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire a ese reparto.
7: No puede ser que los españoles paguen las consecuencias y se reparta a los invasores por toda España.
5: Vox posa el Partit Popular entre l'espasa i la paret i en joc el futur d'aquests 4 governs de coalició que tenen, i el Partit Popular s'embolica un altre cop amb aquest tema. Abans d'ahir, la direcció del PP deia que no acollirien, ara però reconeixen que la llei els obliga i que totes les comunitats l'hauran d'acatar i hauran de participar d'aquest repartiment. Ara ve la responsable de migracions del PP, Almed Curra, reclama a l'Estat que el repartiment sigui just i equilibrat i que Catalunya i el País Basc no en quedin fora com l'última vegada.
8: Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a 2 comunidades autónomas. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Altres dirigents del PP, com Isabel Díaz Ayuso, defensen que el retorn dels menors, que els menors han de retornar als seus països d'origen, que aquesta és l'única solució possible. El govern espanyol, però, ja amenaça els populars en portar-los als tribunals si es rebel·len amb l'acollida i no col·laboren en el repartiment d'aquest miler de menors que ara explicàveu desborden els centres d'acollida a Ceuta.
0: Per tant, aquest és el primer interrogant. Dèiem que avui n'hi ha 2 interrogants, 2 grans preguntes. La primera és què passa amb els menors, la segona és aquí què va passar. Què explica aquesta entrada de persones a Ceuta? Perquè encara no s'ha explicat del tot. Qui ho sabia? I aquesta persona que ho sabia, què sabia en concret? De moment, Paula, l'Audiència Nacional li ha preguntat a la Guàrdia Civil exactament això, si tenia informació d'aquella història.
5: Sí, exacte. Primers passos per investigar aquesta tragèdia. La jutgessa de l'Audiència Nacional vol investigar l'entrada massiva i demana a la policia que expliqui si va haver avisos previs d'aquesta entrada multitudinària, és a dir, si els serveis d'intel·ligència espanyols havien rebut algun tipus de comunicació o avís sobre el que podia passar, si el Ministeri de l'Interior ho sabia. El que ha explicat fins ara el govern espanyol és que no tenien cap pista d'una tragèdia d'aquesta magnitud.
9: No hubo ningún informe ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
10: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a las que se ha tenido que dar respuesta.
5: Aquesta és la versió fins ara de Marlaska i de la portaveu del govern espanyol, però la jutgessa fa aquest pas i, a part dels avisos previs i d'aquestes possibles comunicacions, també ha demanat tots els detalls de l'operatiu policial dels dies 30 i 31 de juliol a Ceuta, és a dir, informació exhaustiva de les persones que van aconseguir travessar la frontera per mar i també de les que van aparèixer mortes a la frontera espanyola per saber com i quan van morir. Aquest és l'últim pas que ha fet l'audiència, però recordeu que se suma al que ja va fer abans d'ahir, que va demanar a la policia que investigui també qui va poder organitzar aquesta entrada massiva.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
5: Fins ara, adéu.
0: Com deia ara molt bé la Paula, el ministre de l'Interior ha insistit que no li va arribar cap informe dels serveis secrets espanyols que avisés del que es preparava al Marroc. En els últims dies, alguns mitjans han publicat, citant fonts del Ministeri de Defensa, que el CNI sí que va fer saber que la sentència que el del Suprem, aquella que prohibia les devolucions en calent de les persones que arribessin a Espanya nedant, aquella decisió del tribunal, sí que podia provocar un augment d'entrades de persones. En fi, en qualsevol cas, qui també vol saber què va passar, com a mínim de portes en fora, és el Marroc, que, per la seva banda, també ha activat la maquinària judicial, Marc Camps.
10: D'una banda, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I d'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat 52 persones més per aldarulls a la frontera de Melilla. Són dades de l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han informat de quants detinguts hi ha. I continua el ball de xifres sobre les persones que han perdut la vida. Caminando Fronteras eleva 141 el nombre de morts, 63 dels quals dins del Marroc. Rabat, a hores d'ara, només n'ha confirmat 11. Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara hi podríem afegir un tercer interrogant. El primer és què passa amb els menors que continuen a Ceuta, el segon, què és, si això ho sabia algú, i si ho sabia, per què no va avisar, i un tercer interrogant és si això es pot repetir. El Ministeri de l'Interior assegura que sí, que està estudiant una nova crida a les xarxes socials que anima a fer una entrada de migrants a Espanya el pròxim 15 d'agost, Clàudia Serra.
11: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, confirma que existeix aquesta crida, tot i que no està determinat si es vol fer a Ceuta o a Melilla.
12: S'ha publicat públicament a un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla degut a les possibles complicacions.
11: Lozano apunta que les xarxes socials van ser clau a l'entrada ara fa una setmana de 70.000 persones a Ceuta. A través de les xarxes socials i d'aplicacions com WhatsApp es van difondre vídeos curts i emocionals. Hi va haver una coordinació al darrere, tot i que de moment no s'ha pogut detectar un responsable únic. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Clàudia. Per tant, hi ha aquesta crida, veurem com evoluciona això. En qualsevol cas, és important dir el que insisteixen els experts, que aquestes imatges, evidentment, són molt cridaneres i afecten molt els serveis socials d'una ciutat com Ceuta, però és important recordar que el gruix dels migrants irregulars que hi ha a Catalunya o que hi ha en el conjunt d'Espanya no venen d'arribades així, sinó que venen per l'aeroport. És a dir, són persones que arriben amb avió, amb visat de turista, i que després no tornen als seus països d'origen. En fi, ara falta un minut per arribar a un quart de nou.

0: notícia que avui us avança al matí de Catalunya Ràdio. L'Agència de Residus de Catalunya demana a tots els partits polítics, a tots, que apartin de la batalla electoral tot allò que afecti la recollida d'escombraries, molt especialment el porta a porta i els contenidors intel·ligents.
1: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
0: Així ho diu a Catalunya Ràdio Pilar Xiva, de l'Agència de Residus. Ja fa dies que expliquem aquí el programa, al matí de Catalunya Ràdio, les queixes de veïns i d'alcaldes, sobretot de l'anomenat turisme de brossa. Ja sabeu, allò, persones que llancen els escombraries en un municipi diferent al seu, perquè en el seu hi ha la recollida porta a porta i els dies que es fa no es fa bé. Això, o no els va bé, això, tota aquesta qüestió de la recollida d'escombraries, des que en vam començar a parlar aquí al matí de Catalunya Ràdio, diguem-ne que ha anat guanyant importància sobretot per la intensitat de les queixes dels veïns. De fet, el col·laborador d'aquest programa, Pere Rossinyol, ho resumia així.
2: Aquest serà un dels grans temes, que és molt soterrat perquè rarament se'n parla, però és un dels grans temes d'aquest mandat. És obvi que s'ha complicat el tema, diguem, perquè és obligatori, és un mandat europeu que hem de reciclar. Això complica tota l'operativa i en aquest últim mandat quasi tots els ajuntaments s'han vist obligats a fer un salt endavant per augmentar el percentatge que aconseguim reciclar, no? I això implica més complicació.
0: Més complicació, i per això, deia el Pere, serà un dels grans temes a les eleccions municipals. Falta menys d'un any per als comicis i desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tot tipus o bé per estalviar-se-les a la recta final del mandat. Més de 500 municipis tenen o bé el porta-a-porta o bé contenidors intel·ligents, però hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que ho hagin activat. Albert Prat.
3: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
1: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
3: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
4: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
5: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
3: Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. Insistim que fa dies que estem parlant molt de tot el que implica la recollida de residus, particularment el turisme de brossa. Vam començar amb una queixa que ens va fer arribar al programa la Glòria, que és de l'Hospitalet, però té casa a Roda de Barà i es troba com veïns del Vendrell, on hi ha porta a porta, li col·lapsen els contenidors que té davant de casa.
6: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, Massos de Comarruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
0: La Glòria té casa a Roda de Barà i, de fet, el propi alcalde del municipi ens deia que havien pres mesures.
7: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell també, eh?
0: Això ens ho deia l'alcalde, però des que vam recollir aquest cas, ara, hem rebut queixes que ens han fet arribar molts més oients, Francesc.
8: Sí, molts. Un dels últims casos, la Maria Antònia, que viu a la urbanització Cases Blanques, això és el Mas Vilar de la Mutxada, de Sant Antoni de Calonja.
9: El meu impost de brossa està incrementat al 50% des de fa 3 o 4 anys. Jo estic en una urbanització, amb la qual no cada dia podem llançar la brossa. I estic molt descontenta. Jo no tinc vehicle. Jo he de pujar a casa meva amb cotxe de línia, és a dir, amb sarfa. El dia que no toca recollida de brossa, he d'anar amb la meva brossa en el cotxe de línia. Això és normal en l'època que estem vivint? A part, són unes galleres impressionants que n'has de tenir dos i el meu apartament és tan petit que la galleda l'he de tenir a l'exterior, amb la qual això m'origina una plaga immensa de formigues.
8: Hem rebut altres queixes d'aquesta mateixa urbanització o d'altres municipis, com per exemple Salt, Cabrera de Mar o Solsona.
10: Jo soc del sud del Solsonès i tots els municipis que donen al voltant a Solsona es troben que la gent que van de cap de setmana a Solsona, quan marxen, tiren la brossa als municipis veïns. És a dir, a Llobera, a Riner, a Olius i a Biosca.
8: Això ens ho deia la Núria a la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. També vam parlar amb un dels alcaldes afectats.
11: Som 200 habitants a tot el municipi i tots els contenidors que tenim a peu de carretera, pues, el dimarts buiden, dimarts al matí, i el dimecres a la tarda ja estan plens de gent que ve de pas, no de la gent del nostre municipi. I molt, molt és gent que baixa del Solsonès. Sí, sí, la veritat és que hem fet algun canvi de contenidor. L'hem tret de peu de carretera i l'hem ficat un xic amagat i la veritat és que aquest contenidor no s'omple ara.
8: És la solució que ha trobat Josep Puig, alcalde de Biosca, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Podeu continuar fent-nos arribar les vostres queixes al voltant d'aquesta situació al 636-360609. Enviem-vos una nota de veu al 636-360609. Avui parlarem, per exemple, en l'Àgora, del cas de Ripollet, al Vallès Occidental, que fa 4 anys va activar el Porta a Porta, va trobar-se amb un important rebuig de gran part de la població i, de fet, el partit que governava llavors, Decidim Ripollet, va perdre les següents eleccions. En fi, i encara una altra carpeta a aquestes eleccions municipals relacionada en aquest cas també amb la venda ambulant, amb el Top Manta en concret, perquè l'alcalde de Salou acusa els Mossos i la Conselleria d'Interior de falta de voluntat política per acabar amb la venda il·legal al passeig de Cambrils, que està a tocar de Salou. Clara Chavarría Domingo.
12: Bon dia. Granados ha reiterat les seves queixes en detectar un increment de la venda il·legal en aquesta zona que limita amb Salou i ha fet extensible a la Conselleria d'Interior les crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils per la tolerància que assegura que hi ha amb el Top Manta i la manca de voluntat política per acabar amb el fenomen.
13: Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
12: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors i Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els principals temes del dia que abordarem a l'Àgora d'aquí 20 minuts, aquí al Matí de Catalunya Ràdio. A l'Àgora, avui amb el Jordi Mir, l'Anna Grau, la Meritxell Benedí i l'Assumpta Escarp. Però de seguida repassem els bàsics al matí.
14: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
15: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
16: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
15: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
14: Catalunya Ràdio. Tu. Ets tu. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 22 minuts, repassem els bàsics del matí amb la Marta Viana, la Maria Fernández Noguera i la Roser Parera. Bon dia.
17: Bon dia.
0: Comencem explicant-vos que la Guàrdia Civil busca l'embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Empordà, i que va provocar la mort del pilot. La Guàrdia Civil, insistim, està buscant aquesta barca on, segons el testimoni del fill de la víctima mortal, hi anaven 10 persones a bord. Maria Rovira.
18: Els fets haurien passat quan una embarcació amb 10 ocupants hauria passat per sobre de la moto d'aigua on hi viatjava la víctima i el seu fill, que és qui hauria explicat això a la policia. En rebre l'avís, Salvament Marítim es va desplaçar al lloc dels fets, va fer massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del sistema d'emergències mèdiques que també va treballar per reanimar-lo. Finalment, però, es va confirmar la mort. Ara la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Maria. I a les últimes hores també s'està investigant dos possibles crims masclistes, un a Astúries i l'altre a Múrcia.
19: Un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent, a l'interior de la caserna de Llanes. L'home estava apartat del cos per casos de violència masclista i se li havia retirat l'arma reglamentària. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava el sistema Biogen per denúncies de maltractaments. En l'intercanvi de trets també va quedar ferit greu un tercer agent que hauria intentat ajudar la víctima. També ahir a Múrcia, una dona de 44 anys va morir apunyalada presumptament a mans de la seva parella en un centre comercial. Ara la Policia Nacional busca l'home que ha fugit després del crim.
0: 8 i 23 minuts. Mentrestant, a Madrid, abans sentíem a Isabel Díaz Ayuso, doncs bé, la presidenta de la comunitat s'espolsa responsabilitats per la compra del famós àtic de luxe de més de 6 milions d'euros per part del seu govern. Diu que ella no està al cas. de compres com aquesta. Txell Garriga.
17: Malgrat que el pis d'alt standing havia de ser l'oficina temporal d'Ayuso, la presidenta madrilenya afirma que n'ha estat del tot al marge.
20: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
17: I ha apuntat que el seu conseller de presidència és qui haurà de donar, doncs, explicacions per l'embolic. Segons El País, el govern regional va comprar l'àtic per 6,3 milions d'euros i la immobiliària es va embutxacar una comissió del 3%, gairebé de 190.000 euros. Tan bon punt va esclatar la polèmica, l'executiu d'Ayuso va anunciar la venda de l'immoble. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí poca estona en parlarem, d'aquesta història, amb el David Fernández Moreno, és periodista i és autor de Ayuso, així es diu un llibre, que és una biografia sobre la presidenta de la Comunitat de Madrid i que es presenta com la primera biografia no autoritzada sobre la presidenta. Tot això, mentre un dels temes de les últimes hores ha estat, en aquest cas de Catalunya, la proposta d'Oriol Junqueras de crear un grup d'experts per encapçalar i liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg, fins a 12 anys, que em permeti garantir l'estabilitat. Així ens ho explicava aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
21: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar i té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: Així explicava la seva proposta Oriol Junqueras aquí al Matí de Catalunya Ràdio, però aquesta proposta no acaba de convèncer com a mínim una part de la comunitat educativa. Maria Costa.
19: La directora de la FAC, les associacions de famílies de Catalunya, Lidón Gasull, i la portaveu del sindicat d'USTEC, Yolanda Segura, admeten que cal estabilitat, però volen poder-hi dir la seva. N'han parlat a Catalunya Ràdio.
22: No pot venir només d'experts, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, no com a més receptors de decisions preses per tercers.
23: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa, amb els seus representants, ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
19: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Ana Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I després tenim el terratrèmol d'Esquerra Republicana a Girona. El líder del partit, Oriol Junqueras, qualificava de desafortunades les famoses paraules del candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, aquelles declaracions que es van filtrar tot just ahir.
19: Recordem que en aquest àudio Puigtió explicava a un influenciador vinculat a l'extrema dreta que vol fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per agafar el control de l'organització. Junqueras deia aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, que aquestes paraules estan fora de lloc.
21: És tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió. Els òrgans que els hi correspon, doncs, han obert un expedient.
0: 4 minuts i arribarem a 8:45. És notícia de la nit, l'Iran ha anunciat que ha arribat a un acord amb el seu país veí, l'Oman, per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz.
19: Tot i això, el pas de vaixells no es permetrà fins que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els ports iranians.
0: Aquest acord entre l'Iran i Oman, que marca les últimes hores, també ho marca el fet que almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar el el foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
24: Israel reactiva el front libanès encara que sigui momentàniament, just quan negociadors israelians i libanesos són a Roma intentant allargar l'alto el foc que, malgrat tot, segueix vigent. No és l'únic front actiu. El de Gaza continuarà sent-ho força temps, a jutjar per les paraules del cap de l'Estat Major, que assegura en la línia de Netanyahu que els seus homes no pensen moure's fins que Hamas no es desarmi del tot. També Cisjordània continua sent un punt calent. Ahir l'exèrcit israelià va fer-hi una batuda massiva al camp de refugiats de Calàndia, amb un resultat de 8 ferits i una vintena de detinguts. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. Mentrestant, Zelensky, el president ucraïnès, reclama més defenses antiaèries a l'OTAN per protegir-se, diu, dels atacs russos, com el que ahir va causar 17 morts i més de 40 ferits a Kiev. Moscou, Cristina Solies.
25: El president rus ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
26: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
25: La nova unitat també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis ucraïnesos contra els càrrecs de la indústria militar. Hi ha un fabricant

0: obertament no agafar la P7 aquell dia. Insistim que el sud és on es veurà millor aquest eclipsi, on serà total, vaja, i per això es recomana evitar la P7, perquè hi ha risc que realment vagi molt, molt plena, i es recomana, s'aconsella, optar per altres carreteres per circular aquell dia. Doncs parlant de carreteres, què ens expliques del panorama ara mateix? Mariluz García, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia. Doncs que a aquesta hora i a l'agost encara tranquil·les. Només hi ha cues a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, a les rondes de Barcelona, ronda de l'Inter Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, de Sant Gervasi a Vallcarc, en sentit Besòs, perquè hi ha obres. La ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i la C12 a Maials, al Segrià, en direcció Flix, per un accident.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I la mobilitat, com la tenim, Maria?
2: Doncs la tenim relativament tranquil·la, el transport públic, però això sí, com sempre, aquests retards que ja són habituals al transport públic, en concret al Rodalies. A l'R11 destaca molt el retard de 45 minuts del tren que ha d'arribar a Barcelona a Sants procedent de Figueres. També mitja hora de retard en el tren de l'R14 que va de la Plana Pica Moixons a Barcelona a Sants.
3: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: També important el temps avui. Gori Massip, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia, Freddy.
0: Perquè ara mateix encara la cosa està raonablement calmada, però a mesura que avanci el dia, deia, que arribaran pluges i tempestes que poden ser intenses a pràcticament tot el país.
4: Exacte. A mesura que avanci el matí anirem veient com van augmentant els núvols, sobretot al Pirineu, Prepirineu, també cap a les comarques del sud, s'aniran inflant aquestes nuvolades. I atenció, perquè a partir del migdia començaran a descarregar xàfecs, tempestes localment forts, acompanyats de calamarsa, pedra i puntualment també fortes ventades. Han d'anar baixant cap a la Catalunya central, al prelitoral, també avançada la tarda poden arribar al Pla de Lleida i avui, com a novetat, també ho podríem fer a la mateixa línia de la costa. Això vol dir Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Penedès. Veurem si ho acaben fent també a la ciutat de Barcelona. Amb aquesta pluja hem d'esperar una mica menys de calor a les hores centrals del dia. 30-35 graus de màxima, xafogó a la costa, però en moment de xàfec sí que el mercuri s'ha de desplomar.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
4: Fins ara, Freddy.
0: Aquesta és la part positiva. Aquesta és la part positiva d'aquestes pluges que faran baixar la temperatura. El que no és tan positiu és les possibles inundacions. Insistim que Protecció Civil ha activat el pla per inundacions i es recomana ser molt, molt prudent, evitar rieres i evitar deixar els cotxes a les rieres, com passa en aquests casos, entre d'altres coses, perquè la pluja, com ens deia el Gori, pot caure bona part del país.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu
3: Esclat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:45 de nou, encara algun titular més. Atenció amb això, perquè a Sils, a la Selva, tenen una plaga de xinxes de la colza que complica el dia a dia dels veïns, sobretot de l'urbanització de Vallcanera.
6: Segons l'Ajuntament, el focus de xinxes estaria localitzat en uns camps pròxims. Es fa seguiment i la situació ja ha millorat des de fa dos dies.
0: Què més en sabem, Maria Rovira?
7: Tot i la millora, els afectats es queixen de les molèsties i la manca d'informació dels primers dies, abans de saber que són uns insectes que no suposen cap risc ni per les persones. Samantha Martínez és una de les veïnes afectades.
8: Tenien tot ple, o sigui, des de les parets, piscines, no podíem estendre la roba, el tema de ventilar, o sigui, el mateix, o sigui, obries les finestres i entraven els bitxos cap a dintre.
7: Segons l'alcalde de Sils, Eduard Colomer, en van informar al Departament d'Agricultura, van enviar comunicats als veïns i van contactar amb una empresa especialitzada.
9: Ens desaconsellen, en aquest cas, des del punt de vista tècnic, l'utilització de productes químics, en el sentit que els sí que podien implicar riscos per les persones i fins i tot doncs requeria el fet de confinar o d'abandonar l'habitatge durant 24 hores o les que fossin.
7: Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Diables de Sant Pere Nord de Terrassa busquen l'autor d'un atac vandàlic contra la Morgana, que és la seva bèstia de foc. Resulta que la nit de dimarts a dimecres algú va entrar al local i va destrossar a cops la figura Valèria Obereda.
10: Es pot veure perfectament l'atac a través de les imatges de la càmera de seguretat. Sentim el president de la colla, Eric González, en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa, perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia, vam arriscar-nos, va sortir tot molt bé, estem supercontents amb ella, i veure com li fan això se'ns ha trencat el cor.
10: De moment no està clar si els danys a la Morgana, que s'havia estrenat fa un any, es podran reparar. Els fets estan sota investigació policial. Valèria Obereda, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre l'estafa, o la suposada estafa, vaja, de l'agència de viatges a l'Escala, l'import als clients que no ha pogut ser d'alguna manera recompensat pot superar

0: al 500.000 euros. La denúncia pública del cas ha fet que, com és habitual en aquests casos, apareguin molts més afectats.
1: En un sol dia es van triplicar les denúncies per la possible estafa d'aquesta agència. La policia ja ha recollit el testimoni de 90 persones que s'han quedat sense les vacances que havien pagat amb antelació. Els mateixos perjudicats xifren en 300 el nombre de víctimes i calculen que el valor dels viatges anul·lats supera de llarg el 500.000 euros.
0: Un tema que anirem seguint també aquí a Catalunya Ràdio. Mentre, parlant de vacances, continua la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
2: Ahir va haver una vintena de cancel·lacions i d'aquestes 17 s'atribueixen a la protesta laboral. També nombrosos vols retardats i alguns avions que es van enlairar sense les maletes dels seus passatgers. La CGT, el sindicat convocant de la vaga, adverteix que les cancel·lacions de vol aniran a més de cara al cap de setmana perquè hi ha més afluència a l'aeroport.
0: Ara mateix passen 5 minuts de 8:45. De seguida anem a la informació esportiva, però abans expliquem, a banda d'aquesta alerta de protecció civil per possibles inundacions aquesta tarda, que els bombers han de reprendre d'un moment a l'altre les tasques d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça després que ahir les tempestes tornessin a fer retirar els efectius per motius de seguretat. Pau Rovira.
3: La previsió és tornar a treballar amb dotacions terrestres a la cua de l'incendi, on ahir es va poder actuar per primera vegada amb línies manuals d'aigua. Els bombers mantenen la màxima prudència perquè la meteorologia continuarà condicionant les tasques durant tota la jornada. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que, de moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
0: Gràcies, Pau. Mentrestant, a Ponent, la calor ha frenat la producció de pera, en concret de la varietat Blanquilla. Ha caigut un 8%, Julià Becar.
4: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca, però, que els calibres són més grans que la campanya passada.
5: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
4: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
5: I el personal, doncs, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
4: Des de Lleida, Julià Becar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I dues coses més. Una, la cineasta catalana Blanca Camell Galí porta al Festival Internacional de Cinema de Locarno l'estrena del seu nou curtmetratge, Primer Foc.
6: El film, protagonitzat per Bruna Cosí, posa el focus en la recomposició mental i física de la protagonista, la Clara, després del naixement del seu primer fill.
7: Doncs Primer Foc és la història de la Clara, una noia que pareix el seu primer fill i té una esquins perineal, no? I per molta sang i es queda molt perduda en aquest moment de postpart. I llavors explica la història una mica de la seva recomposició mental i física.
0: I encara al voltant de la cultura, aquesta matinada TikTok ha arribat a un acord amb Disney. Això vol dir que els usuaris de TikTok podran fer servir trossets de les pel·lícules de Disney i de totes les franquícies que té, incloent Star Wars o Marvel, per fer els vídeos a la plataforma. Això no hi ha xifres de moment, però s'especula que poden ser, evidentment, molt altes. En fi, anem als esports, va.

0: Pau Dax, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tot apunta que no hi hauria final del Mundial al Camp Nou.
1: El director de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert la final del Mundial del 2030 a la Federació Marroquina, que acolliria el partit al futur estadi Hassan II de Casablanca, segons avança The Times. Al Camp Nou, doncs, quedaria descartat la decisió de jugar la final al país africà. Sembla un càstig a la UEFA per la seva oposició frontal a la idea d'Infantino de crear una societat amb participació de fons privats per l'organització del torneig. Justament ahir, Infantino es va reunir a Rabat amb alts càrrecs de la FIFA, on va barrejar l'autocrítica amb un atac als seus detractors. L'italià va reconèixer errors en el projecte fallit de crear la societat FIFA Forward Enterprise, però va advertir que no tolerarà cap atac a la seva integritat i prendrà les mesures necessàries per defensar la seva reputació.
0: Després d'aquesta reunió que ara deia el Pau, la FIFA també va desmentir aquesta informació del Times. Assegura que no és veritat que s'hagi ofert al Marroc la possibilitat d'acollir la final del Mundial a canvi que la Federació Marroquina faci costat a Gianni Infantino perquè continuï en el càrrec.

0: Vinga, més coses, Pau.
1: El director esportiu blaugrana Deco continua movent fitxa en el mercat amb diverses carpetes obertes. La principal, la de la davantera. Deco i el cap de caçatalents del Barça, Joao Amaral, van viatjar ahir a Madrid i es van reunir amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez, per definir una estratègia que pugui desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça, una operació que el club culé admet que és complicada davant la postura inflexible de no vendre del club matalasser. El Barça també espera que el futur de Ferran Torres es resolgui i mentrestant avança també amb les sortides. El lateral esquerre del planter, Jofre Torrents, marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam per uns 6 milions d'euros, segons l'Esport. Torrents signa amb l'equip neerlandès per 4 temporades i el Barça ingressaria la meitat d'un hipotètic futur traspàs del jugador.

0: I sisena medalla, ni més ni menys.
1: La que va aconseguir ahir Iris Thió per tancar els campionats europeus de natació a París. Va guanyar la plata en la final de la rutina acrobàtica per equips, on va competir juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer. L'entrenadora catalana del combinat espanyol, Andrea Fuentes, estava molt satisfeta del seu equip.
2: Estoy ultra orgullosa del equipo como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
1: Iris Thió tanca la competició a París amb una medalla d'or, 4 de plata i un bronze.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
4: Perdona, tindries lloc per dos?
5: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
4: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Tinto de verano, Don Simón.

0: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
1: No ho comparteixo.
0: El que he dit?
1: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
0: I l'albocat a 0,99 la peça. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.

0: una delícia per picar. L'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres que ve a la tarda.
2: L'esport no fa vacances a l'estiu.
3: Tampoc a Catalunya Ràdio.
2: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
3: També del Girona i del Sabadell.
2: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
3: A més del mercat de fitxatges.
2: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
3: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
2: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
4: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
3: Aquest estiu, crims.
4: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
3: A Catalunya Ràdio.
5: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
3: Posem llum a la foscor.
6: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
3: Què va passar? Qui ho va fer?
7: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
3: I per què?
8: No sé per què cogí el martillo i le pegué.
3: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
9: Comencem.
2: A les 4 de la tarda,
10: a Catalunya Ràdio comença...
11: No, Roger, aquest estiu és la tarda.
12: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
11: Hola.
13: Oli.
12: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
11: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
2: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
12: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
11: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
14: Ja t'auto la mai.
15: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
15: DJ Trapella.
16: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
3: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
17: Avui, amb l'exdiputat... Perdó que rigui, eh? És que... Ara explico per què. Nil, una cosa. Assumpte Serna no, eh? Hòstia. És que m'he trobat Assumpte Serna, exdiputada al Parlament, i dic...
18: No
17: ben bé, eh? Assumpte, no ben bé.
18: Home, ja m'agradaria, eh? Però no, és escar i ben contenta.
17: Ai, perdó, Nil, és que m'ha fet molta gràcia quan m'ho he trobat. Amb Assumpte Escarp, exdiputada al Parlament, la periodista i també exdiputada Anna Grau, la Meritxell Benedí, política historiadora, i el politòleg Jordi Mir. Com esteu?
19: Hola, bon dia.
17: Estaria ara canviar-vos els noms de tothom, a veure com reaccionàveu. Aviam, pregunto el mateix que estic preguntant aquests dies. Falta menys d'una setmana per l'eclipsi. Algun fan de l'astronomia amb aquestes coses? Meritxell, sí?
18: Bueno, jo no, però per família sí.
17: Sí,
18: el tiet del meu home és un super aficionat a l'astrofotografia i ens anem a Berlanga de Dueros.
17: Caram!
18: A veure l'eclipsi.
17: O sigui, aneu fins a Vall, eh? Vall.
18: Sí. Bueno, Vall.
17: Déu-n'hi-do. Sí,
18: Déu-n'hi-do. Sí. Anem 25 persones.
17: Caram!
18: Omplirem Berlanga de Duero.
17: Sí. Atents a les carreteres, perquè ens ho estan insistint molt, que seran dies complicats de la mobilitat, que la gent ho planifiqui bé, sobretot perquè recordem que l'eclipsi, en el cas de Catalunya, es pot veure tot arreu, però el 100% serà al sud del país, i ahir, per exemple, doncs ja recomanava evitar la P7 en la mesura del possible. Tu, Jordi, ets d'aquestes coses o no?
19: No, ens interessa, ja ens tenia curiositat, però no ens movem d'aquesta manera encara.
17: Sí. Ui, no sé què ha passat, aquí hem sentit un soroll estrany. Anna, tu, d'eclipsi o no?
20: A veure, jo he de reconèixer que sobre el paper sí, però a la pràctica, sempre que he intentat veure un eclipsi i tal, m'ha sabido a poc, ho dic, això era tot. Va ser que ara estem en un debat familiar, perquè alguns membres de la família sí que estan molt il·lusionats, i bueno, on no arriben les estrelles, arriba la gent, no sé.
17: I Assumpte?
9: No, jo, bueno, estic aquí a la Cerdanya, diu que es veurà menys, eh?
17: Sí.
9: Però, de tota manera, pues, intentarem anar-ho a veure, amb les ulleres i tot. De fet, és l'eclipse de la nostra vida, com diem, no?
17: Exacte.
9: Perquè no el tornarem a veure, en vida nostra. I, per tant, d'alguna manera, doncs, val la pena fer-ho.
17: Insistim que hi ha dues coses importants. Una, la prudència a la carretera i planificar bé els desplaçaments, intentar evitar la P7, ens deien. I l'altra, com deia ara l'assumpte, mirar-ho sempre amb les ulleres, perquè avui, per exemple, llegim al periòdico que el Ministeri de Sanitat enviarà una circular a les comunitats autònomes, una circular dient que s'assegurin que hi hagi oftalmòlegs a les urgències, perquè si hi ha algú que s'ho mira sense les ulleres, doncs home, això pot deixar molèstia per uns quants dies. A banda d'això, hem de començar parlant de Ceuta, un dia més, perquè la Guàrdia Civil ha assegurat a les últimes hores que ha recuperat els cossos de 79 víctimes. L'ONG Caminant de Fronteres parla de 114, de 114 víctimes mortals, però aquesta crisi migratòria segueix amb diversos interrogants sobre la taula. Tornem a Madrid, Paula Brujats, com estàs? Bon dia.
13: Què tal? Molt bon dia.
17: Perquè la primera gran pregunta és què passa amb els centenars de menors que s'han quedat a Ceuta, un miler, segons els propis càlculs del govern espanyol, alguns més, fins i tot, segons diuen des de l'illa, des de la ciutat, volem dir, des de Ceuta, des del govern de Ceuta. La llei d'estrangeria deixa molt clar que se'ls ha de distribuir en altres comunitats autònomes, perquè ara mateix Ceuta es troba en una situació de crisi migratòria i la llei estableix que quan això passi els menors en aquest cas s'han de repartir. El que passa és que alguns dirigents polítics han deixat clara la seva posició.
21: Nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire a ese reparto.
22: No puede ser que los españoles paguen las consecuencias y se reparta a los invasores por toda España.
23: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Es que eso es lo lógico. Yo no me imagino a España abandonando a su suerte por otros países a sus niños.
24: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes. Ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
17: Aquestes últimes hores, Paula, la pugna entre Vox i el Partit Popular, per això, pel repartiment de menors, podríem dir que ha anat a més?
13: Sí, ara ho sentíem clarament. Els dos primers consellers de Vox a Extremadura i a l'Aragó negant-se a acollir cap d'aquests menors que hi ha a Ceuta, i el Partit Popular, que veiem com va mutant el seu discurs, perquè ha passat de dir res fa només 48 hores que els menors havien de tornar per on havien vingut. Ara sentíem que Ayuso ho feia, però la direcció del Partit Popular sí que dimarts va dir que aquesta era l'única solució, però ahir ja van reconèixer, doncs, que els tocava acatar la llei i que les comunitats on governen han d'acollir menors, més que per solidaritat, podríem dir, venen a dir que ho faran per obligació, i posen condicions. Diuen que ha de ser just, que ha de ser equilibrat, i que Catalunya i el País Basc aquest cop no poden quedar fora d'aquest repartiment, com sí que va passar l'últim cop, recordareu, amb els menors que van arribar a Canàries ara fa un parell d'estius. Aquest és el discurs de la direcció del PP, però Vox es nega a acollir cap d'aquests menors, i els presidents autonòmics del PP, doncs, no pensen el mateix. Sentíem Ayuso dient, doncs, que els menors han de tornar a casa seva amb els seus pares. Això no és ni ràpid ni fàcil. De fet, la llei requereix que primer hi hagi tot un procés d'identificació, de localitzar aquestes famílies, i, per tant, en molts casos serà pràcticament impossible, i el que diu la llei, doncs, és que s'han d'acollir al país on han arribat. I Vox, que governa amb el PP en aquestes quatre comunitats autònomes, doncs ja ha dit que posarà tots els recursos per frenar-ho. Què passa, Freddy? Què hi ha de fons aquí? Doncs que hi ha en joc el futur d'aquests quatre governs autonòmics de PP i Vox, que s'acaben pràcticament d'estrenar, i que els pactes que han firmat PP i extrema dreta on governen, doncs, passen, per exemple, per deixar al mínim els recursos d'acollida per als menors, per no habilitar més places en centres d'acollida o per endurir també tots aquests règims d'internament dels menors.
17: Aquest és un dels interrogants que hi havia, perquè aquest matís que feia la Paula és molt important, tenint en compte que els anteriors governs entre el Partit Popular i Vox, alguns d'ells es van esquerdar o trencar precisament per això, per l'acollida a persones migrants. Però l'altre interrogant és aquí què va passar, qui ho sabia, si ho sabia, per què no van avisar ningú. En fi, l'Audiència Nacional, amb això, Paula, ha demanat a la Guàrdia Civil informació sobre això, sobre els dies previs i si tenien informació de l'entrada massiva. Què més en sabem d'això?
13: Sí, perquè la clau d'aquesta tragèdia, la pregunta que tothom es fa encara, és saber per què Espanya no es va poder anticipar. La jutgessa el que vol saber és si algú va avisar al Ministeri de l'Interior de que hi havia aquest risc, i per això el que ha fet és demanar a la Guàrdia Civil, en concret a les unitats que hi ha a Ceuta, si havien rebut algun avís, alguna informació, alguna comunicació, prèvia i certa de que existia aquesta amenaça, que recordareu que es va gestar a les xarxes socials, tota aquesta crida per aquesta aquesta entrada. La versió del govern espanyol fins ara és que mai van tenir cap avís d'una entrada d'aquesta magnitud i ressalten sempre aquest matís d'aquesta magnitud, i aquí és on hi pot haver la clau, si tenien avisos o alertes menors. Per això la jutgessa ha demanat investigar-ho. El que també han dit en les últimes hores fons del CNI, que penja del Ministeri de Defensa, és que ells sí que van avisar al Ministeri de l'Interior. Interior, Marlaska, ho neguen, i ara l'Audiència Nacional ja ho investiga. El que sí que sabem, Freddy, és que ja circulen altres missatges que criden a una nova entrada massiva el 15 d'agost, i que el CNI s'està prenent molt en sèrio aquests missatges. Per tant, ara mateix diu el Ministeri de l'Interior que té policies monitoritzant totes aquestes crides que s'estan fent a les xarxes per aquesta possible nova entrada.
17: Gràcies, Paula. Fins ara.
13: Adéu, bon dia.
17: Aquests són els dos interrogants que tenim ara mateix després d'aquesta crisi de Ceuta, de la qual ja fa pràcticament una setmana. Assumpta, com ho veus?
20: No, jo crec que, bueno, una de les coses, el punt clau, no? Què passarà amb aquests governs de PP i Vox, no? Que ja es van trencar en el seu moment, i que ara en el repartiment, doncs m'imagino que deixa, tenint en compte sobretot les declaracions que estem sentint aquests darrers dies per part dels doncs, dirigents de Vox, no? El tema d'invasors, vull dir, tota aquesta, quan en realitat estem parlant de nens i nenes menors, i que la llei els obliga a acollir, però que a més els hem d'acollir. Els hem d'acollir, i sí que és veritat que hi pot haver-hi el treball del retorn familiar, però abans, mentre tu busques, mentre parles i mentre fas, necessites fer l'acollida. I l'acollida s'ha de fer solidàriament, d'acord amb totes les comunitats autònomes, eh? Només cal recordar que les que van quedar fora en l'anterior repartiment era perquè tenien un índex molt superior que la resta de comunitats autònomes. Per tant, s'ha de fer. A mi també em sorprèn una mica això de l'Audiència Nacional obre diligència. Sembla com si d'alguna manera posés en qüestió o investigués la gestió del govern. Jo crec que aquestes coses normalment també una mica posteriori es fan com millor. No sé si et podies anticipar una avalanxa de 60 o 70 mil persones, no? I sobretot si no ho pots fer si no tens una col·laboració estreta a l'altra banda de la frontera. I per tant aquí també hi ha molt de diplomàcia i molt del paper del Marroc i el seu nou paper geopolític en el nord d'Àfrica.
17: Jordi.
19: Sí, en aquesta línia jo crec que una de les qüestions clau que hauríem de tenir present, jo crec que és des de l'inici, però ara continuant en aquesta direcció, és que sembla que com si continuéssim parlant d'aquesta qüestió des de la perspectiva d'una invasió, d'una ocupació. És a dir, són les primeres declaracions del president del govern i del líder de l'oposició, que coincideixen en poques coses, però van coincidir en parlar de la vulneració de la integritat territorial d'Espanya. I jo entenc aquesta mirada, però aquesta mirada jo crec que amaga o deixa de dedicar atenció a una realitat que ara comencem a tenir més present, no? Que és, en el fons, del que estem parlant aquí és de gent que marxa del seu país, de gent amb vides vulnerables, que encara ho són més quan han de fer aquesta travessia, i ara parlem encara dels més vulnerables, que és aquestes persones menors no acompanyades. Jo crec que no estem tenint ben present que el que està fent la gent no és entrar a Espanya o entrar a Europa, sinó és marxar al Marroc. Que coincideix que és el mateix, però no té el mateix sentit. Estan marxant d'una societat...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic lectura, compartir, reivindicació, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Avui us parlem del Pati Blau, de l'Espluga Viva. I per parlar-ne en tenim a la Carme Porta, que és veïna d'aquí del barri del centre. Benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Carme, com et presento?
1: Jo sempre dic que sóc una mica impresentable.
0: Perquè has fet moltes coses i és molt llarg d'explicar tot el teu activisme social. Seria
1: bueno,
0: així.
1: Ja tinc una edat, no? Començo a tenir una edat i acumulo les coses.
0: Doncs sí, anem acumulant. Carme, com neix el Pati Blau aquí a Esplugues? Primer de tot, què és el Pati Blau?
1: El Pati Blau és un espai de tertúlia literària. I va néixer amb la idea de poder parlar de les dones escriptores i amb les dones escriptores. És a dir, poder... El Pati Blau jo crec que ho defineix molt bé la frase que nosaltres vam fer nostra de la Montserrat Abelló, un pati blau on tothom pugui passejar els seus dubtes, no? Que és una frase d'una poesia de la Montserrat Abelló. I nosaltres, a partir d'aquella frase, vam començar a vertebrar la idea del Pati Blau. Nosaltres volíem tenir un espai on, bueno, on poder parlar de literatura, de llibres, i també poder parlar d'autores i amb les autores.
0: És molt important, amb les autores, eh? Perquè no és el mateix parlar de les autores que amb les autores. I això vol dir que cada mes convideu a una autora que vingui a parlar del seu llibre.
1: Exacte. Bueno, clar, no és un club de lectura, no? De fet, ja ens agradaria, diem, que tingués una mica aquesta dinàmica i que la gent es preparés també la tertúlia, perquè sempre sol ser més rica. Però, clar, tampoc és una presentació de llibre, perquè no parlem de novetats, però sí que el que volem és parlar d'una obra concreta, d'un llibre concret, amb l'autora. I sovint, clar, si nosaltres sempre diem, no, que el Pati Blau és un espai de tertúlia literària amb autores, però on fem o visibilitzem el triple salt mortal, no? Que és ser dona, dedicar-se a la cultura i, a més, fer-ho en català. No? Ser dona, escriure i en català. És com un triple salt mortal a la invisibilitat, no? És a la invisibilitat total. Les dones som invisibles en la cultura, en la història, en tot allò que fem, diem, encara que sigui de forma igual o millor als nostres congèneres, no? Però som més invisibles. I alhora, dedicar-se a la cultura, dedicar-se a escriure, ostres, és una dificultat evident per tothom. I a més, fer-ho en català, diem, encara tanques més el cercle, no? Llavors, clar, nosaltres poder tocar de prop i conèixer de prop l'obra, l'autora, allò que ens parli en primera persona, no d'oïdes, i que puguem fer tertúlia amb ella, doncs és important, no? És donar visibilitat, però alhora també fer conèixer aquella obra, que sovint, no sempre portem autores molt conegudes, portem autores conegudes, però no sempre, i el fet de conèixer-les i entendre el que estan escrivint, doncs, ostres, fa que, diem, que d'alguna manera es puguin promocionar i puguin ser, bueno, més properes, no?
0: Carme, i en aquest sentit, quan jo us he presentat com a una entitat o un espai reivindicatiu, seria així? Estem reivindicant tots aquests espais de dona, escriptora i en català? O no seria...
1: Bueno, aviam, de fet és un espai de tertúlia i és un espai cultural, però un espai de tertúlia i cultural no deixa de ser un espai reivindicatiu en els moments en què estem, no? Vull dir, durant la pandèmia tot el sector cultural doncs precisament ha sortit a reivindicar que són un sector essencial, però no només, sinó que a més és un sector molt castigat, doncs, bueno, amb les dones que fan cultura i la fan en català, doncs això ha passat tota la vida, no? I, bueno, un espai, diem, de cultural no deixa de ser un espai d'activisme també, perquè en el fons és una cosa que abans, no? Fa un segle tenir cultura o parlar de cultura una cosa, diem, ostres, important, i la cultura ha anat caient a nivells molt baixos, no? D'allò com si no importés a la societat, i en canvi és el que fa moure moltíssimes coses, el que fa moure la vida, el que et planteja, no? La imaginació, la creativitat.
0: Aquest espai del Pati Blau dona l'oportunitat de conèixer les autores, però també dona l'oportunitat de que les autores conegui l'opinió, no solament del seu llibre, sinó del que elles expliquen, perquè quan ha vingut, per exemple, la Mireia Boya, doncs cadascuna de les persones que en formaven part de la tertúlia li va poder explicar experiències, o, per exemple, ara no recordo el nom de l'escriptora, que ens explicava com jugava ella de petita al barri de la Salut de Gràcia. Mm-hmm. Doncs també va donar peu perquè poguéssim parlar de com jugàvem o com recordem nosaltres la nostra infantesa. I, per tant, es crea una complicitat de, ja no de l'actor, sinó de la persona que està participant directament amb l'autora, que això no és habitual.
1: Bueno, clar, és que una obra... pot tenir moltes lectures, és a dir, si és una obra que només té una lectura, és una obra una mica difícil, no? I una mica excessivament lineal, possiblement, no m'agradaria generalitzar, no? Però possiblement inclús poc creativa, no? En canvi, una obra, depèn de qui la llegeix, té diferents lectures o diferents perspectives, i les experiències, una mateixa experiència, pot tenir diferents lectures, no? Llavors jo crec que precisament el format de tertúlia és el que afavoreix, no? Que una obra pugui tenir aquesta mirada prismàtica, no? De, no només la de l'autora, l'autora explica la seva experiència amb aquella obra, el que ha volgut explicar, el que explica, com ho ha escrit i per què li ha vingut aquella idea o com ha desenvolupat aquella idea, i les que llegim i tertúlia, i fem tertúlia, doncs tenim cadascuna la nostra visió, inclús fets, diem, laterals o col·laterals d'una experiència d'aquella pròpia obra, dona per una part de la tertúlia, no? Jo crec que depèn de l'obra, depèn del format, pot ser no, poesia, narrativa, assaig, no? I per tant pots parlar de ficció, pots parlar de poesia, que no deixa de ser metàfora, no? De la vida i molt de l'interior, o molt interioritzada, o l'assaig, que pot parlar de la realitat o de fets històrics, de moltes coses, és a dir, i cadascuna té una visió d'aquestes coses, i això és molt ric, no? Enriqueix molt. Clar, i podem dir, mira, hi ha opinions millors que d'altres. Bueno, jo crec que la tertúlia precisament dona aquest format més democràtic, no? És un format democràtic en el que tothom diu el que pensa i el que sent, i exposa la seva experiència, no? I possiblement el fet de parlar-ho des d'obres que no deixen de ser una creació, siguin de ficció o no, doncs, ostres, pots parlar de moltíssimes coses, no? Del que passa en aquella obra, del que et suggereix aquella obra, d'un fet que passa i que es pot traslladar a la vida real, de fets històrics que es repeteixen. És a dir, pots parlar de moltíssimes coses i pots parlar de records teus de la teva pròpia vida i exposar-los, no? I, ostres, jo crec que és un format que dona per molt, i de fet moltes vegades arriba un moment que hem de tallar l'acte, no? Hem de dir, bueno, ja és l'hora i es fa tard i tothom ha de,
0: aquí arribem,
1: ha de marxar, no?
0: Aquí arribem. Quan es fa el Pati Blau? Quins dies?
1: Amb el Pati Blau ho fem tots els darrers dijous de mes, el darrer dijous de cada mes fem el Pati Blau. És veritat que a l'agost no en fem, que el setembre ens coincideix amb la festa major i llavors tampoc en fem, i que per Nadal ens coincideix i les festes, per festes de Nadal, i tampoc en fem, no? I que el juliol el que solem fer és un final de festa, d'alguna manera més que una tertúlia, però vaja, sol ser això cada darrer dijous de mes.
0: Doncs va, ara fem la promoció. Us esperem al Pati Blau el darrer dijous de cada mes a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I tota la informació la trobareu a la secretaria, a les xarxes socials. El Pati Blau té un blog propi, que si un cas ara diguem l'adreça...
1: tertuliapatiblau.blogspot.
0: Exacte,
1: .com o .cat, ara no recordo. Però i després tenim pàgina a Facebook, sí. I bueno, també ho podeu trobar a les xarxes de l'Espluga Viva.
0: Exacte. I on volíem arribar? S'acaba la tertúlia, s'acaba la xerrada compartida amb l'autora, i fins ara, encara aquests darrers dos anys no s'ha pogut fer, feu un pica-pica i seguim la xerrada.
1: Bueno, també és veritat que hi ha una cosa que anima la tertúlia, abans d'arribar al pica-pica, que és nosaltres, el primer any costava molt a la gent xerrar, era el primer any, estem parlant 2014, temporada 2014-2015, bueno, portàvem autores i, ostres, les autores parlaven i la gent parlava poc, no? I llavors vam parlar amb el Tast d'Esplugues, i el Tast ens finança, diem, uns vins que fan maridatge amb l'obra, no? Llavors, a partir d'aquí, és veritat que el vi anima una miqueta la tertúlia. No, no és que ens
0: I allò, a més es busca un pi...
1: No ens empiuquem, no ens empiuquem, i... però és allò d'anima una mica la tertúlia, sí. I d'alguna manera encara la fa més propera, no deixa de ser, bueno, com fer un veure amb les amigues, no? I dic les amigues no perquè no estigui oberta als amics, sinó perquè venen pocs, que no deixa de ser curiós.
0: Alguns,
1: no alguns venen i de tant en tant venen més, però vull dir, no deixa de ser curiós que sigui una cosa que no interessi el gènere masculí o que no interessi tant, no? I després el que sí que fem quan acaba la tertúlia és un sopar amb l'autora, no? Que normalment el fèiem obert a tothom, però vaja, fem una mica de pica-pica amb l'autora, a tothom que es vulgui, que s'apunti prèviament.
0: I aprofitem la xerrada i la trobada i aquest sopar també per fer la venda del llibre de l'autora.
1: Exacte. Bueno, que millor que tenir l'autora allà. Exacte. Que vens el llibre i te'l signa, te'l dedica. Bueno, pensàvem que era un moment meravellós per fer-ho, no? És allò... Què millor que comprar, si tothom es compra el llibre per Sant Jordi, perquè la gent, perquè l'autora o l'autor li signi, no? Doncs això és cada mes un Sant Jordi, no? I fem allà, doncs, evidentment no és una obligació comprar el llibre, no? Però la majoria de gent l'acaba comprant precisament perquè hi ha interès en allò que s'ha explicat, no? I l'autor allà i el dedica, per tant, és un moment, diem, de proximitat màxima, eh? La tertúlia és un moment, com deia, molt democràtic, molt que tothom es pot expressar, però també de proximitat amb l'autora, que jo crec que ostres, a vegades no, sembla com si les escriptores fossin éssers, diem, poc assequibles, i encara en vi són persones la mar de normals, la mar d'assequibles, la mar de pròximes, i així ho hem viscut en aquestes temporades que portem ja de Patir Blau.
0: Carme, per poder portar cada mes una autora, això porta molta feina? Hi ha força predisposició per part de totes elles de venir cap aquí a Esplugues? Perquè, clar, no totes venen de prop. A algú de Barcelona, quan li dius vine a Esplugues a fer alguna cosa, diu, ui, a Esplugues, això està molt lluny. Però ha vingut gent del País Valencià, de Mallorca. Com ho fas perquè s'apropin al Patir Blau?
1: Mira, hem de dir que és un espai únic. És a dir, una tertúlia només dedicada a autores no n'hi ha enlloc, a Catalunya, i no n'hi ha a Barcelona. Potser s'han començat després del Patir Blau, però ha sigut com una idea que tothom li ha sorprès i li ha agradat. I hem acabat sent, diem, un espai de referència per les autores. Potser al principi costava més, no? Perquè, clar, era una cosa que ja començava, que no sabies, que... Però també és un espai de promoció de l'obra, inclús les pròpies editorials, ostres... És interessant això que feu, no? També és veritat que, bueno, que no hi ha tants espais de tertúlia i de presentació llarga d'una obra, que ja no és novetat, eh? Torno a dir, no estem parlant de novetats, sinó que estem parlant ja d'obres que algunes fa 2 anys que s'han publicat, no? I per tant la gent pot conèixer. Al principi costava més, ara costa menys, però bueno, també és veritat que no sempre, aviam, tot sembla molt fàcil, no? Però clar, has de parlar amb la gent, li has de plantejar, li has d'explicar, li has de dir, has de quadrar l'agenda, i bueno, no tothom està disposat o no tothom està en el moment.
0: Vàries coses volia comentar. Una, que sembla sorprenent que a tot Catalunya no hi hagi un espai concret com aquest, i que s'hagi, i felicitats per haver-lo creat aquí a Esplugues. Està molt bé.
1: Bueno, hi ha altres tipus de tertúlia, és a dir, per exemple, hi ha una llibreria de dones a Barcelona que fan tertúlies literàries, però no és cada mes amb l'autora, sinó que és tertúlia sobre una obra, més tipus club de lectura, si vols, no és tampoc igual, però més d'aquest tipus. Després es fan clubs de lectura n'hi ha molts, però tertúlies així amb autores directament i de forma regular.
0: I després hi ha la col·laboració que has esmentat, que hi ha amb el tast, amb el tema aquest dels vins, que sempre busquen algun vi que per la seva essència tingui alguna relació amb l'obra, que ja és difícil, però molts cops ho han aconseguit.
1: Sí, bueno, clar, aviam, quan el mateix que et deia abans, cada obra pot tenir diferents perspectives, i en aquesta lectura el tast fa la seva, no? I clar, igual jo no ho sabria maridar, o jo, o tu, o molta gent de les que estem allà no ho sabríem maridar, però si ho expliquen, clar, pot ser que a vegades són coses molt col·laterals que l'autora és d'aquella comarca, que l'obra parla de terra de no sé què, que aquella obra planteja un tema que... És a dir, bueno, es tracta de com maridar el contingut o l'autora amb un vi, no? I bueno, jo crec que tenen precisament aquesta virtut de saber-ho fer, i bueno, la veritat és que ho fan més divertit, no? També.
0: Carme, a l'Espluga Viva també organitzeu l'Abril Literari, que ara no parlarem de l'Abril Literari, però entre el Pati Blau i l'Abril Literari, l'Espluga Viva s'està convertint en un espai de referència literari, més que de lectura, no? Fomenteu l'escriptura.
1: Bueno, és que jo crec que l'Espluga Viva, dintre de l'Espluga Viva hi ha tradicions i costums, clar, via la Relat, via el Pati Blau, via l'Abril Literari, bueno, està sent un referent cultural, no és només... És a dir, jo crec, clar, que una de les coses importants ha sigut precisament tenir un espai de promoció cultural dintre de l'Espluga Viva que permeti precisament la creació d'aquests espais, no? Clar, l'Abril Literari... L'Abril Literari, tu mires, poses Abril Literari a Mr. Google, no? I hi ha 30.000. Ara, possiblement no tots són com els que muntem nosaltres, eh? Una cosa és Abril Literari i parlar de llibres, i l'altra, Abril Literari tal com ho pensem nosaltres, que és en un format molt similar al Pati Blau, no? Amb l'autor o l'autora... Amb recital, amb diàleg entre autors, bueno, jo crec que té un format que també el que vol és fer propers els autors i les autores a la gent, no? Que no sempre i no parlem, com dic, no parlem només de presentacions, sovint agafem un llibre que és novetat però agafem d'altres que no. És a dir, l'Abril Literari és un format similar, si més no, el que passa que, bueno, molt més compactat durant el mes d'abril, amb moltes activitats i amb una exposició, és a dir, una cosa com més amb un context molt més concret, no? Però vaja, té un format que pot ser similar al Pati Blau.
0: Diu que cadascú ha de tenir la seva cambra i un Pati Blau on passejar els seus dubtes. I si teniu algun dubte de què és el Pati Blau, us podeu adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, al telèfon 93 473 3909, per les tardes sempre, que és quan hi ha el personal a secretaria. Carme, jo sempre per acabar faig la mateixa pregunta, i a vegades aquí no s'acaba la xerrada. Tens alguna altra cosa que explicar-nos o que dir-nos que jo no t'hagi preguntat?
1: No, jo simplement animar la gent a llegir molt. Llegir és viatjar. No només ens alimentem de sèries i de pantalles, sinó que, ostres, amb un llibre pots viatjar molt lluny, no? I et pot obrir molts mons. I jo crec que el fet de llegir també és compartir. De fet, és una activitat que pot ser molt solitària, molt personal, però alhora és compartir. I llavors, un cop hagis llegit, vine a la tertúlia, no? Vine a la tertúlia del Pati Blau a compartir-ho, a parlar-hi, a tu que autora, no? I a compartir amb altra gent la teva lectura, la teva experiència d'aquella lectura. Jo crec que simplement és que la gent s'animi a parlar de la literatura, és igual en qualsevol cercle, que perdem la por també a parlar-ne, no? Que a vegades sembla, parlar de cultura, parlar de llibres, és una cosa sèria. Home, clar, és molt sèrio, però clar, tampoc, algun cop has de començar a fer coses sèries a la vida, no? I poder llegir i compartir i parlar-ne de forma normalitzada, més enllà d'altres coses que fem, no? Doncs, ostres, és un gran què, i això jo crec que és una gran... Bueno, que és molt important per la cultura.
0: Importantíssim. I que ho tinguem aquí a Esplugues, doncs, un luxe. I que ho puguem tenir cada mes, el darrer dijous de cada mes, doncs és molt fàcil, perquè només ens hem d'apropar el darrer dijous de cada mes, si ens ve de gust, cap a l'Espluga Viva.
1: I a més, ens podeu trobar informació al web de l'Espluga Viva, al Facebook de l'Espluga Viva, però també podeu buscar el propi del Pati Blau. I a més, podeu trobar també informació al propi blog del Pati Blau. Simplement posant tertúlia al Pati Blau ho trobareu. I si voleu informació de l'Abril Literari, també tenim un blog i també tenim pàgina de Facebook i a les xarxes, de tant a Instagram com al Twitter de l'Espluga Viva, també anem penjant coses. O sigui, és a dir, no serà per manca d'informació que podeu trobar.
0: Doncs Carme, no ens ha quedat cap dubte, us seguirem, sigui com sigui, presencialment i a través de les xarxes. Gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos aquesta delicadesa del pati blau, i seguirem compartint estones, com sigui, presencialment, per la ràdio o per les xarxes.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per la feina que feu.
0: Doncs gràcies al Pati Blau i a tot l'equip de l'Espluga Viva, que el fa possible. Una abraçada per tothom.
1: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui us parlarem de l'AMPAL, una entitat d'aquí d'Esplugues de Llobregat, que són els amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat. I per parlar d'aquesta entitat tenim a la Mercè Vidal. Bon dia, Mercè.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, m'agradaria que ens expliquessis què és l'AMPAL i quina finalitat té l'AMPAL, quan es va crear l'AMPAL.
1: Bé, els amics dels museus i del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ara ja fa gairebé uns 15 anys que es va crear i va sorgir per donar suport precisament en el patrimoni i a la vessant museística que té la ciutat. En aquest cas, el Museu de Can Tintorer, la Rajoleta, que és coneguda, no?, la fàbrica aquesta industrial, i al mateix temps generar, podríem dir, una certa dinàmica per intentar que la gent, doncs, es familiaritzés amb aquest patrimoni i al mateix temps tingués, doncs, uns coneixements més amplis a nivell cultural.
0: Has estat presidenta de l'entitat. Explica'ns una miqueta com arribes tu a l'entitat, quina ha sigut la seva tasca, perquè jo també entenc que forma part de qualsevol entitat t'enriqueix personalment.
1: Sí, tens tota la raó. Home, el caràcter associatiu, no?, és, de fet, una vessant que et posa en comunicació amb d'altres persones, hi ha un intercanvi d'idees, per tant, això sempre enriqueix a una persona. De fet, ja dic, la finalitat va ser donar suport en el museu, quan es va crear el museu. I a partir d'aquí, doncs, hem anat generant un cert crida a persones que poguessin estar interessades. Som més o menys un centenar, una mica més, de socis que paguen una quota bastant, podríem dir, bastant minsa, perquè l'ordinària són 35 euros al mes, després hi ha els que són jubilats o que tenen una tarifa reduïda d'uns 20 euros, i els joves fins a 19 anys, doncs 15 euros. Clar, això permet, per una banda, que el soci gaudeix d'unes certes avantatges a l'hora de que organitzem, doncs, sortides, i que llavors, doncs, esclar, la tarifa, podríem dir, d'aquestes sortides és molt més reduïda, perquè l'AMPAL es fa responsable, doncs, de pagar els guies, pagar també les entrades, per això sempre hi ha una diferència en el preu entre aquell que és soci i aquell que no ho és. Les activitats tenen una orientació molt clara, que és, primer, facilitar aquella informació a través de conferències, doncs, del propi contingut, tant del museu o fins i tot quan s'han organitzat conferències, doncs, el fons que té a l'arxiu, que té un fons molt ric. Per una altra banda, ampliar l'aplicació de la ceràmica amb diferents suports, com pot ser suport, doncs, de l'arquitectura, com pot ser, per una altra banda, el tipus de ceràmica al llarg, diríem, de l'existència humana, perquè la ceràmica és l'element primer, el fang, no?, amb el que s'elaboren, doncs, aquells estris, aquells utensilis que al llarg del temps han anat canviant, i que les influències estètiques i culturals, doncs, també han anat modificant. Per tant, tenim una via que seria aquesta, però per una altra banda el que també fem és que anem a visitar moltes vegades col·leccions privades que a nivell d'un particular seria difícil poder-hi accedir. I això, és clar, també enriqueix. També per altra banda, aquestes sortides, quan organitzem les sortides, doncs, tenen un al·licient, que és, doncs, que anem també a dinar en algun restaurant i que es crea també un clima, doncs, d'amistat i de coneixences.
0: Per tant, tenim una informació que la podem trobar recollida A l'agenda, us informo que cada mes a l'agenda que rebem a la bústia de casa, l'agenda municipal, tenim les activitats d'aquesta entitat. Després també tenim uns fulletons trimestrals que s'editen i que els podem trobar tant al museu com als punts d'informació de l'Ajuntament.

0: col·lecció molt important que va ser adquirida per l'Ajuntament, que era la col·lecció de Salvador Miquel, que era un personatge molt relacionat amb el Salvat Papasseit, vivia a la Barceloneta, i ell ja des de jove, quan va anar veient que moltes cases eren enderrocades o es feien transformacions, per exemple, a les cuines, als quartos de bany, que de fet és el lloc on apareix l'aplicació de ceràmica, i eren llançades, doncs ell va anar recollint tot aquest fons, també per altres indrets, va començar per la Barceloneta, però per altres indrets, i va anar creant una col·lecció molt important, que seria aquesta ceràmica decorada. Llavors, el Museu de Can Tintorer també té, a part de la col·lecció del Salvador Miquel, doncs també té peces que provenen d'altres col·leccions o que han pogut ser adquirides. Això pel que fa al museu. I, per altra banda, el que hi ha és els forns de la Pujol i Baucis, tot el centre industrial, que va ser molt important perquè en el període doncs, del modernisme va donar una gran volada en la seva producció. Aquí participaven arquitectes de gran renom, el Puig i Cadafalch, el Gallissà, el Domènech i Montaner, i això en el període del modernisme. Però després, quan ens anem apropant més cap allà a mitjans del segle XX, doncs també hi van venir alguns dels artistes que formaran part de l'estètica més del noucentisme. I llavors trobarem doncs, que hi ha coses de l'Aragai.
1: El que sí que tinc algun record de quan era petita, que també hauríem d'esmentar, que la zona on estem, d'aquí, d'Esplugues, Sant Lluís, Hospitalet, hi havia bòbiles.
0: Sí, perquè aquesta és una mica la característica dels terrenys d'Esplugues, que és una terra molt argilosa, i això afavoria que hi haguessin bòbiles. Si jo també recordo de petita que on hi ha el cementiri parroquial, i abans de construir-se doncs, tota aquesta urbanització per sobre d'aquest cementiri, doncs, hi havia camins de terra i algunes formacions així de petites muntanyetes, que hi havia coves i a dintre eren aquests centres productors. També anant cap a la carretera de Cornellà i de Collblanc, també hi havia la del Diví, que era una altra bòbila, la que es deia aquell senyor es deia Diví, i que seria on hi ara doncs més o menys la gasolinera, una mica més cap a la dreta, anant cap a Can Rigal.
1: Sí. També hi havia una molt propera aquí a la Masia de Can Clota, a l'entrada del que serà la Ronda, que per això han posat el nom al carrer Gallissà per fer una miqueta de memòria del que va haver-hi allà.
0: Exacte, sí. Per tant, és clar, Esplugues sempre s'ha relacionat molt amb aquest tipus de producció.
1: I Esplugues, de fet, quan escarbotem una miqueta amb la memòria, amb els noms, els cognoms de les famílies que venien a estiuejar, ens n'adonem que hi ha un moviment de burgesia barcelonina que té relació per una causa o per una altra, en un moment determinat o un altre. Hauríem de recordar, per exemple, les Caves Marguerí o... hi ha moltes relacions industrials aquí a Esplugues, no solament amb la ceràmica, sinó amb altres activitats econòmiques del país. I és curiós perquè jo crec que no som conscients del patrimoni cultural que tenim a Esplugues i considero, i és una opinió molt personal, que la feina que esteu fent des de la vostra entitat és molt potent, també hauríem d'anomenar el grup d'estudis, evidentment.
0: Home, això, aquesta riquesa evidentment existeix i no fa gaire, potser fa un parell d'anys, que es va fer, va haver-hi la iniciativa de fer una ruta històrica amb la qual cosa, clar, permet tant a gent que som d'Esplugues com d'altres indrets arribar aquí i poder gaudir doncs, d'aquesta coneixença del territori.
1: Que seria el programa de la mà d'Esplugues.
0: Exacte, sí, sí. Home, nosaltres, Ampel també va fer una cosa que va ser fer els antics camins rals, sí. Doncs també, que ara és on hi hauria el centre aquest Finestrelles, no? aquest, aquest centre comercial, sí. Doncs just a Can Ribes,

0: Igual, i vam fer un itinerari que era recuperar un antic camí que anava cap a Sant Just i se n'anava cap a l'Ermita de la Salut. I llavors també aquest va ser el primer itinerari que vam marcar nosaltres.
1: Està bé. Tenim la rajoleta, en el que aquí sí que també hem de dir que s'han preservat els forns, s'ha preservat molta cultura de la ceràmica, però també voldria apuntar una mica que gràcies a un esforç que es va fer en un moment determinat, però que si ens descuidem desapareix.
0: Sí, això, mira, nosaltres organitzem cada gener una sèrie de conferències que hem titulat a nivell general Gener Ceràmic. I justament aquest any el Gener Ceràmic el vam dedicar, és el desè curs que hem fet, i era una mica com retornar als orígens. Per què? Doncs perquè vam parlar primer del senyor Pujol i Baucés, que es va relacionar amb aquells arquitectes que es trobaven en el Castell dels Tres Dragons arrel de l'Exposició Universal de 1888, i per altra banda de la riquesa patrimonial dels forns. Llavors, una antiga conservadora del museu, la Marta Saliner, ens va anar explicant cada una d'aquestes característiques dels forns, que tenim 14 variants de forns, i això és un aspecte exclusiu d'Esplugues, perquè ni altres indrets, ni a Sevilla, ni d'altres a Breda, o sigui, tenen aquesta diversitat de tipologies de forns. I el que també es va veure és que era molt important que això fos estudiat científicament, un a un, i que poguessin fer-se les mesures que es creguessin oportunes per preservar-ho. L'Ampel també ha fet una cosa que és que ha fet l'edició d'algunes publicacions, no? I perquè inclús vam programar o vam anunciar algunes beques en temes relacionats amb el món de la ceràmica. Però aquells projectes que es van presentar no ens van convèncer gaire, es havia creat un jurat i tot al respecte, i llavors vam destinar aquest esforç que nosaltres tenim un president honorífic, diríem, que és el doctor Jordi Setoín, que d'una manera molt altruista, ell té una col·lecció de ceràmica popular, d'una manera molt altruista, doncs contribueix a donar suport econòmic a moltes de les activitats. I ell doncs es va brindar a poder potenciar aquests estudis. La via de les beques no va donar resultat, i llavors vam passar a fer publicacions. De manera que ara tenim dues publicacions editades per l'Ampel que són uns llibres que il·lustren i donen informació sobre aquest món tan ric de la ceràmica. I la idea és, ja que la Marta Saliner va posar molt èmfasi de poder recuperar l'estudi científic d'aquests 14 forns, doncs de fer una publicació encarregada a diferents persones especialistes per poder tenir un material de primera mà que una mica, diríem, que ens posaríem una altra vegada al davant d'altres centres que ara estan abocant diners per restaurar els seus forns, però que, clar, no en tenen tants com en tenim nosaltres, ni de tantes variants.
1: Doncs un projecte molt engrescador.
0: Exacte.
1: Molt, molt ambiciós, Lara.
0: Sí, sí, sí, també és veritat, és ambiciós, però crec que en podrem tenir un resultat. Això sempre passa que aquestes coses no són immediates, que clar, això triga un temps, que s'estudia, s'elabora, i intentem llavors donar-ho, posar-ho a l'abast, i també ho vam estar-ho parlant, no? que caldria que aquesta publicació, si arribem a fer-la, tingués unes pàgines traduïdes en un altre idioma per ampliar encara més aquesta difusió.
1: Ara ja estem sortint de l'entitat, eh? Sí. Publicacions, difusió internacional. Quina és la connexió de la vostra entitat amb altres entitats o federacions relacionades amb el món de la ceràmica?
0: Home, som els amics de la ceràmica, o sigui, estem dintre, a veure, estem dintre dels amics dels museus de tot Catalunya. Vale. I hem assistit a algunes conferències que han agrupat, doncs, això, museus d'arreu de Catalunya, del territori. Per una altra banda, també estem vinculats amb els amics de la ceràmica catalana, que és una entitat que també té vincles amb el Museu de Can Tintorer i que han participat ells, doncs, amb algunes coses que hem organitzat nosaltres. Uh-huh. I al mateix temps assistim també a allò que ells fan.
1: Munteu la fira de la ceràmica?
0: No, això ho fan ells.
1: Això ho fan ells, però venen aquí a Esplugues.
0: Exacte, venen aquí a Esplugues, també hi ha una vegada, no sé si cada X temps, doncs que es presenten peces que llavors són analitzades i són estudiades, sí. I gent que potser té a casa seva una gerra o un plat i que no sap a quina època pot pertànyer, uh-huh. Doncs aquests que són molt més especialistes es brinden a explicar-ho i clar, són curiositats però que trauen molt també, trauen molta gent.
1: Mercè, no sé si podríem seguir parlant i podríem estar molta estona, però no sé si ja per acabar voldries puntualitzar alguna coseta de cara a aquest any 2019, projectes de futur que ja teniu en agenda i que podríem destacar.
0: Home, mira, de la mateixa manera que he explicat que a part de la ceràmica, doncs hem fet aquesta recuperació del camí ral i que està senyalitzat, també hi ha algunes antigues fonts que formen part d'aquest patrimoni d'Esplugues, uh-huh. I que sempre és una idea que hem tingut, doncs, de poder-les recuperar i senyalitzar-les.
1: Sí, perquè les fonts i els safrejos, és un patrimoni cultural que també estem perdent.
0: Exacte, sí, perquè en la zona mateixa on ara hi ha això de Finestrelles, uh-huh. Aquest centre comercial, doncs en allà les cases aquelles, uh-huh. Tenien al davant uns safrejos amb uns horts, sí. Que eren molt similars amb un carrer que existeix encara a Barcelona, que és el carrer d'Aigua Freda, que també tenen aquesta mateixa tipologia d'unes cases baixes, de planta baixa i pis, amb uns safrejos al davant, perquè aquest carrer d'Aigua Freda és on, bueno, la gent que vivien allà el que feia era rentar la roba de moltes cases burgeses de Barcelona, que després, doncs, les és a Horta, és anar a la zona d'Horta, sí. De Barcelona.
1: Allà hi ha molta cultura Horta. Jo recordo també de petita al carrer Sant Llorenç, que hi havia un safreig.
0: És aquest, això és el que jo estava parlant,
1: aquest,
0: del carrer Sant Llorenç.
1: El del carrer Sant Llorenç.
0: Exacte.
1: Doncs ens quedem amb aquest projecte que teniu,
0: La publicació, les sortides, el fet de, sobretot la publicació, que això és molt important, no? Perquè es torni a reconèixer la importància de Pujol i Baucis.
1: Moltes gràcies a la Mercè Vidal, que en nom dels amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ens ha fet aquests 5 cèntims, aquest pessic d'una part de la nostra cultura, la nostra ciutat. Gràcies. Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat, doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
2: Molt bon dia, gràcies per convidar.
1: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, uh-huh. I ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
2: Correcte.
1: Què és Encadenats?
2: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
1: Això dels encadenats és molt tradicional, també.
2: Mm-hmm. Sí, però no, o sigui, no és molt suavet, l'última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
1: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
2: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, ens podem trobar el primer conte de tots, es diu Bateria Baixa, que és un conte de terror. Molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama. Un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència ficció, hi ha un conte que es diu Terra Fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i per què ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
1: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
2: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme se'n anava acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan l'escrivia el posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
1: Clar, perquè... Els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
2: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per l'ordre cronològic, a vegades... la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
1: Quants contes hi han?
2: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
1: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
2: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia de l'empresa, també veig moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
1: Entre números i pel·lícules...
2: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
2: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, o que siguis, se m'acut una idea.
1: No pares.
2: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
2: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
1: Per exemple.
2: El primer de tots es diu Bateria Baixa.
1: Sí.
2: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena... Aquesta, com és el primer conte, encadena amb l'última frase del darrer conte, no? La frase és... Els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno. Ja diu... Això penso aquelles hores del matí, l'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquest està, per exemple, escrit en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Hi ha en tercera persona... Bueno, una mica de tot.
1: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento, estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio.
2: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
2: que és bastant curiós perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat, cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar: ostres, vine urgentment que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, no, és un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta, no? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història, que la gallina parlava, en fi... Després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
2: A veure, parlo molt, és un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim, clar, buscava jo, no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz, i la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si hagués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques de jazz?
2: Sí.
1: Totes elles?
2: Sí, totes elles. Menys un que li podríem ficar alguna cosa, no sé si us agrada Jenny Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que he anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
2: No. He intentat, per tots els mitjans, que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com
2: ho
1: que les coneixes...
2: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: A lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
2: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
2: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, és molt ser un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
2: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
2: A veure, el seu llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-ho d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, pues es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien Vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dones un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
1: Els, no és... els negres dels editors.
2: Ah, exacte.
1: Eh?
2: No se'ls llegeixen de la primera a l'última
1: paraula. Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
2: Això són, els negres són, són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
2: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls miren sencer, no? I llavors em va dir, dic, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
2: Llavors vaig dir, llavors què?
1: Els cercadors...
2: No, diu, te'l publiquem. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, uf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quina editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
2: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem? Per
2: això a internet, hi ha una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda a la Bacus i tal.
1: Sí, a la Bacus de Badalona segur que el trobaré, que és on has fet la presentació.
2: Ah, exacte. Exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat és que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he
1: nota,
2: dit.
1: Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep quan parla d'aquest llibre fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
2: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
2: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
2: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
2: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
2: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà. Aixalà, sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
0: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
2: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, Taula Intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugasfm.cat. Un poco de todo y algo más.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
10: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
11: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
12: És gratis!

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
3: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
4: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
2: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
5: Esplugues FM. Ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us parlem d'una activitat física, lúdica i diria també de divertiment, perquè la gent que la practica s'ho passa molt bé. Avui us parlem de la marxa nòrdica, la que es practica aquí a Esplugues. I en parlarem amb el Jordi Soria i la Carme Cervera, que formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Hola, bon dia.
2: Hola, què tal?
3: Hola, bon dia.
1: Bé, m'agradaria que m'expliquéssiu què és la marxa nòrdica, en què consisteix?
2: Bueno, la marxa nòrdica és caminar amb uns bastons, bàsicament. És una activitat física que intenta que no alteri, que no modifiqui el que és el caminar. L'únic que se l'incorporen aquests bastons, que tenen unes certes característiques. I si realment hi ha una tècnica i que es té que aprendre, no? Però podem dir que és caminar amb bastons.
3: La part important és el tema de l'impuls. És a dir, la marxa nòrdica es basa en que ens impulsem amb els bastons, amb la qual cosa guanyem més rapidesa que no caminant normalment.
1: No són uns bastons per no perdre l'equilibri i per la gent gran, per dir alguna cosa, eh? No té res a veure.
3: No, no és un bastó per recolzar-se, sinó un bastó per impulsar-se. I la idea central és aquesta. Nosaltres ens impulsem amb els bastons, avancem amb els bastons. No els traiem a passejar, per entendre'ns.
1: I, de fet, vosaltres feu unes jornades en el que hi ha un dia d'iniciació en el que doneu unes primeres classes perquè la gent sàpiga en què consisteix aquesta tècnica.
2: Sí, això és l'ideal. El que passa que molta gent ens ve i s'incorpora directament a les sessions. Però per això som dos. Aleshores, un porta el grup, diguéssim, que ja està iniciat, i l'altre va ensenyant la tècnica. I això és el que ens fa pues, que tothom s'adapti de seguida al grup i que tothom pues, tingui aquesta expectativa de, ostres, ja sé fer marxa nòrdica.
1: Doncs va, anem a explicar una miqueta en què consisteix aquesta tècnica, sense explicar-la del tot, perquè es tracta de que les persones interessades s'apropin a la vostra activitat.
2: Bueno, hi ha una cosa que és interessant i és que sembla que la marxa nòrdica sigui una cosa que l'acabem d'inventar. I realment, no, això fa temps que ja es va inventar, en el 1934, em sembla que és, sí, que va ser en els països nòrdics que va haver-hi un moment que justament quan es anaven a fer les primeres olimpiades pues van trobar que no havia neu i els atletes tenien que continuar entrenant. I aleshores què van fer? Van començar a entrenar amb bastons però sense neu per continuar amb la seva forma, la forma física. O sigui que estem parlant de fa molts anys. La marxa nòrdica ha anat evolucionant i ha anat passant de país a país i aleshores, bueno, és una activitat que té molt d'èxit. Té molt d'èxit perquè té una cosa molt interessant i és que s'amolda molt bé a qualsevol edat. Que és per gent gran? Sí, pot ser, però també per gent jove. Per nens, per famílies i per tothom, perquè s'aprèn molt ràpid i de seguida notes aquell gustet de fer activitat física, d'aconseguir coses, de pujar per la muntanya, tens el contacte social i tens el contacte pues, d'això, de la natura, que també és una cosa que a vegades els que vivim a la ciutat ens fa falta.
1: Podeu seguir les xarxes socials d'aquesta activitat, que és Marxa Nòrdica Esplugues, només que ho busqueu a l'Instagram de seguida al cercador amb la lupa ho trobareu i allà veureu totes les sortides que fan i que s'ho passen molt bé perquè se'ls nota.
2: Sí. Cada mes sortim a fer una passejada de marxa nòrdica i estem descobrint molts llocs que la gent o no s'atrevia o estaven una mica lluny i clar, els trepitges realment vas coneixent puestos que no havies passat mai i això pues, també és bastant motivant perquè a vegades sempre ens centrem en els puestos que tenim al voltant o a vegades massa lluny i dius, ostres, no sabia que estava aquí, no?
1: Quins beneficis ens aporta la marxa nòrdica a nivell de salut?
3: Aviam, hi ha qui diu que quan fas marxa nòrdica mobilitzes el 90% de la musculatura corporal. El que sí que és cert és que mous molts músculs, perquè mous des dels peus fins a la cintura, les escàpules, els braços, l'esquena... I en aquest sentit és molt important. No és només caminar, mobilitzes molta més musculatura. I, per tant, en aquest sentit és important. A banda d'això, és una activitat molt recomanada per persones que han tingut trastorns, com per exemple persones que han tingut càncer de mama, o persones que han tingut fibromialgia, persones que tinguin o hagin tingut Parkinson. És molt recomanat perquè la coordinació que dones amb l'exercici és molt bona. A banda d'això, beneficis. Bueno, a partir d'aquí tenim beneficis de caràcter físic. El fet de caminar de manera constant ho és. De caràcter psicològic, ja hem dit que és una activitat molt social. Sempre sortim en grup, mai surt ningú sol. Amb la qual cosa, és molt important el benefici social i psicosocial que tens. La gent parla, disfruta, gaudeix de la història.
2: Hi ha una cosa, Jordi, que has dit, que mobilitzem molta musculatura. Has dit un 90, però si aquesta marxa la fas rient, clar, aleshores encara mobilitzes clar, més, perquè estan clar. Tots els músculs de del cap que es va ja al 100%. O sigui que estem parlant d'uns beneficis cardiovasculars, estem parlant d'uns beneficis musculars, articulars, que fan que tinguis una vida més saludable, en definitiva.
3: Sí, la idea és aquesta, la idea és salut. De amb el sentit més ampli.
4: De fet, a la Carme se li nota que ara ve d'una marxa, perquè està molt dinàmica.
2: Bueno, soc una mica així,
3: no? No, però sí que és veritat. Hi ha molts dies que comencem la classe a les 7 de la tarda i comencem ensupits, i l'acabem com a motos. I és així, vull dir, perquè el mateix moviment del grup, parlar amb aquest, caminar, et va produir una sensació molt agradable i es nota molt, realment es nota molt.
2: I a més sempre posem reptes, no? Perquè avui teníem el repte aquest de pujar sense parar, hasta dalt de tot. Bueno, doncs hi havia gent que no estava segura de fer-ho, però l'han fet tots i se sentien realment que havien aconseguit un triomf, no? De dir, bueno, he aconseguit arribar fins ara.
3: El José Luis ens deia que ell feia 2 anys,
2: ah, sí.
3: Ell no era capaç de pujar caminant a la plaça Mireia, a tall d'exemple. I avui he pujat com si hagués sortit de casa. Vull dir que... I em deia, jo fa 2 anys, a dures penes, pujava fins aquí. Dius, bueno... Vull dir que és una cosa que...
4: La sinergia que es crea anant amb altres persones.
3: Exacte.
4: Sí.
3: Sí.
4: Faria falta algun tipus de revisió mèdica per practicar la marxa nòrdica en alguns casos?
2: No. Bueno, sempre és bo, no? Tindre un control de quin és el teu estat físic, però com camines... Saps? A veure, no fa falta. Ara, que si tens una dolència, em fa molt mal l'esquena, no sé què... Vale, pues primer anem a veure el que tens i després segurament inclús et recomanarem a fer això. Concretament en el tema de l'esquena, perquè treballem tots els paravertebrals, els muscles que acompanyen la columna vertebral, amb aquest moviment de balanceo dels braços, pues fa que es tonifiquin. I això fa que l'esquena no et faci tant de mal. O sigui que totes aquelles persones que estan molta estona sentades o molta estona de peus, aquest esport és ideal.
3: El que sí que és cert és que quan anem a fer marxa nòrdica, el primer que hem de fer és explicar què ens passa. M'explico. No pots venir a fer marxa nòrdica i tenir, jo què sé, qualsevol dolència i no explicar-ho. Penso que el que s'ha de fer és explicar-nos-ho. A partir d'aquí, ja veurem. És el que diu la Carme. Ja veurem què té, ja veurem com ho tractem, ja veurem què podem fer. I és el més fàcil. No cal una revisió mèdica per fer això. Jo penso que no
4: és necessari. I que cadascú també es coneix les seves limitacions, eh?
3: Exacte. I a més que el ritme es va adaptant. Vull dir, no anem a fer curses. Ja en parlem de les curses, però nosaltres, quan anem amb els grups, no fem curses. Vull dir, si hem d'anar més lents, perquè aquella persona aquell dia va més lenta, doncs com un va al davant i l'altre va al darrere, doncs un es queda al darrere i l'altre va al davant. I a partir d'aquí et vas organitzant.
2: Bueno, és que tenim dos grups, hi ha un grup que és més avançat que l'altre, i aleshores tenim aquells dos nivells i juguem.
4: Quan va començar la marxa nòrdica aquí a l'Espluga Viva?
3: Un dia estàvem reunits a la Junta del Centre Excursionista i va aparèixer la Carme per la porta, eren les 8 del vespre, 8 i mig, eh? Va aparèixer la Carme per la porta, va picar, va entrar i ens va dir: jo voldria fer marxa nòrdica amb vosaltres, us interessa? us puc muntar grups, us puc muntar cursets. I ens vam quedar com una mica allò de dir, ¿qué le decimos a esta mujer ahora que ha aparecido de repente?
4: ¿Y quién es? ¿Y dónde viene?
3: No volíem de res, però absolutament de res. Bueno, sí. Al cap de 15 dies fèiem una sortida un dissabte al dematí i a partir d'aquí vam començar sortint un dissabte al dematí per provar-ho amb ella i, bueno, quasi cada dia, bueno, quasi cada setmana. És que durant la pandèmia pràcticament no vam ni parar, era l'única activitat en funcionament que teníem a Espluga Viva, la marxa nòrdica. Ara,
4: I ara massa, parlarem dels grups que deia ella.
3: Una massa crítica, per entendre'ns, sí. Al voltant de les 60-70 persones. Això vol dir que nosaltres cada setmana movem al voltant de 30-35 persones, més o menys,
4: Amb dos grups, dimecres i dijous.
3: Dimecres i dijous.
2: I després del dissabte, que fem la sortida, l'excursió, diguéssim, diumenge, que hi ha uns altres 30.
3: Clar, i el diumenge anem al voltant de 25-30.
2: Ara, els dos grups que m'estan sentint, que els he dit que els saludaria, tots tenen el mateix, més o menys el mateix nivell. Potser imprimint una mica més d'intensitat els dijous, ¿vale? Però perquè fa més temps que estan fent-ho. Però els dimecres a tope, superbé,
3: Sí, però el dimecres podríem dir que és el grup d'iniciació i el dijous podríem dir que és el grup de perfeccionament. Però tampoc és tan així, perquè no. Al final a mi em cau bé la gent de dimecres i vinc dimecres, a mi em cau bé la gent de dijous i vinc dijous. Al final una mica és això, no és una distribució tan extrema del nivell.
4: Val, doncs ara anirem al que dic jo, als moments de la publicitat. Ara us parlarem que l'Espluga Viva està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, d'aquí d'Esplugues, a tocar la carretera de Cornellà, és on està l'Espluga Viva, que teniu un horari de secretaria que va de 4 de la tarda a 8 i que més o menys és cada dia. Els dimecres és la tarda que està tancat. També teniu un telèfon, que és el 93 473 3909, i aleshores qualsevol persona que s'apropi a l'entitat doncs pot demanar els horaris, els preus de les inscripcions per aquesta activitat. Perquè ara sí que parlaríem, per fer l'activitat cal ser soci de l'entitat?
3: No. Nosaltres funcionem amb persones que són socis i persones que no ho són. De fet, tenim una tarifa per socis, lògicament, i una tarifa per no socis. I no cal ser soci. Es pot venir perfectament a fer marxa nòrdica amb nosaltres sense ser soci.
4: I també abans, fa una estona, la Carme comentava que a part de l'activitat setmanal també esteu fent sortides mensuals. I ara aquí és on voldria anar jo, aquestes activitats que feu cada mes,
2: Sí.
4: Que les trobem a Instagram i que les convoqueu en suficient temps.
2: Sí.
4: Ho porteu algunes l'heu fet les feu aquí a Esplugues, algunes també heu sortit.
2: Sí. Bueno, a final d'any ens reunim i aleshores organitzem totes les excursions de l'any, o sigui que les tenim pensades des del principi d'any, diguéssim, i aleshores pues, intentem que anar per diferents sectors a prop de Barcelona. Jo crec que no anem massa, no més de 60 quilòmetres.
3: La idea és sortir al dematí, o sigui, venir a dinar a casa. La idea principal és aquesta. Hem de poder anar a un lloc on poder fer marxa nòrdica, descobrir coses noves, però que estiguem prou de prop de casa com per venir a dinar. Són excursions de 3 hores, 3, 4 hores, més o menys. Quedem cap a les 9 del matí i cap a la 1 i mitja, a les 2, tornem a estar aquí a Esplugues. Sí. I la distància és això, 40, 50, una hora de cotxe, com a màxim.
2: Sí, com a màxim.
4: I més o menys és això, una durada de 4 hores, amb poca dificultat.
2: Sí. Sí.
3: Són una distància que fem aproximadament estarà al voltant entre els 10 i 12 quilòmetres aproximadament, que és una cosa que més o menys tothom que tingui una mica de forma física, que hagi caminat una miqueta, la pot assumir. I el desnivell que fem tampoc és una cosa molt complexa.
2: No supera els 300-400
3: metres.
2: No el supera mai.
4: Aquesta podria ser la clau de l'èxit que està tenint la marxa nòrdica a molts llocs?
2: Jo crec que és perquè no, de seguida no t'es beneficis, saps? De seguida dius, mira, no m'atrevia a pujar aquí a la plaça i ara no només no m'atreveixo, sinó que arribo. Tenia massa relació amb la gent d'Esplugues i ara tinc molts amics. Jo crec que és això, els beneficis, diguéssim, que notes en el teu poble de seguida, amb el cos.
4: De salut.
2: Exacte, de salut i també el social.
4: I psicosocials, podríem dir.
3: I aquesta facilitat per fer la activitat.
2: És fàcil.
3: És una activitat fàcil, amb uns bastons i unes sabates, pot ser marxa nòrdica.
4: Que són relativament barats.
3: Exacte. Els bastons que no els tens, te'l deixem nosaltres. Els de sabatilles tothom en té, crec. Vale? Però la facilitat de del tipus d'activitat no suposa... Jo què sé, pots fer pàdel, que si la raqueta, que si el golpe, que si no sé què... Que... És molt complexa.
2: Que el lloguer de la pista.
3: Vale? Però no, marxa nòrdica. Quedem a una hora, sortim a caminar pel carrer, amb els bastons, tornem... I això va acompanyat d'aquests beneficis que dèiem ara. Jo crec que tots aquests elements junts són els que la fan gran.
4: Abans heu dit que fins i tot amb la Covid no veu parar de fer activitat. Faci fred, faci calor.
2: Exacte. Sí. Avui estava contenta perquè he vist la llum, perquè la nostra activitat comença a les 7. I dic, ostres, que bé, i feia bon dia, i perquè, clar, a l'hivern comença la classe a les 7 de la tarda, que és de nit. Però allà estem, vull dir, amb fred i amb foscor, però seguim a tope.
4: Doncs reivindicarem la franja horària d'estiu, sí, per poder practicar,
2: sí,
4: l'esport.
2: Sí, per favor.
3: Tu parlaves de la sortida del pantà de Vallfornells. Sí. El dia del pantà de Vallfornells vam aparcar els cotxes a 4 sota 0 i vam començar a caminar. Al cap d'una estona, sí, aviam...
2: I eren molts.
3: Sí, eren molts. Comences a caminar i tens fred. Però al cap d'una estoneta, quan vam arribar a la pujada de dalt, sí, vam haver de parar amb una corbata, doncs els abrics. Val? Vull dir que... No, el cos escalfa quan camines, no hi ha problema.
4: I una altra cosa que voldria afegir, perquè jo sóc associada de l'entitat i em va fer il·lusió que en l'informe anual de l'entitat es va dir que l'augment que hi havia de socis aquest 2022 era en part per persones que estaven apuntades a l'activitat de marxa nòrdica i que finalment havien decidit fer-se socis de l'entitat, doncs primer perquè volen fer l'activitat i segona perquè han vist la resta d'activitats que es fan a la mateixa entitat.
2: Sí, sí, és correcte.
4: Doncs felicitats,
2: sí,
4: a l'equip per assolir aquest
2: repte,
4: augment,
2: no? De, sí, d'augment de socis. Bueno, la veritat és que a veure, primer ho fem bé,
3: No. Són bons, són bons.
2: Bueno, però tenim moltes hores de treball i de feina i també d'il·lusió, perquè les coses quan se fan amb molta il·lusió generalment surten molt bé. I una altra cosa és que el Jordi em fa molt de cas, que jo sempre estic proposant coses i ells, vale.
3: Bueno, sí.
2: I entre el que ell s'inventa i el que jo m'invento, pues, i el que treballem i l'acolliment que ha fet l'Espluga Viva amb aquesta activitat, això és important també de dir-ho, doncs ha fet que proliferi la marxa, no?
4: Perquè, clar, tu arribes a l'Espluga Viva, un bon dia entres per la porta, fas, sí, una proposta...
3: Sí. Ara hi ha sòcia, també.
4: Sí. I te l'accepten. O sigui, tu...
2: Sí. Jo vaig dir hola.
3: Sí, sí.
2: I estaven allà reunits,
3: sí,
2: i vaig explicar una cosa que crec que podria ser interessant per l'entitat i vaig proposar la marxa nòrdica i dic, i el que podem fer és un dissabte ho fem per tothom, un tastet. I a partir d'aquí, pues, vam veure que podia tindre èxit. O sigui que...
4: Seria el que diem ara, una jornada de portes obertes.
2: Sí, eh? sí, correcte.
4: Per fer-ho. Doncs ara sí que gràcies a tots dos, a la Carme Cervera i al Jordi Sòria. I quan acabo els programes, sempre poso una música de comiat. Així que m'agradaria que em diguéssiu alguna cançó que us agradaria que posés.
3: Jo crec que Caminem lluny.
2: Sí, del doctor Prats. Jo crec que estaria bé.
3: Seria una bona cançó.
4: Doncs vinga, molta marxa.
2: A tope.
3: Moltes gràcies. Vinga, fins ara.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Si us dic Can Anselm Clavé, centenària, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem de la Societat Centenària La Coloma d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres amb la Joana Fuster, que és la seva presidenta. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I també a l'Alfons Sangrà, que és el vicepresident.
5: Bon dia.
3: Bon dia. I vas estar durant 35 anys president de la societat. Mireu, jo per documentar-me una miqueta de què és la Societat Centenària de Coloma d'aquí d'Esplugues, el que he fet és que m'he remès amb un llibre que tenim, és bastant antic, que es diu Monografia Històrica d'Esplugues de Llobregat. És un llibre que es va escriure l'any 48 de mossèn Esteve Carbonell. I en aquest llibre fa referència i diu que el cant és comú a tot Catalunya i diu que per la seva labor artística i antigó mereix una especial menció que parlem de la Coral de la Coloma. Va ser fundada l'any 1860. Per tant, ja fa 160 anys. Ara en farà 61. I compta amb una setantena de socis, diu, en aquell moment, i que el seu mestre director era el Cristòfol Fàbrega. Diu, per ordre d'antiguitat, va ser la 50a entitat coral fundades pel Josep Anselm Clavé, que va ser el fundador de les corals d'Esplugues, dels cors d'en Clavé. I també segueix dient que l'actuació artística i popular i de l'esbargiment és la que constitueix l'objecte de l'actuació d'aquestes corals. I ja per acabar, ens diu que les corals han estat fundades purament per una activitat cultural i artística i tenen un caràcter completament apolític. I així és. Així és fins ara.
4: D'acord.
5: Pues sí.
3: Fa menció especial aquest llibre a la vostra activitat. 160 anys són molts anys. I ens haureu de fer 5 cèntims d'aquests 60 anys, tant com pugueu. A veure si ho podem resumir en 20 minutets. L'any 1960 es funda aquí a Esplugues i, com hem dit, va ser una de les primeres que es va fundar de tota aquesta activitat que va fer en Josep Anselm Clavé.
5: Aleshores, tu has dit aquí el llibre, són 50 corals. Avui dia pues, estem amb 4 o 5 com a màxim dels que es van fundar llavors. Les altres han desaparegut.
3: Doncs és molt important puntualització. De l'origen només en queden 3 o 4.
5: Sí, sí, sí. No queden més. Home, perquè com que quan celebrem un aniversari es va dient això, doncs va restant desgraciadament i és així. I nosaltres tenim l'orgull encara de ser-hi. O sigui, encara anem tirant endavant. A pesar de totes les vicissituds que s'ha passat, no nosaltres solament, sinó tot Catalunya, quan la Guerra Civil, etc. Oi? Però bueno, anem aguantant.
3: Molt bé. En aquests anys, clar, bàsicament les activitats que feu són aquí a Esplugues, Festa Major Santa Magdalena, Festa de Sant Mateu, Concert de Nadal, també feu més concerts i més activitats, però sí. Destacaríem aquestes.
4: I les caramelles,
3: exacte. I a més, al llarg d'aquests anys, estic veient amb un resum que m'heu passat, que l'any 1891 i 1893, per la Festa Major, es va estar acompanyada per l'orquestra Moixins de Sabadell. Per tant, que la importància que té la coral ja ve de fa molt, acompanyada per grans orquestres i per altres corals del territori. Però bàsicament serien aquestes activitats, no? Santa Magdalena i Sant Mateu, aquí a Esplugues.
4: Bueno, sí, i llavors després també els concerts de Nadal, sí. Tant es feien al monestir de Montsió, uh-huh. I després a Santa Magdalena.
3: Sí, perquè clar, ara el Montsió ja no el podem fer servir perquè
4: ara ja no, però tot
3: tancat.
4: Aquests anys es va fer també el Montsió.
3: Abans heu mencionat les caramelles. Què són les caramelles?
5: Les caramelles és una... És un folclore que diuen els castellans, que és una tradició molt, molt antiga i que es cantava per Pasqua. La nit de Pasqua se sortia a cantar. Primer s'anava a l'Ajuntament i després s'anava a les Masies i pels barris d'Esplugues. El que passa és que llavors, claro, eren homes sols. Quan es feia per Pasqua, Pasqua, eren homes sols. I després el temps ha evolucionat de tal manera que el cotxe, la televisió, les coses que s'han anat incrementant, ballets, natació, hockey, aquestes coses, han mimat molt a la gent. I llavors ho fèiem la setmana següent de Pasqua, perquè la gent sortia fora de la segona residència, com ha dit abans la Joana, i no podies anar a cantar perquè no, que no hi serem, no, que no hi serem, no. Pues, bueno, llavors ho fèiem la setmana següent i anàvem pues, per la vila, en moltes cases particulars, a les biblioteques, en fi, molts puestos, teníem molts puestos. Ara no en tenim tants perquè molta gent ens ha deixat també, l'edat no perdona.
3: I hi ha un repertori específic de cant per caramelles o és el repertori de tot l'any, traient Nadal, evidentment? Quines cançons es canten per les caramelles, per exemple?
5: Fundamental, el que era caramelles eren al·lusions a la verge, a la primavera particularment, i a les flors, era el bàsic. I després també hi havia pues, les sàtires, perquè anys enrere es cantaven també als balcons i a les finestres de les noies joves, d'això, i algú feia alguna lletra especial d'una música popular i llavors li cantava a la nòvia o qui fos.
3: Allò, cantar sota la finestra, cantar sota el balcó...
5: també es feia, també es feia.
3: Per l'enamorada...
5: sí.
4: Això s'ha perdut, eh?
5: Home, jo ja no ho he viscut, això. Ja no he viscut.
3: I aleshores les caramelles són els adults de la coral,
4: sí.
3: I canalla petita també, oi?
4: No, ara canalla
3: no. Ara no hi ha canalla, tots però anys enrere hi havia hagut alguna canalla petita, oi que sí?
5: 80 nens i nenes, o sigui, entre nens i nenes 80. I el que ara es fa pels grans, com que no hi ha petita, doncs igual cantem habaneres, que cantem sardanes, que cantem una més romàntica, diguéssim, però perquè el que diem, el temps ha evolucionat i la gent pues, escolta tot el que hi cantes i tu cantes tot el que la gent escolta, vull dir que no...
3: Déu-n'hi-do. 160 anys, us veu fundar l'any 1860, com hem dit, després veu fer el vostre centenari, el 1960, i la coral el que fa és propiciar que es faci una placa en Josep Ansel Clavé, que ara farem una miqueta de recorregut per qui és en Josep Ansel Clavé. Si un cas ens fa 5 cèntims...
5: Bé, el mestre aquest era un senyor, com has dit abans, que era polític, era músic, tenia moltes facetes.
3: Sí.
5: I el que va intentar va ser crear cors per treure gent de les tavernes, que en deien llavores. I jo crec que aquesta llegenda no és llegenda, sinó que és veritat.
3: És cert.
5: Que la gent, pues, els homes particularment, perquè llavores quasi tot eren homes, a part d'algun orfeó que es va fundar ja amb alguna dona, la majoria de corals eren homes sols.
3: Clar, i s'ha de dir que Josep Ansel Clavé el que volia fer era treure la gent de la taverna.
5: Treure la gent del vici, o sigui que cantar no és un vici, cantar és cultura, no és...
3: Sí.
5: I aleshores, pues, sí. Nosaltres li donem gràcies.
3: En Josep Ansel Clavé, doncs als 17 anys ja es guanyava la vida als bars i als cafès cantant, composava les seves cançons, ell va començar a aprendre de música, de piano, de flauta, es movia per cercles culturals i polítics, era amic personal del Narcís Monturiol, per exemple, i tota aquesta política i lluita doncs li va portar a anar a la presó, va estar empresonat a Ciutadella, a Madrid, a les Balears diversos anys, però també tota aquesta activitat el va portar a ser governador de Castelló, de la Plana i també de Tarragona fins l'any 74 que va morir, que val a dir que Josep Ansel Clavé va morir amb 50 anys, vull dir, ara seria molt jove, dir una persona que mor amb 50 anys és molt jove, però va tenir molta activitat cultural, política, i ell el que volia era defensar els drets dels treballadors a través de les corals, perquè deia això, ells s'havien de reunir, que no beguessin a les tavernes, i ell era sindicalista i tot això li va causar molts problemes. Era anarquista, ara seria un antisistema, que se'n diu ara, en el que ve seria l'antisistema, segurament seria d'un partit polític molt concret, en aquest cas.
4: De totes maneres, ara ja existeix una federació dels cors d'enclaver que segueixen fomentant el que és tot el cant coral, Ajuden a les corals, organitzen concerts, o sigui, encara van seguint en tota la tradició que va fundar el...
3: En el claver. Hem dit que en el centenari la coral li fa aquest monument el 1960, que es fa a la plaça Sant Lluís de Can Clota. Uh-huh. Era un monument bastant gran, de pedra. Uh-huh. Hi havia com un tipus d'estanc d'aigua, uh-huh, amb peixos, uh-huh, recordo de petita. Després això es va transformar en sorra i plantes, i finalment quan es va fer les obres de la plaça Sant Lluís, doncs hi ha la placa que hi ha ara, és com un monolit amb una placa de marbre. I després també recordo que a l'avinguda Josep Anselm Clavé, com es deia abans, també quan baixes pel carrer hi ha una placa de marbre amb el seu nom. Això és l'acció que veu fer la coral.
5: Sí, el centenari.
3: Exacte. Heu fet més coses, perquè, clar, tenim el centenari, el 125

0: Era molt divertida, l'equip del Porro.
1: I a l'Antoni Ribas vam fer victòria 1, 2, 3... La
0: Ciutat Cremada o...
1: Bueno, i després han anat passant gent per aquí, entre a Ferran Llagostera, això, la pel·lícula Barcelona, que la vam estrenar aquí abans que s'estrenés a Barcelona, era del Ferran Llagostera. I va venir el Ramon Madaula, va venir tot l'equip, el Pep Albanell, que era el guionista, i després vam fer una preestrena també del Toni Martí, que es deia Una nit a Casablanca, i també van venir tots. Tot això ho fèiem sempre allà que és el Robert Brilles, perquè la sala és a peu pla i és de millor accés i tal, i bueno, la pantalla també era una mica més gran i ho teníem més ben acomodat. També va passar per aquí el Josep Saza Tornil, Saza. Arrel, que vam fer l'Escopeta Nacional.
0: Una gran pel·lícula. És una gran pel·lícula.
2: Sí, sí, que marca molt la... Sí, sí, de com és Espanya. I encara és igual.
1: I va venir perquè en aquell moment jo estava rodant amb ell una sèrie per TV3 que es deia Tot un senyor.
2: Sí. Explica'ns aquesta part teva, diguem-ne, de la teva vida laboral.
1: Sí, va bé. Un moment que vaig deixar la feina que teníem, treballar en un laboratori farmacèutic, i me'n vaig anar a la tele.
2: Perquè veieu com tira el cinema, encara que digui que no. Encara que digui que no, que expliqui això, explica-ho.
1: Bé, em van proposar... O sigui, tot va començar amb que em vaig apuntar a Focus. Focus és una agència... d'actors i tal, i em van cridar per anar fet de professió API, feien una seqüència a l'Up and Down, i em van dir, pots venir i tal, i com així, és que hi ha una sèrie de l'Esteve Duran que es diu de professió API amb el Kassen i la Marta Padovan, i hauries de fer una cosa, i com, puc portar més gent? I aleshores estàvem aquí amb el grup de teatre L'Endoll, tenia molts nens, sí, que vinguin tots els que vinguin, perquè s'ha d'omplir la discoteca de gent ballant i tal, bueno, preocupis,
2: tots cap allà
1: a l'Up&Down, i bueno, llavors a mi van omplir allò ballant allà mentre hi havia aquesta seqüència, i a mi veig que em posen una botarda que es diu, o sigui, saps el Michelin, l'anagrama, bueno, doncs igual, però amb un traje a sobre, bueno, em feia
2: 200 quilos,
1: que sempre he sigut grassonet, però no tant, no? I llavors em diu, tu has de fer que els guardaespatlles del Kassen i tal, d'uns xecs àrabs que té... Bé. I sí, allà ens van posar 5 o 6, com una banda, uns gàngsters allà, amb ulleres negres...
0: Color. És que dones el paper, eh?
1: I bé, al final doncs sortien ells, i jo cridava el cotxe, i els feia formar, bueno, passar revista i tal, tot això en mut, era cine mut, això era... I al final pues, sortim corrents al costat dels cotxes, com el president dels Estats Units, no? Que van
2: el guardaespaldes, el guardaespaldes.
1: I així aquesta va ser la primera intervenció. La segona sèrie ja va ser el Tot un senyor amb el Saza Tornil, que aquí ja em van donar un paper de secundari, feia de taxista, d'una fonda que hi havia allà i tant. I per això el tenir-lo a prop li vaig dir, escolta, perquè no vens al cineclub d'aquí, d'Esplugues, que està aquí al costat, i fem una pel·lícula teva i tal, i això sí, bueno, va ser un èxit, perquè clar, que vingués un actor...
0: Era una estrella, aquest senyor, al seu moment, el Saza, era molt bon actor, aquest.
1: Sí, i bueno, i així, el mateix va passar amb l'Alberto Closas, Albert Closas, que estàvem fent, li vam fer la família.

0: Li havien gràcies.
1: També molt bones aquestes pel·lícules, eh, de la família.
0: Fet perquè vingués, i sí, perquè estàvem fent Soc com soc, una sèrie també aquí a TV3, a la meva època de televisió, però...
1: Ja deia jo que la teva cara em sonava a la tele.
0: Bueno, això va ser sortides esporàdiques, perquè de seguida, després d'això, després del Saza, que era un paperet, sortia tots els capítols, però pràcticament molts sense
1: dir res.
0: Diàleg. Sí. Però n'hi havia que sí, bueno. I després ja em vaig passar a la producció i vam fer moltes més, però com, ja sense sortir amb antena.
2: Escolta, i tots aquests personatges que, perquè per exemple, com abans dèiem, Alberto Closas tenia fama de no ser gaire simpàtic, és real o és...
0: No. Jo diria que no sé qui ho ha dit, però jo vaig conviure amb ell els 3 mesos que va durar el rodatge, i una persona encantadora, i vaja, es pensa que ell amb una... ell es llegia el guió i d'aquí mitja hora ja se'l sabia tot, i això, i era el protagonista, vull dir que...
2: Pues quina memòria, sí, eh?
0: Ja em trucava de l'hotel, que estava aquí a l'hotel Sant Just, i ja em trucava, escolta, que anem a dinar, que no sé què fer, que m'avorraixo i tal.
2: Clar, perquè no coneixia aquí, clar.
0: Sí, i bueno, i mira, veníem aquí a dinar al Bicoe, passava el rato amb ell, moltes hores amb ell, moltes, i era encantador, ja dic. No sé qui ho...
2: Bueno, és una fama, però no, possiblement...
1: Per exemple, sí. La més típica és el Cary Grant, que era un garrepa, sempre s'ha dit...
2: Sempre s'ha dit que era un garrepa, sí, però bueno. Sí. I el Saza, què tal era?
0: El Saza també, igual, molt amb la seva... Bueno, me'n recordo que ja quan va marxar, el dia que marxava, em va demanar carquinyolis.
2: Per endur-se'ls?
0: Sí, volia comprar carquinyolis. Doncs, bueno, el vaig acompanyar a l'aeroport, se'n va tenir que anar sense carquinyolis, perquè no...
2: Pobre.
0: No hi va haver manera.
2: No va haver-hi manera de trobar-los. No. Bueno, ja se sap, la vida no es pot tenir tot, no?
0: No, ja.
2: Bueno, així, aquests records amb els personatges de... Bueno, amb tots aquests actors de pel·lícules, una experiència formidable,
0: sí,
2: suposo.
0: Sí, sí.
2: El Kassen, no ens has parlat del Kassen?
0: No, el Kassen no. Va ser el primer contacte que vaig tenir jo amb ell i amb la televisió i amb l'Esteve Duran, que, bueno, ja em vaig retirar de fer aparicions tipus Hitchcock, cameos, i em vaig dedicar a la producció amb una productora que tenia l'Esteve Duran. I, però bueno, això sempre em facilitava les coses per portar gent cap aquí, encara que estigués a la producció. Vull dir, aquí hem passat entre els que contactava jo i el Ruiz de Villalobos al seu programa a la ràdio també, doncs bueno, la Rosa Vergés, el Francesc Bellmunt, l'Isabel Cuixet, el Ventura Pons, el Carles Benpar, que vam fer La Verdad Oculta, bueno, el Ventura Pons, Carícies, va venir el Comerón amb una família decente, el Josep Maria Huguet, l'historiador, que vam fer la pel·lícula Brave Heart, i ell va parlar sobre això, Manel Cusó, Carles Balaguer, després també vam començar a col·laborar amb les altres seccions d'aquí de l'Avenç, com és la Penya Barcelonista, la AMFE, l'Associació de Amics del Trenc. I abans va venir amb la Penya Barcelonista el Justo Tejada, que vaig trobar una pel·lícula del Kubala,
2: Sí, senyor, hi havia una pel·lícula que havia fet, sí.
0: Que es deia Los Ases...
2: Sí, no muere. Sí,
0: Los Ases busquen la paz.
2: Això.
1: Que sortia el Ramallet, aquesta, també.
2: Sí, senyor.
0: Doncs vam fer aquesta pel·lícula, aquesta...
2: Trobar-la devia costar.
0: Va costar moltíssim, també era en blanc i negre, clar. Ah. I va venir el Justo Tejada i vam fer un col·loqui amb ells. Va ser... I després... vam fer Bucarest, la memòria perduda, que va venir la mare de l'Anni Bruset, que és la mare de l'Albert Soler, de Soler Tura, fill del Soler Tura. I bueno, i després el Francesc Betriu amb la Mònica del Raval, bueno, passaven per aquí, doncs, tot el que en aquell moment teníem, i els col·loquis, clar, s'enriquien molt
2: clar, perquè la gent aquest, clar, ajudava a enriquir-los. Escolta, estàs mirant la memòria que vas fer el seu dia pel Cineclub. Aquesta memòria està disponible per consultar a la biblioteca? Explica'ns una mica.
0: Sí, vaig deixar unes còpies a la biblioteca, si es demana us la, bueno, jo a mi, no sé si, això es va fer per donar el 40è aniversari, es va repartir a tothom i tal, pocs en queden, a mi em deuen quedar 3 o 4, però bueno, ja us en passaré un.
2: No, és bo tenir una memòria perquè, clar, s'ha fet molta feina, són moltes pel·lícules que s'han projectat, i si no hi hagués fet i no t'haguessis pres el temps de fer-la, que deu haver sigut una feinada, perquè veient-la deu haver sigut una feinada, clar, no quedaria constància de tota aquesta feina que s'ha fet durant tots aquests anys, i això seria una pena.
0: Clar, sí,
2: perquè
0: sí.
2: Representaria com si el vent s'ho endugués, encara que estava allà la feina feta, llavors sí. És bo poder-ho plasmar i poder-ho tenir en un document.
0: Sí, jo crec, bueno, vaig pensar això, si no ho fas tu, no ho farà ningú, i m'hi vaig posar, i hi ha una relació amb els dies, la data de on s'han projectat les pel·lícules, i a on, entre el casal i aquí l'Avenç i tal, i els temes i els cicles, no? Cicles, vam dedicar diversos cicles a Lluís Buñuel, clar, la droga, el sexe, el sensacionalisme, un homenatge a John Ford, a la violència al cine, a través del western, vull dir, tot això, temes que obríem i bueno, fixa't tu, va haver un que es deia Hacia un possible cine català. Imagina com deuria estar el cine català.
2: En aquell moment no devia ni existir, no devia haver-hi res.
0: Sí, i vam fer Paraules d'amor, La llarga agonia dels peixos fora de l'aigua.
2: Bueno, pel·lícules del cine català, però que una mica... Bueno, en fi, no les vull qualificar, no les vull qualificar. No. Deixem-ho estar. És història nostra.
0: Sí, sí. Bueno, i llavors anàvem amb cicles d'Alfred Hitchcock, de ciència-ficció, de cine d'humor, grans realitzadors...
2: Heu tocat una mica de tot, eh?
0: Sí.
2: Escolta,
0: sí, sí.
2: I una altra cosa que m'ha encuriosit és saber que encara està la pantalla i el projector disponible, vull dir que encara està al lloc on estava,
0: sí.
2: I encara es podria, si ja no es troben còpies analògiques, però bueno, encara es podria poder projectar.
0: Es podria. Aquest ha sigut un altre dels problemes que, per deixar de l'activitat, ha estat que ens havíem de passar del
2: analògic al digital.
0: I toquem amb el mateix problema, que un projector digital, pues, d'aquestes dimensions, perquè estan projectant del final de la sala, vull dir, no d'allà,
2: sí, no,
0: d'allà al mig.
2: Sí, no un que tingui, sí, no un de casa, no, necessites un professional, i a més pel format de les còpies i tot, necessites un professional.
0: Llavors aquesta despesa no impossible, no la podíem fer, ni nosaltres, ni l'Avenç, ni l'Ajuntament.
2: Bueno, aquí ho deixem, si algú de l'Ajuntament ens escolta i té ganes de tornar a reobrir, escolta, nosaltres ens presentaríem voluntaris, ara sí, falta... Sí. Posar el projector, que...
1: Jo vinc cada setmana a la
2: Pau. Em sembla que per sobre uns 20 o 30 mil euros segur que costaria un projector d'aquests.
0: Sí, o més.
2: Sí, d'ocasió, jo ja busco d'ocasió.
0: Ah, d'ocasió, sí. No crec que n'hi hagi.
1: Però pensa que també s'ha de condicionar la sala després, tot el
2: sí,
1: tema
2: tota
1: aquest,
2: la part de... Sí, hi ha altaveus i tot això que potser no cal tocar-ho, però sí que la part de sortida d'àudio sí que es té que tocar, i la projecció. Jo crec que entre 20 i 30 es podia trobar... Però bueno,
0: no sé, ja no ho vaig demanar ni pressupost.
2: Ni pressupost, ja. Bueno, és que tot això, recordem que també fa un any més o menys es va canviar i ja no es fa cap tipus de distribució de còpia analògica, tot és digital.
0: Sí. Sí, sí, clar. L'últim que vam fer són sessions aquí a la pista de cinema Sota les Estrelles. Això es va començar dient cinema a la fresca. No, cinema al carrer, primer, que es feia encara amb 16 mil·límetres, amb aquest senyor que anàvem pels barris, tres o quatre barris,
2: fent
0: projeccions. Després, cinema a la fresca, aquí la pista, ja ho vam establir, i després cinema Sota les Estrelles. Bé, que jo l'èxit més gran que recordo d'aquí, de la pista plena, el carrer ple, gent dreta, amb Mamma Mia.
2: Una pel·lícula, sí, una pel·lícula...
0: Aquesta pel·lícula va...
2: Comercial, el que dèiem abans, un cinema comercial, però que també, al final, el cinema també és comercial. Sí. O sigui, també hi ha una part que sí. Té que ser per divertir-te, sí. Perquè al final no és només ni negoci ni només art. Ah, i també té que haver una part de lleure.
0: Evidentment, aquí, a l'estiu, aquí a la pista, tot era cinema comercial, eh? Aquí no, ni fèiem col·loquis,
2: ni
0: presentacions, ni res. Recordo que vam fer una bastant sonada sobre la dieta mediterrània, que vam passar una pel·lícula que es diu Dieta Mediterrània.
1: Sí, ja l'he vist aquesta. Sí.
0: I ens vam posar d'acord amb el del bar d'aquí i va servir els mateixos plats que fan a la pel·lícula.
2: Està molt ben pensat. Hòstia, molt ben
1: m'ho vaig perdre, quina pena. Sí.
0: I llavors va venir la Carme Balaguer i l'Oristrell, que eren els guionistes d'aquesta... Van venir al col·loqui. Aquell dia sí que vam fer col·loqui a baix a la pista. Després de sopar, tot el que surt a la pel·lícula.
2: Una nit completa, per això la recordes, que vas tenir de tot. Vas poder parlar, vas poder gaudir, vas poder menjar, vas tenir tot.
0: Sí, sí. I la pel·lícula es deia Dieta Mediterrània, sí.
2: Bueno, Jordi, és un plaer parlar amb tu, el temps se'ns està acabant i res, per acabar, jo m'agradaria que expliquessis una mica la teva experiència que has tingut, vull dir, amb què t'ha enriquit tot això del cineclub, tornaries a fer-ho, no tornaries a fer-ho?
0: Sí, segurament ho tornaria a fer, altra cosa és que pogués fer-ho, perquè m'he fet tips d'anar amb el cotxe a buscar la pel·lícula, les pel·lícules, les saques, unes saques com aquelles de l'Emili.
1: Sí. El petate.
2: Lo recordo, els petates, els petates, els petates, sí, sí, de més de nylon dolent, gros.
0: Sí, sí. Ves-ho a buscar dissabte, o no, divendres, que dissabte igual estava tancat, i a més dissabte ja la fèiem. Divendres i el dilluns a tornar-la. Fins que al final vaig fer un conveni amb el projeccionista que diu, escolti, vagi-la a buscar, munti-se-la a casa seva, ja venia,
2: deixi-la preparada,
0: i ja està, ja se l'enduia d'aquí desmuntada. Ah. I ja, però vaja, que m'han fet uns tips d'anar por ahí en primer amb 16 i després amb 35, no?
2: Bueno, jo per acabar sí que vull agrair-te en nom de tot Esplugues la feina que vas fer, perquè al final, si no fos per gent com tu, tota aquesta part cultural de la ciutat es perdria. Agrair-te perquè tots aquests anys, al final, com tu has dit, ha sigut un esforç, i segur que personalment també t'ha costat hores teves de la família, i res, deixar-ho aquí, un agraïment ben gran, i esperem que Esplugues continuï tinguent gent com tu que ajudi que la cultura vagi cap amunt. Gràcies, Jordi.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Abans d'acabar, que el tornem a citar pel pròxim programa, que parlarem de
2: Sí, senyor, que també...
1: Hem d'aprofitar...
2: Traurem el suc, Jordi, traurem el suc al màxim.
0: Bueno, d'Espluga City ja us portaré una pel·lícula que he fet sobre Espluga City.
1: Molt bé, doncs fins al proper programa.
2: Molt bé, una salutació a tots.
3: Eso es todo, amigos.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: ¿Sabes? Algo me preocupa.
6: ¿Te preocupa?
5: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
6: No, para nada.
5: ¿Entonces?
6: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar. Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Benvinguts a Xerrem de Reus, soc la Concepció Fari. Avui tenim aquí dues senyores, una que és d'origen castellà no viejo, i l'altra que és d'origen aragonès. Les dues són de l'estat espanyol, però parlen català fa molt temps i ara ens contaran la seva història. Una és la Petra Soro, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I l'altra és la Carmen Requejo.
2: Bona tarda.
0: Molt bé. Bueno, doncs, Petra, vostè és aragonesa, no? És d'Aragó, vostè?
1: Sí, soc d'Aragó, de la part de les cinco villes.
0: No, però va parlar en català.
1: Ai, no me recordava. Ai, he metido la pata.
0: No, tranquil·la, no passa res.
1: Jo soc d'Aragó, de la part de les cinc villes.
0: Uh-huh. I com és que va venir, quant anys fa que està a Catalunya?
1: Aquí, 64.
0: Ok, val dir 66, sí, si sembla que en té 32. 60, o sigui que és de tota la vida.
1: Sí.
0: Sí, com va ser que va venir a caure a Catalunya? Com va ser que va venir aquí des d'allà, des d'Aragó?
1: Va venir perquè tenia aquí molta família. Tenia quatre tietes, dues de parte de mare i dues de parte de pare. Més a més, tenia la meva germana, que estava ja casada aquí.
0: I com va ser que va començar a aprendre català? Com va ser el seu aprenentatge del català?
1: Oh, m'ha costat molt, perquè va començar a aprendre fa anys, però després... tenia una casa fora, el meu marit se va jubilar i ja lo vaig deixar. I després, també, amb l'enfermedad, també lo vaig deixar. I ara fa temps que pensava, voy a parlar una altra vegada. Uh-huh. Perquè l'altra vegada no aprendia més que los noms de les coses.
0: Uh-huh. Bueno, la parlarem una mica en la Carme Requejo. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Estàvem parlant de que és d'origen castellà.
2: Castellà.
0: I bueno, vostè va néixer aquí a Barcelona.
2: A Barcelona, sí, senyora.
0: Però sempre ha estat parlant
2: el castellà.
0: El castellà,
2: sí.
0: Castellà.
2: És que, bueno, com ja se sap, abans el castellà, bueno, ho parlava pràcticament, el català una mica menys, no? Però a l'escola les professores totes eren catalanes i parlaven el català, jo sentia el català perfectament i ho entenc el català perfectament. Lo que passa és que, bueno, he pensat sempre que com que m'han entès el castellà, pues bueno, si he pogut parlar català, de seguida, si la conversa és una mica llarga, bom, canvio al castellà, de seguida. Però bueno, no ha hagut problema.
0: Mal fet.
2: Sí, no ha hagut problema. Però ara tinc una nena molt maca, maquíssima, una nena que ha trigat molt en vindre, però ha vingut amb una alegria molt gran, i bueno, parla amb el català perquè la seva mare és catalana, i diu que el castellà és al carrer on s'ha d'aprendre. I llavors, bueno, pues la nena, nosaltres fent aquest no esforç, perquè nosaltres no fem cap esforç, ni el meu marit ni jo, per parlar el català, parlem amb la nena en català, però si parlem alguna coseta en castellà, mira com ho diuen, ja no t'entenc. I llavors t'has d'esforçar una mica més.
0: Com se, vostè ens pot contar com va ser que els seus pares van venir a Catalunya? Vostè sap la història una mica?
2: Sí, una mica, sí. La meva mare, bueno, va vindre aquí a servir, no? Aquí a Catalunya va vindre a servir, i el meu pare va vindre aquí a treballar, però ells ja es coneixien d'allà de la terra, no? De Valladolid, a través de famílies i tot això, i van vindre aquí a Barcelona, va vindre pràcticament tota la família del meu pare. Van vindre aquí a viure. I bueno, es van casar perquè la senyora on la meva mare estava servint, pues, quan li va dir la meva mare que es casava, li va dir, i on vols casar-te? I diu la meva mare, bueno, jo estic aquí al costat de la Mercè, de la iglesia, perquè vivien allí en el carrer, no me'n recordo el carrer, Ginàs, carrer Ginàs. I llavors, com que estaven tan a prop, la senyora va dir, mira, te casaràs al camerino com jo me vaig casar de la Mercè. I la senyora és la que, bueno, li va proposar tot, li va fer tot perquè es casessi allà. i després vaig néixer jo i em va deixar allà, i a la meva germana també, perquè vivien a la calle Ginàs.
0: Vostè ha tornat o ha anat a la terra dels seus pares alguna vegada?
2: Sí, sí, sí, de petita anàvem estiuejat a casa de la meva àvia per part de la meva mare, al poble. I bé, jo és que m'adapto a tot, o sigui, m'hagués quedat allà igual que aquí, o sigui, que molt bé, molt bé. O sigui, he estat contenta, eh?
0: Què tal? Quines diferències troba entre allà, entre el que és Castella, el que és Valladolid i Palència, que són els seus pares, en Catalunya, en Barcelona?
2: Bueno, lo que la meva mare de sempre deia, que aquí ningú te mira si vas en espardenyes o vas descabellada o no portes un bon abric, i allà sí, allà se mira tot.
0: Sí, que són una miqueta més remirats
2: allà. Molt, molt. Jo vaig anar un estiu, però ja no al poble, ja a Palència, que estaven les dues germanes, una germana del meu pare, i ella, bueno, era molt senyora i sempre portava sabates per a una hora, botes per a l'altra. Bueno, i quan va veure que jo sempre llevava les mateixes, bueno, deia, i tu per què no es canvies de sabates? Jo estic acostumada, porto les mateixes perquè són còmodes i perquè fan pa tot. Ja està.
0: I serveixen per caminar, ja està, no?
2: Pues no, ella no, ella no. Tenia que ser unes sabates per a cada puesto, per a cada hora. Van molt, buf. Són. A Valladolid, molta monja, molt militar i molt cures.
0: Sí.
2: I a Palència, sí. no diguem. A més, la meva mare tenia dues germanes monjas, una tieta monja, o sigui, molt d'això.
0: Ja, molt, molt clerical tot, diríem, no?
2: Sí, senyora.
0: Petra, ha tornat mai a Aragó? Vostè de Saragossa, me deia, fora
1: sí,
0: d'antena.
1: Sí, la província de Saragossa.
0: De la província de Saragossa. De quin poble?
1: De la Villa de Luna.
0: I ha tornat allà al seu poble?
1: Moltes vegades, moltes. Abans, quasi cada any, tornava tres vegades. Per l'estiu, per la Setmana Sant, i després per Nadal també, de vegades.
0: Sí, sí. I què tal allà? Com se troba allà? La reben bé o se troba còmode?
1: Jo allí molt bé, perquè estaven les meves pares i un germà i una germana. I jo tenia ahí les amigues de la infància, de quan anava a l'escola i tot. I quan van allí, pues, recordava mucho i lo passava molt bé.
0: I li faré la mateixa pregunta. Quina diferència troba entre Aragó i Catalunya, i el seu poble i Barcelona?
1: Oh, del poble a Barcelona, oh, molt. Jo quan va arribar aquí a Barcelona, lo trobava tot tan gran, i quan vaig començar a treballar, aquelles màquines tan gran i aquelles naves tan gran, jo deia, jo, aquesto no, jo no, jo. Les primeres setmanes que va començar a treballar deia, no pot ser, jo aquí no.
0: No encajo ja. No encajo. Bueno, doncs ara escoltarem unes cançons, escoltarem el Ebro Guarda Silencio i el Vent, i després ens explicaran per què han triat aquesta cançó.

0: Carme, per què ha triat el vent d'en Raimon?
1: Perquè aquesta cançó la cantàvem nosaltres quan, bueno, eren encara jovenetes, molt jovenetes,
0: i el... O sigui, la setmana passada.
1: Sí, sí, sí, la setmana passada va ser, sí. I bueno, un grup de companyes, bueno, la cantàvem i nos agradava molt, i bueno, anaven a la plaça de Sant Jaume i fèiem, bueno, una mica de, amb les mans i una mica de cosa, no? Com una roda, no? Com una... Com es diu? No. Bueno, ara no sé.
0: Sí, com un rol...
1: Una...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Una rotllana. Fèiem una rotllana i llavors, bueno, pues fèiem amb les mans així, no? I tal com... El, bueno, una cançó molt entranyable de la meva joventut. Molt, molt, molt,
0: molt. I la Petra per què ha triat la de l'Ebre? Ja m'imagino perquè sí, doncs, bueno, passa per Saragossa.
2: He triat aquesta de l'Ebre perquè va molt con l'agricultura.
0: Ah,
2: perquè
0: sí?
2: Portant el trig, el bla de cinco villas. I jo pertenec, vaig nascut en un poble de les cinco villas. I aquesta cançó la va escriure un jove d'un poble que està darrere del meu, i m'agrada molt perquè, com que els meus pares eren pagesos, pues claro, el carro, el bra, los cavalls, tot aquesto me recorda a mi niñez.
0: Li recorda la seva terra,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, me recorda molt.
0: Vostè, Carme, què enviaria? Aniria a viure a Palència o a Valladolid?
1: No. No, no. No. Hauria de passar algú molt, molt gros, molt gros, perquè jo digui, bueno, però jo ja no tinc ningú, només cosins, però bueno, ells estan també a Bilbao i van només a l'estiu, però no, no.
0: Vostè li han comentat mai, perquè que el seu pare ja deu fer estona que van morir, el seu pare li van comentar mai que es sentissin ben acollits a Catalunya o mal acollits, o van comentar-li mai alguna
1: cosa
0: d'aquestes?
1: Els meus pares van ser unes persones molt integrades. Se van integrar molt bé, molt bé. No van tindre

0: anirà a servir per als anys 30 o així. I clar, pues, després s'han casat aquí, tenen cosins molts aquí a Catalunya, ara ja tinc pocs i les tietes ja ningú, però tenen els fills de les ties, de los ay,
1: tranquil·la, tranquil·la.
0: I bueno, i llavors, claro, la meva germana va venir a veure a casa d'una de les tietes, se va casar aquí, i quan ella ja estava aquí casada, jo vaig venir a viure amb ella. Perquè ella me deia, va, vente a Barcelona, ven a Barcelona. I jo, com que al poble no teníem treball, perquè, claro, allí érem els quatre germans, la major ja se va venir aquí a Barcelona i quedamos tres. Però, claro, jo era la petita i, claro, el meu germà pues treballava con el meu pare la terra i la meva hermana, l'altra, estava a casa i tenia un novi del poble i se va casar allí. I ja, pues, jo me va pensar, pues me voy a Barcelona con la meva germana. I m'han acogido molt bé, molt bé. A tots que conegu, pues he tenido molta amistat i molt contenta.
1: I com va ser l'aprenentatge de Carme, l'aprenentatge del català? Li va costar molt, li ha costat
2: no,
1: poc.
2: No, perquè el que li estic dient que com que he estat sempre al voltant de catalans, pues, bueno, les paraules se me van anar enganxant i no he tingut cap problema, ni m'ha costat ni res, no, lo que passa que ara, com que, bueno, ja estem en la segona, la tercera jubilació, pues dic, bueno, farem algo i m'apuntaré al català més que res perquè tindràs les converses més fluides, no? Perquè sí, no les tinc fluides, de seguida canvio. I llavors, bueno, amb la Carme, la professora, ja li dic que estigui sobre meu, aquesta paraula ens diu així, es diu de l'altra manera, i si parles més tranquil·lament te sortirà millor, o sigui...
1: Li molesta que la corregeixin?
2: No, senyora, per què? No.
1: Què ha dit que li molesta?
2: No, de cap de les maneres, no.
1: Sempre quan es faci en respecte i en bona educació?
2: No, jo no tinc problema, no senyora.
1: I vostè, Petra?
0: A mi m'ha costat molt aprendre lo poco que sé.
1: No, lo poco no, se parla perfectament, què diu, lo poco.
0: A mi m'agrada molt que la professora me diga o me va dir que m'equivoco i que me lo explique bé la paraula per si jo poder-me entendre. Clar. A mi no me sabe mal.
1: Per anar perfeccionant.
0: Sí.
1: I com va d'escriptura en català? Com...
0: L'escriptura malament.
1: Malament.
0: Però el llegir, llegeixo molt. M'agrada molt. I llegeixo el mateix en castellà que en català.
1: I ara, per exemple, quin el darrer llibre que ha escrit? Que ha llegit en català?
0: El llegir la història de Catalunya. I després tenc llibres a casa de les meves filles de quan elles estudiaven i les agafo i llegeixo unes històries d'abans, de segles abans, de quan els condes, els reis...
1: Però està molt bé, perquè així també...
0: Els segles que han governat un, que han governat l'altre, després com s'ha repartit, com se va perdre Catalunya, com se va a tornar una altra vegada, totes aquestes coses, sí, les vaig dir.
1: És tot un historiador, eh?
0: Sí, m'agrada mucho llegir.
1: I a la Carme li agrada llegir?
2: Jo felicito a la Petra per tot el que ha explicat, molt bé explicat, però jo ahir ja no hi arribo. Ahir ja no arribo. No, llegir molt bé, molt bé. De sempre, sí. Però l'escriptura costa més. Però bueno, tinc un llibre maco, de vers, molt maco, i bueno, és el que més practico, el dels verbos.

0: són necessaris també. Necessari. A més, sempre, no sé si la Carmen se fa un lío amb els cencs tancats i oberts i...
1: No, ja no. Abans ja no. Sí, però ja no.
0: Estupendo, té una bona professora. Dic perquè la tenim aquí, fora d'antena, sí, que no diu res, però sí. Tenim una professora.
1: Sí, sí. A més, nosaltres a casa sempre tenim totes les emissores en català, pràcticament. La TV3, la 8TV, la 9, la 33, o sigui... Sempre estem amb aquestes emissores nosaltres. O sigui, a casa meva sent molt el català. Se sent molt.
0: Bé, doncs jo ja crec que no tenim res més que preguntar-los. Moltes gràcies, Petra. Moltes gràcies, Carme, per venir-vos. I la propera setmana seguirem xerrant d'arreu.
1: Molt bé.
2: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la

0: sud de terra.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Alija Hamidou, que va néixer al Camerun, on va passar part de la seva infància i de la seva joventut, tot i que encara és molt jove. Hola, Ali.
2: Hola, hola. Bona tarda. Com anem?
1: I tu, com estàs tu?
2: Bueno, sobrevivent.
1: Ja, sí. Ets un sobrevivent, és veritat. On vas néixer del Camerun, tu?
2: Jo em va néixer en una petita poble que es diu Tiko, que és la poble de la meva mare.
1: Sí.
2: Està en el sud-oest del Camerun, que és la part anglòfona.
1: Sí.
2: I, bueno, i després les meves mares han separat, van separat, i mi pare... mi pare em va donar a la meva àvia, que va anar amb mi a, com es diu, a Centroàfrica. És un país que és molt, molt prop de Camerun, i allà va estar un any, i després he tornat amb el meu pare en Camerun, i hem anat a viure al nord, que és la regió del meu pare.
1: Així deus parlar tant anglès com francès?
2: No.
1: No.
2: No. No parlo anglès, soc molt mal.
1: I va, perquè només hi va ser de molt petit,
2: sí,
1: a la part d'anglès del
2: Camerun.
1: Petit,
2: quan jo he separat a la meva mare quan tenia una imatge.
1: Ja, clar, clar. I quins records en tens d'aquesta època?
2: Què època? L'època del Camerun?
1: Sí.
2: Pues són moltes, perquè són passes de vida. Jo vaig créixer en una família de polígam. Mi pare és polígam.
1: Quantes dones tenia?
2: Tres. Fins ara té tres.
1: Tres dones.
2: Dones. I, bueno, i jo no tenia la meva mare a casa, però havia... hi ha una dona de la meva mare que em va agafar com el seu fill, i bueno, tinc un record bo i algunes no tan bo, però...
1: Sí. I aquesta persona, aquesta dona que et va agafar com el seu fill, era una de les dones del teu pare o no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I així deus tenir molts germans.
2: El meu pare som 17.
1: 17 germans.
2: 17, i després tinc dos germans...
1: De la mateixa mare.
2: De la mateixa mare, amb l'altra part.
1: Ja, ja.
2: Però
1: ja.
2: Jo no tinc un germà de mare i pare, no tinc.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Bueno, això allà a l'Àfrica és molt freqüent,
2: sí,
1: no?
2: Sí, però
1: segons quins països...
2: Totes les meves germanes i germanes em considero com a germans, i són... I les estimo molt.
1: Clar, clar. Tu creus que vas tenir una infància feliç?
2: Jo crec que sí, dentro de les...
1: De les circumstàncies.
2: De les circumstàncies, crec que sí. El meu pare nos ha brindat una educació bona, hem anat a l'escola, tota la família, hem tingut oportunitat de tenir una educació. El meu pare era un home molt rigorós, amb el nen, no, molt dur, però amb el temps he sentit que era, a pesar d'això, era bona persona. Era bona persona, volia el millor de nosaltres. L'educació africana és molt dur, no és com l'educació d'aquí. Allà no te diuen les coses tres vegades. Tres vegades,
1: ja,
2: no?
1: Ja.
2: Una, sí, la segona vegada ja està una hòstia.
1: Ja. Sí. Tu allà vas fer estudis primaris i secundaris.
2: I secundaris, sí.
1: I després vas treballar?
2: Sí, jo a los 16 anys em va marxar de casa. A 17, perquè jo no he crescut amb la meva mare, i havia decidit d'anar a conèixer la meva mare, i em vaig anar al capital.

0: Doncs tenia ambicions i tenia... Bueno...
1: I allà vas retrobar la teva mare, a la capital?
0: Sí, a la capital, sí.
1: Devia ser molt emotiu, no?
0: Molt emotiu, sí. M'acordo d'aquell moment, fue una època molt feliç.
1: Clar. Quant de 3 anys t'hi vas estar, dius, no?
0: Sí, més o menys, sí, 2 anys i 3, sí.
1: I vas decidir marxar per això, perquè ambicionaves tenir una vida millor.
0: Sí, vaig decidir marxar de Camerún perquè en Camerún passava coses i siguen passant coses que jo no estava molt d'acord de com van les coses políticament, socialment. I jo queria créixer com a persona i com a professional, i en aquest àmbit no veia perspectives. Les perspectives no eren bo, i per això decidí marxar-me d'aquest país, i per tenir una vida millor. Quan jo parlo de vida millor, no simplement material, sinó com a persona havia de créixer, havia de saber com funciona el món, perquè quan viu en un estat molt oprimit, no sap res de com són les coses en realitat en el món. I jo queria saber...
1: Tu tenies clar que volies venir cap aquí
0: No,
1: o no?
0: no.
1: No sabies on volies anar?
0: No. De fet, en principi, jo no venia a Espanya. Jo solament queria marxar de Camerún. No tenia idea de venir a Europa ni res d'això. Jo queria marxar de Camerún i, en principi, arribar a un país magreb que m'han dit que allà, bueno, les coses eren millor que en Camerún i tot això. I per camí, quan va arribar a Niger, va descobrir que hi ha gent que passa per el Magreb per anar a Europa. Entonces dic, collons, pues m'apunto. Ja que estic, jo, pues, endavant.
1: Perquè penses que la situació, pensaves que la situació és millor aquí que al Magreb?
0: Sí. Jo sempre he estat conscient de que en ningun lloc del món les coses va ser fàcil. Tot ha de treballar. Però tenia clar que seria millor que Camerún.
1: I tot el periple aquest, pels països africans, com el vas fer?
0: Pues, vaig a sortir per la frontera de Nigèria a Camerún i vaig creure a Nigèria i arribar.
1: Caminant.
0: No, amb cotxe. Les caminades han empezat a partir de Marroc, però
1: Fins al Marroc vas anar agafant cotxes, però
0: cotxes,
1: com fent
0: però
1: autostop o
0: no,
1: pagant
0: no,
1: el
0: pagant,
1: trajecte?
0: pagant. Jo tenia molt poc diner quan va sortir de Camerún, menys de 100 euros, 100 euros quan va sortir. I quan ha arribat a Niger ja no tenia diners, he estat ahí uns quants mesos treballant en l'hostaleria, en una cuina. En la ciutat de Zender he estat treballant, si no me'n recordo, 3 o 4 mesos, i després no, més un poquet més, i després em va marxar a la ciutat d'Agadez. Ahí, a través de les màfies, vaig embarcar en un comboi que viatgen per el desert.
1: Sí, que és com un camió.
0: No, sí, són 4x4, que és el 4x4,
1: Sí.
0: on agafen molta gent dins.
1: I fins on vas arribar amb el comboi aquest?
0: Fins a Algèria. Sí, en la ciutat de Janet. es diu.
1: Sí. I després des d'Algèria

0: cap on vas anar?
1: Ahir va estar un bona estona treballant en la construcció. Uh-huh. Per a guanyar-me diner. Mi viatge ha sigut arribar a un ciutat on puc treballar per a poder
0: clar,
1: avançar.
0: Clar.
1: I en Janet estoy, he estat 4 mesos o 5 treballant en la construcció i després he avançat i creuen tota l'Algèria fins a la frontera amb el Marroc, en una ciutat que es diu Magnia. Uh-huh. Allà he estat un altre mes o 2 mesos treballant a la recollida de sandies.
0: Ah, mira.
1: Sí. He fet tota les feines del món.
0: Sí. I després ja vas anar cap a Melilla?
1: No, després he anat a Casiajo. Casiajo és la frontera que conseguta. Esa era allà uns molts mesos, no me acuerdo quants mesos. No he pogut travessar les dues barreres que separen Melilla de... He decidit marxar a Rabat.
0: Uh-huh.
1: Va anar a Rabat a treballar una mica.
0: Sí.
1: I després he tornat de nou a Magnilla. No, a Magnilla, no, a Casiajo, a intentarlo, sin éxito. De nou va marxar a Rabat, treballant una mica, i aquesta vegada he decidit de canviar la frontera. He anat a la frontera de Melilla i allà sí que podem travessar les barreres.
0: Saltant la tanca.
1: Sí, saltant la tanca. Sí,
0: doncs mira, ara que ja et tenim quasi a les portes de venir, posarem la música que has triat, que és una cançó tradicional del Musa Mandula, que canta amb una llengua que es diu Foulder.

0: bala shigo geru jawro mabbe bo konduga mum baziba patari jawro mabbe bo korlom mum ba firu gel baggu jawro mabbe bo koskum mum bala shigo geru jawro mabbe bo haramayo o chanjata limse sabo o duda kunyojo wallahi alla urala de mime tatago.
1: I vas estar molt de temps esperant per saltar la tanca allà a Melilla?
2: Pues en total en tot, no, en Melilla no molt de temps, però en total he estat en Marroc, en Marroc un any i mig.
1: Ja. I que impressionava a l'haver de saltar la tanca, perquè a vegades he vist gent doncs, que queda ferida i això.
2: Sí, però...
1: Havies d'estar molt en forma, no?
2: Havia intentat moltes vegades que ja... Pues...
1: No et van arribar a detenir mai, però, la policia?
2: Sí.
1: Sí.
2: Altres vegades, en Ceuta, sí, em va tornar a l'Algèria.
1: Anar i venir.
2: Sí.
1: I fins aquí a la península, com vas arribar?
2: Pues en Melilla a la policia nos van traure a Fuerteventura,
1: sí,
2: en un centre de detenció, un centre que se llama CIS, no?
1: Sí.
2: I estar allà 45 dies, això. I després nos han...
1: Us han portat aquí a la península?
2: Nos han portat aquí a Barcelona.
1: Ah, o sigui que tu no vas triar venir a Barcelona, no t'hi van portar.
2: Sí.
1: Sí. I com és que no et van tornar al teu país, diguéssim? Per què et van portar cap aquí?
2: Perquè el meu país no té ni cap acord amb Espanya de
1: repatriació.
2: De repatriació.
1: Uh-huh. I llavors aquí a Barcelona on vas anar a parar?
2: En principi amb una associació. Una fundació no governamental que se llamava, creo que CIR o algo así, y nos van albergar un mes o algo así, no me acuerdo. Y después pues te preguntan si tiene alguna familia en España, si volana, sí, te dan un poco de diners y marchas, pero como yo no tenía cap familiar aquí,
1: sí,
2: pues he decidit quedar-me aquí.
1: Uh-huh. I com vas anar sobrevisquent?
2: No era fàcil en aquest moment. Vivíem dormíem en albergues socials,
1: sí,
2: i de vegades en places. Uh-huh. Allà en plaça Catalunya he passat moltes nits allà.
1: Sí.
2: I bueno, no podíem treballar perquè sin papeles no hi ha feina, i sin feina no hi ha papeles.
1: Mm-hmm.
2: Així em va estar molts anys.
1: Uh-huh.
2: I bueno, treballant de lo que sigui, fan formacions, cursos de castellà, de català, bueno, qualsevol tipus de curs d'inserció.
1: I com vas deixar de dormir al carrer?
2: Com va conèixer una paisana mia.
1: Sí.
2: Sí, una del meu país, que m'ha agafat a la seva casa. Jo, el meu amic, no s'han acollit a la seva casa durant 8-9 mesos. I he estat amb ella, i després he conegut una fundació que es diu Fundació Putxet.
1: Uh-huh.
2: Que em va enviar a treballar a una pobla, i bueno, així era fet poc a poc.
1: Clar, sí. Clar. I quan vas començar a estudiar?
2: Eh... yo creo que al año 2009, porque yo cuando he venido a España tenía la idea de hacer atletismo, porque yo en Camerún en la escuela fui atletismo,
1: sí.
2: Corría,
1: sí.
2: Sí, a 800 metros y media maratón. Pero después de años de peripe y ya no me veía en forma para poder competir y bueno, he pensado a una alternativa que era la actuación, que a mí me agrada mucho la actuación y escribir ahí en una clase de la interpretación. Si no me recuerdo, el año 2009, sí.
1: I vas acabar els estudis d'interpretació.
2: Sí, va fer aquest estudi en moltes escoles diferents perquè no podia seguir tota la carrera en una sola escola. I estudiat en Bobina, en Chimbal, i luego en From the Teatre per tothom, que allà fem teatre social, que és un tipus de teatre una teatre que s'anomena Teatre de l'Oprimit, que és teatre fora.
1: Sí, sí, sí. I encara en fas ara, no?
2: Encara en fem, sí.
1: Sí, sí. I com finançaves aquests estudis? Perquè aquestes acadèmies que has dit són privades.
2: Sí, el treball, els diners que guanyava amb el treball que hi va fent, anava fent.
1: I ara el teatre que fas de tipus social i així, és teatre remunerat?
2: Sí, sí. Poc, però remunerat, sí.
1: Ja. Però de totes maneres no deus poder viure d'això, no?
2: No, de moment és complicat. També he fet cine, també he col·laborat en alguna sèrie de TV3. I també una TV telesèrie de televisió espanyola i també he fet algunes curtmetratges i això, sí.
1: Que bé, sí. I l'experiència en aquest sentit t'agrada?
2: Sí, jo considero que és la meva professió, l'actuació. Tot el més és el treball, però la meva professió jo crec que és l'actuació.
1: Sí. I com et va agafar, diguéssim, les ganes aquestes d'actuar?
2: Pues jo he actuat de sempre, des de petita en l'escola he fet teatre i sempre m'ha agradat fer riure i
1: sí. Mira, que em diuen que se'ns acaba el temps del programa, que ja veus que passa molt ràpid, però com que ens han quedat moltes coses per parlar, que tot just ens hem quedat amb quan arribes aquí i així, que en tot cas, no sé, emplaço l'audiència i a tu a seguir-ne parlant la setmana vinent, si et sembla bé.
2: Vale.
1: Doncs moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar i que és una experiència molt colpidora, jo trobo, per nosaltres, i molt desconeguda, bueno, que en sents parlar, però sentir-ho així en directe realment impressiona tot el que heu de fer com per arribar aquí i viure dignament, no? Quan hauria de ser un dret, no? Que tothom es pogués moure lliurement i decidir on vol viure. Tothom ho hauria de poder fer, no?
2: Sí.
1: I sento que hagi de ser tan dur per vosaltres.
2: Així és la vida.
1: Sí. Doncs fins la setmana vinent.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
5: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
3: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui em trobo a la delegació del Consorci de Normalització Lingüística de les Corts per entrevistar un grup de tres persones que estan fent el curs de suficiència 2 de català. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Us voleu presentar vosaltres mateixos?
2: Hola, sóc Florencia, sóc de l'Argentina. Fa 5 anys que visc aquí a Barcelona. Sóc professora d'anglès i això actualment em trobo fent el grau d'educació primària per segona vegada, justament perquè sóc a Catalunya i és necessari, perquè no m'han acceptat el meu de l'Argentina i al mateix temps fent aquest curs que és imprescindible per a treballar com a professora.
3: Hola, jo sóc el José, sóc de Guatemala. Fa 2 anys i mig, més o menys, que visc a Barcelona i res, ara mateix estic fent un màster a la UPF d'anàlisi de dades i doncs res, m'agrada Barcelona i per això vaig decidir de ser aquí.
4: Hola, jo em dic Arnau Murià, soc mexicà de Guadalajara, Jalisco, i he vingut aquí per temes de salut. Estic a l'espera d'un trasplantament de ronyó des de fa 10 anys. Porto 5 a Barcelona. Soc pacient de la Fundació Puigverd i jo vaig aprendre originalment el català a casa del meu avi, que va perdre la Guerra Civil i va tenir que fugir. I llavors va establir a Guadalajara, a Mèxic, i allà, abans de deixar-me anar a jugar, sempre em feia una petita lliçó de català amb un full partit per la meitat i amb un llapis. I ja quan era més grandet feia fer la mateixa lliçó de català mai més de 15 minuts amb el mateix llapis, amb el mateix full per la meitat, però després em feia una pregunta molt subornant que era com vas de cèntims.
0: Tu, Florencia, per quins motius has vingut aquí a Catalunya? Aquell deia que havia vingut per motius de salut i ell per fer un màster.
2: El primer motiu crec que és una qüestió de desafió personal i el segon va ser un màster també i després crec que això, bàsicament, i que m'he enamorat d'aquesta ciutat i que em trobo molt feliç i fent desafios constants, com justament com el que t'acabo de dir, fent un grau que ja he fet fa 10 anys al meu país i ara aquí.
0: Argentina és molt gran. De quina part ets tu de l'Argentina?
2: De Buenos Aires, del sur del conurbano, que és com un cordó que hi ha tot al costat de la ciutat de Buenos Aires.
0: Quan vas venir cap aquí ja hi havia una situació tan convulsa a l'Argentina?
2: Sí, però no com el que estan patint actualment. Crec que personalment, com que estava treballant del que m'agradava i estava vivint una situació que era estable per a mi, no era tan conscient del que estaven patint els altres. Una vegada em vaig establir aquí, a Catalunya, em vaig adonar de la realitat.
0: I tu, José Fernando, et diuen els dos noms? Perquè vosaltres és molt típic que tingueu dos noms, però familiarment et diuen José Fernando o no?
3: Saps que sí, és molt comú tenir aquests dos noms per a nosaltres, però de fet, a la meva família tothom em crida José, José, només fan servir el primer, però sí que és veritat que jo cada cop que algú m'ho pregunta, doncs normalment dic els dos.
0: Però és una qüestió d'economia de paraules, no? Sí, que és més fàcil. I tu de Guatemala, de quina part ets?
3: Doncs jo soc de la capital, de la ciutat capital, que es diu Ciutat de Guatemala, i ahir vaig viure tota la meva vida sencera, pràcticament. Sí que és veritat que per una qüestió de feina vaig haver de moure'm cap a una altra ciutat, però va ser per 5 anys només, i la resta de la meva vida vaig viure a la ciutat de Guatemala.
0: I ara, bueno, pel que veig, que has decidit aprendre millor el català i que t'has fet un lloc aquí, i així que deus tenir intenció com de quedar-te, no? I què ho motiva, això, bàsicament?
3: Sí, sí que m'agradaria quedar-me. De fet, el que em motiva és una mica el que ja ha dit la Flor, que és la ciutat que m'ha enamorat, que sí que és veritat que jo com a turista ja l'havia coneguda i que m'encantava, però ara que porto uns anys aquí, doncs sí que m'ha enamorat. I a més, hi ha una qüestió molt especial per mi, que és el Barça, i per això, doncs, com que soc soci i tinc a més el passi de temporada, doncs sempre hi vaig. De fet, avui aniré.
0: Ah, mira que bé, a veure el Nàpols. Tot i que estigui amb hores baixes, et mantens tu, Fidel. Sí. Abans d'engegar el micro comentàveu que coneixeu molta gent, no?, que té dificultats per tenir la situació legal aquí regularitzada. Vosaltres, com a llatinoamericans, ho teniu més fàcil, no?
4: En el meu cas, jo vaig a acollir-me a la llei de nets que va promoure originalment Esquerra Republicana al Parlament espanyol, i gràcies a això jo vaig arribar amb el meu DNI i amb el meu passaport ja engestits. I després, fins i tot, vaig tenir la immensa sort de que estava un dia mirant el sostre a casa, em truca un amic, em pregunta què estic fent, i li dic, bueno, pues res, m'aixeco, vaig a la diàlisi i miro de solucionar les meves coses, i em convida a treballar al seu despatx com a advocat, i llavors... No he patit aquesta sort. El que passa és que al ser mexicà i al ser llatinoamericà la pateixo de manera vicària, per dir-ho d'alguna manera. És l'amic o el cosí o el cosí de l'amic o el... I al ser advocat, a més, la gent agafa i em pregunta molt més. Llavors pateixo aquestes angoixes encara més. També, igual que la Flor, estic tenint que tornar a estudiar la meva carrera, perquè la meva carrera mexicana, el meu màster als Estats Units i fins i tot un màster a la Pompeu Fabra anterior, no valen. S'ha de començar un altre cop.
0: Oh, i com és això?
4: Una llei que van passar que era per psicòlegs, arquitectes, advocats i no sé quin altre, que aquests tenien que ja no convalidava el ministeri, sinó que feia, jo penso, una cosa molt més pràctica. T'envia a estudiar un altre cop la carrera a una universitat i la universitat ja decidirà quants crèdits et convalida fins a arribar a 144.
2: Sí, sí. Una mica similar. Em van convalidar pràcticament la meitat de la carrera i ara estic fent l'altra meitat. Fa dels 5 anys que porto a Barcelona, fa 4 que estic esperant una resposta oficial d'homologació. Doncs, tant per tant, el temps passa i per a... Tot i que puc treballar com a professora, però en acadèmia, si no en col·les, que és una cosa que he fet pràcticament 10 anys de la meva vida, Doncs justament avui al matí he començat amb la primera assignatura de les, crec que 12 o 15 que he de fer, i que crec que és un pas més per arribar a l'objectiu. Doncs ho veig com una cosa positiva, no vull veure'l com algo negatiu, no.
0: Però trobeu que té raó de ser? Vull dir que els plans d'estudis són molt diferents aquí els que teníeu en el vostre país d'origen?
4: En el cas de les lleis, jo trobo que és molt important, perquè encara que el mètode de raonament jurídic sigui molt similar, amb premisses molt similars, són famílies romanistes i el nostre dret finalment ve de l'espanyol. Hi ha un tema de que sempre, casualment, quan vull aplicar un principi, hi ha una llei que té una coma que justament fa que això no apliqui al meu cas. És a dir, això preven que jo faci barbaritats. Però encara que estic en un despatx, que hi ha gent, això evita que jo faci una barbaritat. En el cas de les lleis, jo diria que sí és necessari, molt necessari, i que ha de ser així. Després, a més, veu el màster habilitant i l'examen d'accés a l'advocacia. És a dir, jo tinc un camí llarg. Però el mateix que per estudiar català, mentre jo estigui a Catalunya, estic a Catalunya, i a Catalunya es parla català, que també es parla anglès, que també es parla espanyol, sí, però es parla català. I jo tinc que tenir un respecte des de per la memòria del meu avi fins per la identitat o el fet identitari d'aquesta gent o la meva gent. Ja, jo ja no ho tinc massa clar en aquest sentit. És un respecte que s'ha de tenir. I com jo li dic a tots els meus amics mexicans, quan apreneu una paraula de català, apreneu un mot qualsevol de català, considereu-lo la vostra joguina nova, que porteu al col·le o on sigui, a ensenyar-se-la als vostres amics catalans. I si us han ensenyat a dir cotxe i no cotxe, bueno, aneu i diu cotxe, o aneu i dieu llapis, o aneu i dieu qualsevol mot en català que heu après com a joguina nova, i mireu d'aprendre, perquè una cosa que sí és molt important és que, a diferència dels francesos, per exemple, quan un té un mal català, encara així s'agraeix. És a dir, si jo faig faltes en català, la gent em corregeix amablement o me les tolera, em les tolera, perquè hi ha un esforç mutu, hi ha una bona disposició. És fins i tot ben interessant que el fet d'estudiar català em genera simpatia fins entre els més recalcitrants, fatxes, unionistes, de tots.
1: Ahí vamos.

0: I tu aspires a treballar a l'escola pública?
1: M'agradaria, sí, però és el mateix que ha dit l'Arnau, hi ha un camí molt llarg, però sí. Primerament serà acabar amb el català, que com tots, bueno, crec que és de públic coneixement que d'aquí a un o dos anys serà necessari tenir el C2, doncs serà un desafí,
2: un repte
1: uau, enorme. Doncs crec que primerament això, i acabar amb la meva carrera, i després segurament a concertades, pot ser com per a provar i fer les meves primeres experiències, i segurament després a la borsa i veure si hi ha oposicions, perquè no hi ha tots els anys, doncs, però sí, a la pública segurament, perquè la meva experiència a l'Argentina ha sigut tant en pública com concertada i privada, doncs que vull una mica de tot, si és possible, perquè les experiències són el que ens fan, crec que, més savis i millors, no sé, millors professionals.
0: A quin barri vius de Barcelona?
1: Aquí a Sants.
0: Ah, mira que bé. I fas vida de barri? Estàs implicada en alguna qüestió del barri?
1: No precisament. Faig vida de barri en el sentit de que faig les meves compres al mercat i parlo català quan és possible, i que tots, no sé, els restaurants o els bars que hi ha al barri, sí, que recomano als meus amics, o que si he d'escollir, al barri sempre, però no més que això.
0: Tu, que deies que havies vingut per raons mèdiques, tens la sensació que aquí la sanitat o el problema de salut que tu tens es pot tractar millor aquí que a Mèxic?
3: Sí, a veure, per començar, la Puigverd és el Barça dels trasplantaments i el Barça dels ronyons. Pot ser un dels 10 millors hospitals renals del món. A més, els catalans tenen els seus tarannàs particulars com a poble, i un d'ells és poc a poc i bona lletra, com deia la cançó de la Trinca. Sí. I al ser curosos, la malaltia renal és una malaltia que requereix, dintre de la pròpia medicina, encara més ser més curós. I jo trobo que són molt curosos. Primera, a més, que la sanitat espanyola és la millor del món. Sí. Segona, els catalans tenen un cert hàbit, instint, do per la medicina, com ho ha demostrat molt i molts anys. A més, el meu tocallo, que és la paraula que fem servir a Mèxic per la gent del mateix nom, Arnau de Vilanova. Sí. Jo sento que tinc la millor atenció possible, a més molt humana, molt solidària, molt amicable, sense aquesta cosa d'enorme superioritat que poden tenir els metges Amèrica Llatina per sobre el pacient. Jo realment, és una cosa estranya, per una banda estic molt agraït com a refugiat sanitari que sóc, i encara que hagi vingut amb DNI i passaport, és un refugiat de luxe, això. Sí. I per una altra banda, com a català, descendent de català, perquè jo sóc molt català, amb la manera de ser, sempre em deien que era un català tropicalitzat, em sento molt orgullós de la medicina catalana. Hi han certes coses que els catalans fan molt bé, que a mi em fan sentir orgullós, com el Barça és una d'elles, o el Girona recentment també. I la manera de cuina. Un dia estava amb una amica americà que m'estava dient que les grans superioritats del menjar americà, el menjar americà car, estem parlant dels restaurants cars i això. I jo li vaig dir, a veure, ja vaig perdre la paciència, li vaig dir, els 5 millors dels Estats Units contra els 5 millors de Catalunya. A veure com surt el tema. Clar, si tu dius a cada cuiner català que és una aposta contra els Estats Units, s'hi posaran. I si tu els dius als americans en la seva infinita soberbia que és l'aposta és contra qualsevol altra, no els importarà res.
0: I tu, José, a part del Barça i els esports en general, tens altres aficions?
2: De fet, els esports són part important de la meva vida, però sí que en tinc altres. Per exemple, m'agrada llegir, les novel·les negres m'agraden. També tinc una altra afició que és molt particular, jo crec, perquè són els Legos, doncs m'agrada construir aquests models de Lego i això, i no sé, aquestes són algunes de les coses que m'agraden.
0: Està bé. No hi ha gaires guatemalencs, oi, emigrats?
2: No, la veritat és que la majoria de les persones de Guate, nosaltres diem Guate, la majoria de les persones de Guate que se'n van cap als Estats Units, la majoria. Aleshores, aquí a Catalunya no n'hi ha molts, en són poquets, la veritat, i sí, és així.
0: Tu hi has anat tornant allà?
2: De fet, vaig tornar l'any passat, vaig estar ja tres mesos i després vaig tornar a l'octubre per començar el màster un altre cop.
0: Yeah. I vas veure molts canvis?
2: A Guate, la veritat és que no. He trobat més o menys el mateix. Sí que és veritat que els meus amics sí que han tingut canvis, que això és el que més trobes a faltar, que com que ens fem grans, doncs mira, ara no sé qui té una filla que no coneixes, no sé qui, i és més això que canvis a la ciutat com a tal o coses així, és més els canvis familiars i del grup d'amics i de tot això, i que al final és el que tothom troba més a faltar, jo crec.
0: I a part dels amics i això, tu de l'Argentina trobes a faltar alguna cosa?
1: És que és els amics i la família. Després la resta no, el que és el menjar es pot trobar aquí a qualsevol lloc. Hi ha molts argentins, crec que, no sé si la comunitat més gran de... Bueno, hi ha, les dues comunitats més grans d'argentins són a Barcelona i a Madrid. Però que sí, dulce de leche o qualsevol cosa que vulguis. Hi ha una botiga d'empanades a cada carrer, i que sí, que això no és un problema, i que és la família i els amics. Però gràcies al WhatsApp jo crec que això... ara mateix no és un problema, perquè quan vull puc trucar a la meva mare. És veritat que ara, quan sigui el canvi de l'hora, seran 5 hores, i per a mi 5 hores versus 4 hores és un canvi molt gran, perquè, no sé, per a mi a les 12 sé que a les 8 els meus pares estaran no sé, fent alguna cosa, però pot ser que a les 7 no, estiguin dormint. Doncs per a mi aquestes 4 hores ara són la vida. Sí.
0: Doncs mira, que se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que us entrevistés i per tot el que ens heu volgut explicar, i tant de bo tots els vostres projectes de futur es compleixin.
4: Adéu i fins una
0: nosaltres.
3: Adeu, moltes gràcies.
0: A vosaltres, adeu.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
8: Hi ha una màgia que no té truc.
9: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
10: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
11: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
12: el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat.
13: Perquè quan parles, fas màgia.
14: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
15: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
16: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
17: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà.
0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui torno a tenir la satisfacció d'entrevistar l'Alija Midú. És una entrevista que ja vam començar la setmana passada, però ens van quedar moltes coses per parlar, atès que el seu periple fins a arribar aquí a Barcelona va ser molt llarg i bueno, vaig trobar molt interessant que ens el puguem... que ens el pogués explicar per veure com és de dur i de feixuc arribar fins aquí, no? I tot el que han de passar per poder tenir una vida digna aquí. Vam parlar també de les seves aspiracions per fer teatre i com que ens van quedar moltes coses per parlar, doncs bueno, vam decidir seguir l'entrevista avui. Deies que el teatre et havia començat a interessar de petit, ja al Camerun, i que el somni que tenies a l'arribar no sabies a on, no? En un país on poguessis tenir una vida més digna, que casualment va ser Barcelona, doncs era arribar a ser actor, i en aquests moments ho estàs fent, no? Que estàs fent treball, teatre social.
18: Ah, sí, sí, des de molt petita m'agrada actuar. M'agrada actuar i també m'agrada esport, fer atletisme. Bueno, però quan va arribar aquí, bueno, s'ha reduït molt al meu possibilitat de ser atleta i he decantat per seguir la via de l'actuació.
0: No en pots viure, però, d'actuar, no? Has de fer
18: de moment,
0: altres feines de paral·leles.
18: De moment no puc, perquè ja sap, perquè aquí un actor és molt, molt difícil de viure d'actuació i a més que si eres negre és molt, molt complicat. No per ser negre, perquè tindrà

0: en lo que es treballar també. No tenem, no podem segregar el treball, això és treball d'immigrant, això és treball de los natius, no? El treball és si s'ha de guanyar per les capacitats que algú té, no per ser d'aquí o ja. S'està reivindicant molt i a veure quan va tenir això.
1: I tu, quan vas aconseguir tenir una situació legal aquí?
0: Vaig aconseguir tenir això, si no m'equivoco, el any 2009-2010.
1: Bueno, però 2010. Més que l'any, què vas haver de fer per tenir aquí la situació regularitzada?
0: Pues va passar, primer he fet més, he passat com 4 anys, una mica més de 4 anys, i provar que has viure en Espanya mai 3 anys, però el meu cas era ja més, i després havia de aconseguir una oferta de feina, de treball.
1: Sí. I quan vas tenir aquesta oferta de feina i amb 3 anys de residència et van donar el permís.
0: El permís, sí.
1: I ara tens la nacionalitat?
0: No, aún no.
1: Però bueno, estàs en regla i pots entrar i sortir del país,
0: sí,
1: i això, no?
0: Això és el més important.
1: Clar. Sí. I quan estaves a la plaça Catalunya, quan dormíeu al carrer i això, us ajudàveu entre vosaltres? O...
0: Sí, el que passa és que tampoc jo coneixia molt camorners aquí. Jo passava aquest temps al meu amic, que em venia junt.
1: Sí.
0: Que m'ha arribat a junt aquí, i em va conèixer en Maria, i fins avui som amic.
1: Que bé. Es deu agrair moltíssim, no? Tenir una persona amb qui poder confiar quan et sents tan sol.
0: Sí, pues sí.
1: I les institucions aquestes a on veu anar a parar, que us van ajudar, diguéssim, a apuntar-vos a cursos, i sí, us van dir com us podíeu moure per aquí, per Catalunya, i això, com les veu conèixer?
0: Pues a través de la primera fundació que em va acollir,
1: sí,
0: que a Ciel, havia Cruz Roja, i etcètera. I bueno, em va guiar on podia ir a menjar, comitès socials, albergs socials, i etcètera.
1: I tu t'imaginaves que la vida aquí era tal com és ara? Quan tu desitjaves venir?
0: Bueno, sabia que no, en aquest vida no hi ha cap lloc que la vida va ser fàcil. Si vols alguna cosa has de treballar i has de, per poder aconseguir-lo, però bueno, aquí, quan arribes aquí, veus la realitat, que és aún molt mal complicat, més complicat de lo que podia imaginar.
1: I tu d'on et sents ara? Et sents camerunès, africà, català, espanyol?
0: Jo em sent ciutadà del món.
1: Sí.
0: Sí, on en aquest, qualsevol lloc que puc viure en pau i poder ganar-me la vida, pues soc d'ahí. Ara, quan no vaig a Camerús, la gent me considera com un espanyol, com un català.
1: Clar.
0: Quan vinc aquí, que soc un immigrant.
1: Sí.
0: Al final, a fer de compte, no sé d'on estic.
1: Clar. Has anat tornant sovint al Camerún? Quantes vegades hi has anat?
0: Era dos vegades.
1: Sí. devia ser emocionant també.
0: Sí, la primera vegada fui emocionant perquè he tornat

0: després de molts anys.
1: Clar.
0: La primera vegada fui en 2017.
1: Sí.
0: Me sentia estranger al meu país.
1: Sí. Tu, si ara per exemple un germà teu o una germana volgués venir cap aquí, li diries que vingui o no?
0: Li diria de pensar lo millor. Venir aquí en Europa per estudiar, jo diria que sí, perquè aún en el nostre país la formació no és tan bo com aquí. Venir aquí per estudiar, formar-se és bé, però per a treballar crec que hi ha molt a fer en Àfrica que aquí. Ara tots els grans inversors van a Àfrica perquè tots diuen que el futur està ahí. Aquí està quasi tot fet, però allà queda tot per...
1: Sí. I tu ara aquí, de què vius si no pots viure, bueno, del teatre, diguéssim,
0: pues,
1: i de la feina d'actor?
0: Pues treballo a la cuina.
1: A la cuina?
0: Sí.
1: Sí. De...
0: De pinche, ajudant.
1: O sigui, l'experiència africana amb això t'ha servit aquí o has hagut de fer formació?
0: No, m'ha format de nou aquí ja són molts anys que treballo a la cuina. Vaig començar a treballar a la cuina per poder pagar-me estudis
1: de art dramàtic.
0: Però després he quedat treballant a la cuina fins avui.
1: I sents que està ben pagat o et sents ben tractat fent aquesta feina?
0: Hi ha de tot. Crec que no està molt bé pagat, però bueno, guanyem de què menjar.
1: Sí. Una és la feina que fas perquè t'agrada, no? I és un privilegi poder treballar amb el que t'agrada, i l'altre és el que has de fer per subsistir el dia a dia, no?
0: Pues això és, jo treballo en la cuina per subsistir, però fins a que m'agrada la cuina, és també una art també, però m'agrada més l'actuació.
1: Clar, el que passa que, o sigui, ara fas de cuiner o fas encara de pinxe, d'ajudant?
0: De pinxe.
1: Sí. Que clar, que si fessis de cuiner encara és molt més creatiu, no? Però
0: sí.
1: Si no, has de fer el que et diuen que facis, només.
0: Sí, perquè jo estic pensant que és un treball de passo.
1: Sí.
0: Que no estaré tota la vida treballant això. Això penso i espero.
1: Ja. Bueno, l'Ali, a més, fa unes espardenyes precioses que jo vaig tenir ocasió d'admirar al Correllengua d'aquest any, i bueno, que si les voleu veure les podeu consultar en una pàgina web que té, que és www.salayayi.com. I són fetes amb la sola d'espart i amb teles africanes.
0: Sí.
1: Com se't va acudir això de fer les espardenyes?
0: Bé, el 2017, quan va tornar per primera vegada a Camerún, va sentir la necessitat de muntar alguna cosa allà per poder ajudar la meva família i el meu entorn.
1: Sí.
0: Econòmicament, per poder tenir ingressos, perquè procuren tenir ingressos, i em va sorgir aquesta idea de africanitzar les espardenyes.
1: Doncs,
0: això pot ser una bona idea, molt bo, perquè en Àfrica ja no porten molt les espardenyes.
1: Sí.
0: que venen de Xina.
1: Fixa't.
0: Sí. Però jo queria dar-lo un toque més africà, i vaig comprar alguna maquinària i vaig mandar-lo a Camerún. i bueno, al final de 2019 fui a Camerún a muntar-la al taller, a recortar unes quantes joves i ensenyar-li un poquet més o menys aquesta feina. I però hem tingut una mica de mala sort que tot això ha coincidit com amb la crisi de corona, de este coronavirus, i hem tingut que de moment parar una mica.
1: Bueno, doncs seguim posant el Musa Bandula i gaudim d'aquesta música. Sanga sirilla polo de boño isojado.

0: kai addaga na hadisu di ko sudde teyasi bi do hu o hefti dun ha mi hokka dun boro ko usmanu hu minazdini ma kai hayatu ibal baba sudu amay gida ande ba osobado.
1: A part de la llengua fulde, la que canta el Musa Mandula, es parlen moltes llengües al Camerún?
2: Moltes, moltes. Més de 200 i més.
1: Uh-huh. I amb què va d'acord? Representen llengües d'ètnies diferents?
2: D'ètnies diferents, sí.
1: I tantes ètnies hi ha?
2: Sí, tantes.
1: Però hi ha bona convivència entre elles.
2: Sí, més o menys, sí.
1: Són ètnies que també pertanyen a altres països, no?
2: Sí, sí.
1: Perquè vaig veure que el Fulde també es parlava a Nigèria.
2: Nigèria, Camerú, Txad, molts països d'Àfrica de l'Oest, Senegal, uh-huh. Mali, Burkina Faso, Guinea Conakry, Gàmbia i moltes més.
1: Sí. I són llengües que s'ensenyen acadèmicament o només les parla la gent?
2: Sí, hi ha acadèmiques que ensenyen aquestes llengües, però molt poques, no mucho.
1: No. I tu creus que estan en perill d'extinció o no? O la gent les preservarà?
2: Fulano. No. Som moltíssims. No.
1: Aquí a Barcelona tens ocasió de parlar-lo?
2: No gaire. Quan m'encontro amb algú d'Àfrica d'Oeste,
1: sí,
2: un de Senegal o Guinea, parlem una mica, no, o es comprenem, parlem una mica. Sí.
1: Sí. I et relaciones amb altres camerunesos aquí o amb altres africans?
2: No molt, però sí, conec algun. Quantes?
1: Uh-huh. I quan vas decidir tu aprendre a parlar català?
2: Bueno, des del principi que arribar aquí, pues, això fa part del procés d'integració d'una persona en un lloc nou, no?
1: Sí, però com que aquí en castellà també et pots defensar, tu vas aprendre simultàniament el català i el castellà?
2: Sí, les dues coses, sí. Mm-hmm. Sí, al mateix temps.
1: Sí, i ho vas aprendre fent cursos o això?
2: Sí, he fet cursos, però molt poc. He aprengut més per la calle parlant amb gent que en les aules.
1: I tens ocasió de parlar el català amb gent?
2: Molt poques vegades, perquè moltes vegades si parles a gent en català, si veus que eres estranger, t'estan parlant en castellà, és un reflex.
1: Sí, un acte reflex.
2: Que bueno,
1: sí, que no ho hauríem de fer els catalans. És que donar per suposat que una persona, perquè és negra o té trets orientals, no parla català, doncs és una equivocació, no?
2: Sí, les llengües s'aprenen parlant.
1: Clar.
2: Per molt que has estudiat, si no
1: practiques
2: no parlaràs mai.
1: Uh-huh. I tu t'has sentit discriminat alguna vegada o has patit,
2: sí,
1: atacs racistes o
2: sí,
1: això pel fet,
2: sí,
1: de ser negre?
2: Moltes vegades.
1: Sí, quin tipus?
2: Bueno, fa anys, una vegada en el metro, una persona que he sentit que no estava còmod sentada al meu costat i ha canviat de silla. En la cuina he sentit algun que altre insultos, com es diu?
1: De companys mateixos, treballadors?
2: Sí, poques vegades, però passa.
1: Mm-hmm. I què fas tu quan et trobes en aquestes situacions?
2: No, passo.
1: Sí, no?
2: Jo no perdo molt temps.
1: No. Amb... Però t'afecta?
2: Sí, però després d'un temps ja saps que no val la pena perdre el seu temps amb la gent que no saben respectar altres persones. El que no sap respectar una persona és perquè no se respecta a si mateixa.
1: Sí, sí, sí.
2: Per tant, jo tinc l'estima d'ella.
1: Sí, sí. Vull dir que és veritat que el més important és sentir-te valorat i estimat i reconegut i apreciat, sí, no?, per les persones que tu també valores.
2: Sí,
1: no?
2: Són cases aïllades, per tant, tampoc podem dramatitzar la cosa perquè les bones persones i males persones hi ha en tot arreu del món.
1: Mm-hmm.
2: Per tant, no hi ha, tampoc cal fer-se víctima tot arreu.
1: Mm-hmm. I l'atletisme ara el pots seguir practicant?
2: Bueno, jo sigo fent esport en el gimnàs, però no
1: pròpiament atletisme.
2: No.
1: És que, més, si treballes a la cuina, fas d'actor, fas les espardenyes,
2: són moltes coses,
1: sí, per això que ja no deus tenir gaire temps.
2: Jo,
1: no?
2: En mi vida estic fent moltes coses. M'agrada la creació, amb la meva firma,
1: sí,
2: les espardenyes, ara estic formant per a fer un curs de calçat.
1: Uh-huh.
2: I després penso vull fer un curs per la creació de la moda.
1: Sí.
2: Perquè vull fer ropes i tot això.
1: Clar,
2: estic molt ocupat.
1: Que bé, no, que tinguis tantes idees i que et sentis,
2: sí,
1: tan creatiu, no?
2: Pues això és l'essència de la vida, perquè si no, què fa?
1: I el negoci aquest de les espardenyes, el Camerún segueix o no?
2: Segueix. Ara, al final d'anys, aniré a Camerún per a veure com podré reactivar això i tot això.
1: I deus portar la roba d'allà, no? Les teles, les portes
2: teles
1: del Camerún.
2: Les teles, la porta del Camerún, i les munto aquí, sobre la suela, sí.
1: És tot un art, no?
2: Fem el que podem.
1: Sí. I quins projectes de futur tens?
2: Els projectes de futur són això. M'agradaria tenir jo tinc un guió escrita amb un amic meu, Eduard Benito, un company de teatre. Hem escrit un guió,
1: sí,
2: i estem buscant producció per a poder financiar-lo i poder filmar aquest guió. Després, amb el meu firma de espardenyes, m'agradaria tenir una tienda aquí en Barcelona,
1: clar,
2: una tienda al meu país, i m'agradaria, si al futur, m'agradaria invertir molt en Àfrica.
1: Sembla mentida amb els pocs mitjans que vas venir, no? I que, bueno, i que puguis inclús ajudar el teu país.
2: La idea és algun dia tornar a ajudar al desenvolupament del meu país. No marxem per a sempre. Si hem de marxar per a tornar.
1: Clar que sí. Doncs tant de bo els teus projectes i els teus somnis es compleixin, que t'ho mereixes per lo creatiu que ets, per l'empenta que has tingut, i tant de bo.
2: Gràcies.
1: Puguis seguir tirant endavant com has fet fins ara, que no sé d'on has tret el coratge, però que en tens molt. Et felicito.
2: Sí, soñar és gratis, però realitzar-les costa treball.
1: Ja. Doncs tant de bo te'n surtis amb tot, que t'ho mereixes.
2: Moltes gràcies.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i el podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gratis!
5: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
7: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Aquest és el programa número 2013 de la història del Club del Country, programa especial número 38 que dediquem als 40 anys del Club del Country i tots els números 1 des de que el nostre programa va començar un llunyà 1987. Soc Rafael Corbí i avui hem començat amb aquesta cançó que va romandre dues setmanes al número 1 entre el 24 i el 31 de juliol del 2010, l'any amb el qual estem localitzats ara mateix. Rain is a good thing, Luke Bryan, segon senzill de l'àlbum Doing My Thing, que és la primera vegada que l'escoltem perquè aquest va ser el seu primer número. Luke Bryan amb el Dallas Davidson va ser qui va compondre aquesta cançó. Una setmana al número 1, la següent cançó. Cançó escrita per Carrie Underwood, Cara Dioguardi, Marty Frederiksen i Luke Laird. És un tema que va ser el tercer senzill del seu tercer àlbum d'estudi, Play On. D'aquí, doncs, Undo It és de la Carrie Underwood.

Sí, hem escoltat la Carrie Underwood i ara escoltarem una versió que va realitzar en Gerard Newman d'aquesta cançó, Lover, Lover, li va posar aquest nom, tot i que la cançó original era el You Don't Treat Me No Good, una cançó d'un grup de soul anomenat Sonia Dada, realitzada el 1992. Aquesta cançó va arribar al número de les llistes de country, va ser el seu primer tema realitzat per el Sig Gable, el segell, que era un segell germà d'Arista Nashville, el seu quart senzill en total, i es va incloure amb l'àlbum Junk Jarrett and the Hank Jury. L'escoltem.

Així hem escoltat aquesta cançó de Zac Brown i la seva banda, és el tema anomenat Free, una cançó que era de 2 anys abans, va ser editada amb l'àlbum de Foundation del 2008, realitzat el 2010 com a 5è i darrer senzill de l'àlbum. Una cançó que va ser nominada com a millor interpretació de música country per un duo o un grup amb veu vocal i també com a millor cançó country amb els premis Grammy de la seva 53a edició, escrita per el mateix Zac Brown. Una setmana al número 1, dues setmanes més una, dues setmanes de setembre i una d'agost per al tema All About Tonight, cançó escrita per el magnífic Brett Atkins, en Dallas Davidson de nou i Ben Hatesleep, també coneguda com The Peach Pickers, enregistrada per Blake Shelton, primer senzill del seu àlbum All About Tonight, el segon EP i setè àlbum d'estudi.

cançó rockera on les hi hagi tres setmanes, el número 1 amb aquest All About Tonight de Blake Shelton. El mes de setembre hi trobàvem també una setmana el número 1, una cançó escrita per Troy Jones, enregistrada per Billy Carrington. Va ser el senzill d'avançament del seu àlbum del 2010 anomenat Enjoy Yourself. Va esdevenir-se el seu cinquè número 1 a les llistes de Billboard. Pretty Good at Drinking Beer.

Fabulosa cançó de Billy Carrington amb aquest Pretty Good at Drinking Beer. Our Kind of Love va ser una cançó que va romandre dues setmanes entre el cavall de setembre i octubre d'aquell 2010 al número 1. Our Kind of Love era una cançó enregistrada per Lady Antebellum. El trio va realitzar aquesta cançó i la va escriure tots tres al costat de Vas V, realitzada com a tercer senzill del seu àlbum anomenat Need You Know. Va ser el senzill que es va publicar i darrer també com a part del countdown del Need You per part de iTunes. Té veu solista per Scott i Kelly, dos dels membres de la banda.

aquell final de 2010 no va haver-hi cap cançó que va destacar per sobre les demés una o dues setmanes al número 1, com per exemple aquesta cançó que ens va portar en Kenny Chesney, The Boys of Fall, una cançó que era el primer senzill del seu àlbum Hemingway's Whiskey. La va agafar aquesta cançó d'una composició d'en Cassie Beathard i en Dave Turnbull. Kenny Chesney ens porta aquesta cançó que parla de futbol americà a l'escola secundària.

la va escriure de nou en Dallas Davidson, en Ben Hensley i Red Atkins, enregistrada per Josh Turner com a segon senzill del seu àlbum Haywire.

I una altra cançó que va arribar al número 1 és del meu parent, això en format de broma, Easton Corbin, Roll With It. Una setmana també al número 1 per aquesta peça, escrita per David Lee, Tony Lane i Johnny Parr, que portava el nom de Roll With It, una cançó que pertanyia al seu àlbum de debut, del qual va ser el seu segon senzill. Va esdevenir el segon número consecutiu a les llistes americanes per Easton Corbin.

Dues setmanes al número 1, ens anem acostant cap a final del 2010 amb aquests records musicals del Club del Country, Comeback Song de Use Record, una cançó composta per ell mateix, conjuntament amb els compositors de Nashville, Cassie Belford i Chris Stapleton. Va ser realitzada el 2010 com a senzill d'avançament del seu segon àlbum de música country, Charleston SC 1966. Substituïda per un duet, o hauríem de dir una banda i un solista, Zac Brown Band, al costat d'Alan Jackson, ens va portar aquesta cançó. La va escriure Zac Brown al costat de Wyatt Durrett, sisè senzill de la banda, primer del seu àlbum You Get What You Give. Va guanyar el Premi Grammy a la millor col·laboració de country a la 53a edició, el segon Grammy per la banda i també per Alan Jackson. As She's Walking Away.

Magnífica aquesta interpretació de Zac Brown i la seva banda al costat d'Alan Jackson, aquest She's Walking Away. Anem cap a les tres darreres cançons del 2010. Anything Like Me, cançó de Brad Paisley, originalment inclosa amb el seu àlbum del 2009, American Saturday Night, va ser triada com a senzill de presentació de la seva compilació anomenada Hits Alive. Brad Paisley va escriure la cançó amb Chris Dubois i Dave Turnbull. Anything Like

Aquesta cançó obria el mes de desembre d'aquell 2010, Anything Can Like Me, de Brad Paisley. De Van Perry, aquest trio originalment de Mississippi, amb la Kimberly Perry al capdavant, que va escriure aquesta cançó, que va formar part del seu àlbum de debut i va ser, òbviament, el seu primer número 1 a les llistes de música country. Vam descobrir una banda magnífica, If I Die Young.

Una cançó que literalment va salvar la vida a gent, així ho explicava la mateixa banda temps després. The Van Perry, If I Die Young. Que acabem, tanquem la paradeta i ho fem amb la cançó Why Wait, en dues darreres setmanes del 2010 al número 1 de les llistes de Billboard. Neil Rusher, Tom Shapiro i Jimmy Ray van compondre aquesta cançó que van registrar el trio Rascal Flatts, primer senzill del seu àlbum Nothing Like This, el primer senzill que van publicar per al segell Big Machine Records. Serà fins la setmana que ve. A reveure.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: és arribar.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
5: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
6: Al carrer,
5: al comerç,
7: al lleure,
5: a les oficines,
6: als patis de les escoles,
7: als bars,
5: als hospitals.
7: Si vols que el català se senti,
5: parla'l.
8: Tria'l.
7: Reclama'l.
8: Activa per la llengua.
5: És urgent. Fes-ho ara.
8: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
7: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 7 del vespre.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: On vas amb tants papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem, pautes i consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres a la Carla Jover. Ella és logopeda, musicoterapeuta, és veïna del barri de la Montesa i parlarem amb ella de diverses coses. Del llibre que ha escrit darrerament i també de les activitats que ella realitza aquí a l'Avent Centre Cultural. Novament, Carla, bon dia. Estàs sempre amb nosaltres, sempre que et demanem que vinguis. Gràcies.
3: A vosaltres per convidar-me, encantada.
2: Fa molt de temps que tenim pendent de parlar amb tu d'aquest llibre que és La meva veu. És un llibre en el que parleu de com s'ha de fer servir les cordes vocals. És un llibre adreçat també a grans i petits. Explica'ns una mica com sorgeix tot el tema d'escriure aquest llibre, perquè em sembla que ja fa temps que el tenies al cap.
3: Sí, aquest llibre, La meva veu, anatomia i fisiologia per petits i grans, està, bueno, primer de tot he dit que està en conjunt amb la Nina, i neix, jo crec que neix al final de la voluntat de posar per escrit tota una feina que ja portàvem fent molts anys amb la Nina, de fet, al centre de Nina Acadèmia. I sorgeix arrel de fer unes activitats, no? un curs que es deia EBI, Escola de Veu Infantil, on, en aquest cas, eren nenes totes, nenes de 8, 10, 12 anys, venien a aprendre sobre la veu, però no només sobre la veu, sinó també sobre altres matèries. I els explicàvem, tot i aquests 8, 10, 12 anys, els explicàvem l'anatomia, perquè pensem que és important saber com es fan les coses per poder entendre com funcionen i, per tant, després poder-les posar en pràctica de forma més conscient, no? I n'és d'això, d'aquesta necessitat de posar paraules, d'explicar a la gent què és la veu, com es fa la veu, quines coses hi ha implicades en el nostre cos en relació a la veu, no? La respiració, els ressonadors, l'articulació, la postura.
2: Des del diafragma, exacte, la postura.
3: No? I com tot això influeix en el funcionament de la veu. I també parlem d'higiene vocal, també parlem de salut vocal, i llavors, al final del llibre també donem eines, perquè és un llibre també pensat per professors de cant, per professors de música de les escoles, per professors en general, perquè tots haurien de parlar-ne, perquè tots fan servir la veu i tots demanen als nens també que cantin o que presentin treballs, no? Doncs el que fem al final del llibre també és donar eines a totes aquelles persones que ho necessitin, de com ensenyar això que expliquem al llibre, no? Hi ha tota una part que és per petits i grans, perquè tot i que està enfocat a aquests nens de, això, 8-10 anys, perquè el puguin llegir sols, també més petits, perquè el puguin llegir acompanyats. Al final també és un llibre que pot llegir els adults, no? És un llibre rigorós que parla d'anatomia, com s'ha de parlar d'anatomia, que és amb els noms que té l'anatomia, sense por. I hi ha tota aquesta banda, no? Que és per tothom a qui li agradi la veu, per tothom a qui treballa amb la veu, i llavors al final aquest espai dedicat als professors. I això amb la idea de que tothom aprengui de la veu, que la veu és una cosa que la tenim una miqueta oblidada sempre. Pobreta, la fem servir cada dia i la tenim allà oblidadíssima.
2: I els mals hàbits que a vegades ens fan malbé les cordes vocals.
3: Totalment.
2: Vull dir, la gent que és molt fumadora o fins i tot molt bevedora se'ls nota amb el seu timbre de veu.
3: Sí. Sí, perquè tot influeix. Les emocions també influeixen al final, i els hàbits que tenim, si xerro molt, si xerro cridant, si xerro quan estic malalt, si respiro per la boca habitualment, si ronquem fins i tot, pot acabar influint, tot, la postura, si estic tot el dia encorbat, si quan faig classes, en el cas de que sigui professor, o quan estic al telèfon, si treballo amb el telèfon, quina és la meva postura, com tinc el cos de disponible, com tinc el tracte vocal de disponible, i evidentment això que comentes, els factors ambientals i d'aquestes coses, no? que ens poden acabar influint, que no són directament al nostre cos, el beure, el fumar en excés, els ambients secs, fins i tot un fruit sec ens pot acabar no fent mal a les cordes vocals, però sí influint. Si després he de fer una xerrada i potser fruits secs, acabaré tossint, i aquesta tos al final acaba fent irritar la meva gola, no? El reflux també està implicat. Les begudes massa fredes, les massa calentes. I no sempre és perquè vagi directament a les cordes vocals, als plecs vocals, que és com es diuen realment, sinó perquè tot això també influeix a, doncs això, a la postura, a la mucosa del meu tracte vocal, a la hidratació, no?, del meu cos, i acaba afectant, sí. És que hi ha moltes coses que poden tocar tecles de la nostra veu i fer que no estiguem còmodes amb ella o en el pitjor dels casos, crear patologia.
2: I aquesta anatomia i fisiologia s'ha d'aprendre.
3: Sí.
2: I suposo que és un dels objectius que teniu aquí amb aquest taller de l'Avens, que és a Viva Veu.
3: Sí, també, sí. A Viva Veu neix de bastant abans, perquè a Viva Veu neix del meu treball de final de grau de la carrera de logopèdia com a gimnàs vocal, es diu així. Després, quan faig el màster en musicoteràpia i fico altres eines que m'ajuden a acabar d'una forma el gimnàs vocal, apareix a Viva Veu. I a Viva Veu, si neix de la mateixa, jo crec que neix de la mateixa dèria, perquè la gent entengui com es fa la veu, què és això que tenim aquí dins, que el fem servir cada dia i que no sabem com funciona en la majoria dels casos. I llavors a Viva Veu també busca donar eines a gent gran adulta, a partir de 60 anys, en aquest cas, perquè aquest programa està dedicat a aquesta gent, a Viva Veu, donar eines perquè aquesta veu, que irremeiablement envellirà, com ho fa la vista, com ho fa l'audició, com ho fa el nostre cos, la veu també envelleix i no passa res, no és patològic, és normal, però sí que podem exercitar-la, entendre què podem fer o quines eines ens van bé per optimitzar la veu que ens quedi o per allargar aquesta veu sana més enllà, no, d'aquesta presbifonia, d'aquest envelliment natural i progressiu de la veu.
2: De fet, també hi ha tallers que ensenyen a les persones que han de parlar en públic que la seva veu no sigui monòtona i que la gent que va a les seves conferències no s'adormin. Perquè, clar, si tens una veu plana i no hi ha ritme o no hi ha música en la teva veu, doncs també és molt important.
3: Sí, mira, això que comentes és molt important pel missatge que vol donar la persona, és a dir, aquesta monotonia a la parla és important perquè el missatge arribi, evitar aquesta monotonia, no? Aconseguirem que el missatge tingui un sentit. Si no li donem aquesta melodia o aquest ritme, és molt difícil que la gent ens presti atenció. És igual com d'important i com d'interessant pugui ser el que estàs dient, que si no ho expresses d'una forma adequada, és molt difícil que t'escolti. Però a més, això que parles de la monotonia, no?, d'aquestes habilitats comunicatives, que és això que comentem de com millorar, no?, també poden acabar fent que ens cansem més, que aquesta veu perdi agilitat, perdi elasticitat. Per això també ho treballem, això, a logopèdia, aquesta deixar la monotonia de banda. Al final, la monotonia és quedar-te en un sol to, parlar tota l'estona igual. Això pot fer, a part de que avorreixi molt a la gent, que la laringe i les cordes vocals estan tota l'estona igual. Per tant, també ho treballem per millorar.
2: I crea una tensió, si tens aquest ritme tan pla, no?
3: Crea tensió, crea cansament, sobretot. La gent parla molt d'aquest cansament i aquest esforç, aquest sobreesforç a l'hora de parlar, que és del que jo sempre demano als meus pacients i als meus alumnes, de fugim. No ha de ser un esforç parlar, no ha de ser, no pot ser un esforç parlar.
2: Quan parlem de logopèdia, amb el meu pensament, el que ve és persones que tenen algun problema a la parla i que han d'anar al metge, que és un logopeda.
3: Sí.
2: Però pel que ens estàs explicant, la logopèdia va molt més enllà.
3: Sí.
2: Molt més enllà.
3: Molt més enllà. Just ahir també vaig tenir casualment una pacient que venia amb una nena que tenia un problema amb la llengua, no? I la mare em deia, amb tota la seva voluntat, bona voluntat i bona intenció, però em deia, no sé molt bé per què venim, perquè jo pensava que el logopeda era per la R, no? I li vaig dir, res més lluny, el logopeda és la R i és moltes més coses, entre elles la veu, la deglució, la comunicació, la parla, per descomptat la R, la S, tot el que necessitem, però la veu també, la veu és... forma part de l'ofici del logopeda i és el logopeda l'encarregat de treballar aquesta veu. I això també és important que la gent ho sàpiga. Quan tenim un problema de la veu, aquest problema s'ha de mirar de solventar. Com ho fem? Hem d'anar al metge, hem d'anar a un otorrino o un foniatre i aquests són els que ens arribaran al logopeda. I el logopeda és l'encarregat de millorar aquesta funció vocal perquè no et cansis, perquè no et faci mal, per reduir aquesta patologia, que poden ser, per exemple, els nòduls, per prevenir aquesta patologia o per fer un treball abans d'una intervenció quirúrgica a la veu, que també és important, no? L'opera és el que s'encarga de rehabilitar aquesta veu. No és només la R, són moltes més coses. És una professió molt maca, molt desconeguda encara al nostre país, però molt, molt, molt important.
2: Quan jo vaig començar a fer ràdio fa molts anys, perquè ja tinc una edat, doncs en un moment determinat ens van posar a una professora de cant que la seva professió no era logopeda, però sí que ens va explicar que era la fonètica i cada vegada que pronunciàvem una lletra ens explicava a quin punt del paladar o com estava col·locada la llengua, no?
3: Sí.
2: I clar, a mi em va ajudar molt que m'expliquessin què és una L líquida, que és una S sorda o una sonora, i les M's o les S's on van col·locades amb aquest triangle que ens van explicar. I clar, jo crec que això a les escoles no s'explica i és fonamental que sapiguem la nostra... aquestes... quan jo dic A o dic ma...
3: Què està passant?
2: Què està passant i com la meva boca s'articula, si es tanca amb una U, si s'obre amb una A, i això realment és molt important per treballar-nos a nosaltres.
3: Per treballar-nos a nosaltres i per saber com canvia aquest tracte vocal. Jo conec professores que sí que ho expliquen, en tinc ara mateix un al cap, que sí que no només explica la fonètica, sinó que explica el tracte vocal. Passa que és una professora també que canta. No? I aquí es nota. A mi m'han explicat la fonètica, quan jo estava a la ESO, però me la van explicar lo just i necessari per transcriure alguna cosa perquè ho posava al currículum, no? I està bé que ho expliquem, però estaria millor que poséssim èmfasi en això que estem explicant, no? En quina implicació té això a l'hora de comunicar i quina implicació té també a la veu. L'altre dia parlava amb pacients, no?, que em deia, no?, és que he notat una diferència molt gran quan faig aquest so amb una U i quan faig el mateix so amb una I. Clar, perquè el tracte vocal varia. I aquí també, en el llibre, també en parlem d'això, que és quins fonemes són facilitadors per escalfar la veu, quins fonemes són facilitadors per treballar la veu projectada, quins fonemes són facilitadors per treballar l'articulació, no? I és important. I no hi fem un prou treball a les escoles, tampoc fem un bon treball a les escoles explicant als nens com treballa la seva veu. Hi ha molts nens disfònics, també, i sobretot el que hi ha són molts professors, moltes professores venen a consulta amb molts problemes de veu. I el que m'agradaria més de tot és conscienciar la població, conscienciar els mandamàs, també, que són qui s'han de fer càrrec també d'això, que un problema de veu és un problema de salut. Un problema de veu és un problema de salut. Si la veu canvia, si la veu es modifica, si de sobte he perdut el que era la meva veu, si la meva veu de sobte sona rugosa, sona amb aire, em fa mal, és un problema de salut. I els logopedes i altres professionals, però sobretot els logopedes, ens encarregarem d'ajudar que això es redueixi fins al punt, en molts casos, d'erradicar-ho, de poder aconseguir que aquella persona torni a parlar, que torni a fer classes aquella professora com les feia fa uns anys tan còmodament.
2: És així, tu truques amb una persona i només despenja el telèfon i li dius, que no et trobes bé? No, no et trobo bé, fa dies que estic cansada. Dic, tu noto la veu.
3: Exacte.
2: Per tant, és un problema de salut, la
3: veu.
2: És
3: un problema de salut i la veu s'afecta de moltes coses, Això que acabes de dir és molt interessant, perquè és que et trobes bé i a vegades i mira el que has dit és estic cansada. I a vegades on estic cansada és on estic trista, amagat també, eh? I és la tristor, l'angoixa, quan estem feliços, tot això es nota a la veu. I la patologia també. Si hi ha un nòdul, si hi ha un pòlip, si hi ha un granuloma, si hi ha una paràlisi, tot això es nota a la veu. I hi ha gent que no hi presta prou atenció. I no es tracta ara tampoc d'espantar la gent, eh? Però sí de prendre consciència. De prendre consciència. De descansar la veu, de treballar la veu. Estem moltes hores parlant. Hi ha gent, els locutors de ràdio, les professores, els teleoperadors, els venedors, els comercials... Estem moltes hores parlant. I moltes hores a vegades parlant per telèfon, per exemple. Moltes hores parlant, això s'ha d'entrenar. És un ofici molt dur, per la veu. Estem demanant a un múscul molt petitet que faci molt de treball.
2: I a més, totes aquestes professions que has dit, a vegades són persones que es poden trobar molt malament, però la seva veu ho ha de disfressar i han de fer un doble o triple esforç perquè la veu no denoti l'estat anímic o la salut que en aquell moment està la persona. Per tant, psicològicament, això també reverteix amb la persona.
3: Reverteix amb la persona i reverteix amb la seva salut. No m'he trobat una ni dues, sinó moltes més, no? En aquest cas parlaré de les teleoperadores. Jo crec que no som conscients, la societat, jo no ho vaig ser fins que les vaig tenir com a pacients, del que es demana aquest camp professional i del que diuen elles, no? Això que acabes de dir tu, no? Ho has de disfressar. Hi ha una cosa que els diuen el somriure telefònic, en el seu cas, que és per molt cansada que estiguis, encara que portis 8 hores, estem dient, 8 hores parlant per telèfon amb la mateixa cantinela, no? Allò que dèiem de la monotonia, igual de dur és la monotonia com la mateixa cantinela constant. Hola, bon dia, hola, bon dia, hola, bon dia. 8 hores cansades, amb dolor, amb males posicions, amb la veu molt cansada, molt, molt afectada, i ho han de disfressar. És que són feines molt dures, eh? I a vegades parlem que esto es una encrucijada mía de riscos laborals, de la importància de posar l'ordinador adequadament per la vista, la cadira, el telèfon... Vale, molt bé. Perfecte. Superbé, perquè això és important, però... I la veu? Qui ensenya aquesta teleoperadora a estar 8 hores, que no hauria d'estar, i això hauria d'estar prohibit, 8 hores al telèfon? O qui ensenya aquests professors i professores del futur que fan 10.000 assignatures a la carrera i no n'hi ha cap que sigui una assignatura sencera de com ho heu de fer per donar classes tot el dia sense acabar, cansats, esgotats, que venen a consulta pobres que s'arrosseguen perquè estan 3-4 hores seguides fent classes a aules a 30 alumnes amb unes condicions molt difícils i ningú les ajuda, ningú els ensenya.
2: Que no solament tota la musculació del coll queda garrativada, sinó que també tota la musculació maxilar.
3: Oh, exacte, la mandíbula. Mira, el llibre ho diem. Hi ha un gran conjunt de músculs que estan implicats per fer veu. Hi ha els músculs intrínsecs de la laringe, els propis de la laringe, però llavors hi ha tot un conjunt de músculs al voltant de la laringe, al coll, a la llengua, a la mandíbula, que es relacionen directament amb els moviments de la laringe i llavors tota la resta del cos, evidentment, no? Per tant, és tot una cadena. I s'ha de treballar. I no pot ser que acabem així, desgotats del dia a dia de parlar.
2: La meva veu, anatomia i fisiologia de la veu per a petits i grans, de l'editorial Moll, és del que avui estem parlant amb la Carla Jover. Carla, no sé si ens quedaria per parlar o comentar alguna cosa més en referència a aquest llibre.
3: Sí, mira, m'he deixat de dir que quan vam pensar aquest llibre amb la Nina, la Nina ha fet molts dels textos, jo he fet textos i sobre els dibuixos són meus, sobretot.
2: També?
3: Sí,
2: també?
3: Sí. Soc la il·lustradora del llibre. I això era important també, no? Com fem perquè la gent vegi la veu, no? I aquí vaig, no? Nosaltres hem fet un llibre, el llibre és paper, és un llibre maquíssim, per cert, ens ha quedat molt xulo i el vam imprimir aquí a prop, juraria que era Molins de Rei, a Cebagraf, una cooperativa que tenim que treballen molt bé, per cert. Ens el vam acatalar a Susana. I el llibre, no?, són pàgines, vam posar molts dibuixos, són dibuixos que acompanyen les explicacions amb la idea d'ajudar el lector. Però clar, de sota vam dir, ostres, tu, és que també volem posar, ens agradaria posar un vídeo, ens agradaria posar un àudio, ens agradaria posar un exercici X. Llavors el que vam fer va ser que hem creat una pàgina web, també, que es diu lameaveu.com, està en construcció, si entreu ara mateix hi haurà pàgines que sí que ja podeu descarregar, làmines per dibuixar, làmines per entendre, hi ha algun vídeo ja penjat, hi ha una part que està en construcció perquè tot això porta molta feina, però és interessant que la gent ho sàpiga, que tot aquest llibre va acompanyat de material i d'acompanyament també nostre, ens troben allà, ja a baix de tot de la pàgina web hi ha un Salut de l'Evi on ens poden enviar un missatge de veu també, si així ho necessiten, i amb la voluntat d'ajudar a tothom a gaudir de la seva veu. Ens trobaran en aquesta web i ens trobaran en Instagram també. Així que és això, és llibre més pàgina web.
2: Doncs fantàstic. Doncs donar-te novament les gràcies, Carla, per haver-nos acompanyat, com sempre, que et necessitem o que et requerim.
3: A vosaltres per deixar-me aquest espai. Em fa molta il·lusió. Ostres, poder venir a la ràdio i parlar del llibre, almenys, ja fa molta il·lusió. Em fa molta, molta il·lusió. Així que moltes gràcies per fer-me l'espai. Moltes gràcies.
2: A tu. Endavant amb els teus projectes d'aquí de l'Avent Centre Cultural, tant a Viva Veu, Fem Cant, i endavant amb aquest llibre que avui ens has parlat. Moltes gràcies,
3: moltes
2: bon dia.
3: Gràcies, moltes gràcies, Isabel.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Ens retrobem amb aquesta sèrie d'entrevistes que estem fent espluguins i espluguines, són escriptors i escriptores, veïns nostres, d'Esplugues, que han escrit un llibre o més d'un llibre. Avui tenim amb nosaltres l'Albert Feliu. Hola, bon dia, Albert.
4: Hola, què tal?
2: Albert, tu neixes l'any 1953 al Bellcaire d'Urgell, a prop de Balaguer?
4: Sí, correcte.
2: I vens aquí a Esplugues aproximadament l'any...
4: El 78.
2: Més o menys.
4: Sí.
2: Vius al barri de la Plana?
4: Sí, correcte.
2: Molt bé. Ja ens coneixem, eh? Vull dir, hi haurà persones que coneixen l'Albert Feliu, doncs d'això, del barri, de comprar, sí, de saludar-lo i de participar en algunes de les activitats que fem aquí a la població.
4: Exacte, sí.
2: Albert, jo sé que tens una afició molt concreta, que t'agrada molt, que són les abelles.
4: Sí, efectivament.
2: I què et porta aquesta afició?
4: Bueno, estic en contacte amb la natura i em quedo com en un altre món.
2: Sí, hi ha gent que li agrada les plantes, la horticultura, sí. Tu les abelles.
4: Sí, he trobat que és un tema bastant interessant. Sí.
2: I no et piquen?
4: Bueno, em protegeixo.
2: Fas cultiu de mel?
4: Sí. El que passa és que ho faig una mica molt... molt amateur, diguéssim. Ho faig per distraure'm, no és per fer negoci, vamos.
2: Ja. Bueno, i una altra de les teves aficions és l'escriptura, des de fa molts anys.
4: Sí, ja fa molts anys, sí.
2: Quan comences a escriure?
4: Bueno, de fet, des que me'n recordo que anava al batxillerat ja escrivia. Feia poesia, concretament.
2: Bàsicament poesia.
4: Sí.
2: Diuen que la poesia és difícil, sobretot de llegir.
4: Sí, és més fàcil fer-la que llegir-la. Llegir-la s'ha d'estudiar molt per llegir-la.
2: Molt. De fet, ara que s'ha mort en Joan Margarit a Sant Just, uh-huh, doncs una amiga em va demanar de que es volia fer un petit homenatge, que finalment no se li ha fet, amb aquest grup, i havíem de llegir només dos poemes del Joan Margarit. Tu no saps l'estona... de pràctica i lectura per poder llegir un poema que suposadament era molt senzill.
4: Sí. És complex llegir poesia, s'ha de ser un rapsoda, o sigui, hi ha gent que tenen aquest do. I, però bueno, jo no llegeixo poesia. El que faig, l'escric. L'escric i faig alguna trobada poètica amb amics i tal, i intentem fer alguna cosa que soni, però bueno, com a afició.
2: A part de poesia, la teva afició d'escriptor, has fet algun tipus de relats? O...
4: Sí, he fet algun... O sigui, em dedico a fer contes, després en temes d'història de la meva terra, de quan era petit, del poble... Anècdotes que van passat al llarg dels anys i que els he convertit en una espècie de conte, i bueno, i m'han donat algun premi sobre aquest tema.
2: T'has presentat amb algun certamen, sí, literari?
4: Sí, sí, sí.
2: Molt bé, doncs és satisfactori.
4: Sí, la primera, la sorpresa. Ostres. I després, bueno, sí, fa gràcia, la veritat.
2: Quines temàtiques toques o és totalment lliure o no tens cap cosa en concret? Que t'agrada la natura i les abelles?
4: Sí, jo el que m'agrada molt és la història. O sigui, les coses que han passat, perquè ja em faig una pregunta sempre. Hi ha alguna cosa més falsa que la història? Perquè la història realment, qui l'escriu, la història? La història l'escriuen els vencedors. I clar, posen el que ells els interessa. Per tant, és un dels temes que m'ha donat peu a investigar, a trobar escrits antics i coses que em fan veure una altra visió de la història que ens han explicat.
2: Què et porta a escriure un llibre que deu tenir unes 600 pàgines?
4: Bé, això va passar que em vaig trobar amb una anècdota que va del segle VII, una que em va caure molt bé, i a partir d'allí vaig començar a investigar, i bueno, ha sigut una cosa que m'ha portat 3 anys d'anar trobant escrits, anar trobant coses, en fi, contes, fàbules, llegendes, i al final pues, he arribat a una conclusió que ha estat aquesta novel·la. O sigui, aquí explico una història referent als brevers.
2: Sí, que el llibre es diu Matasgà, la terra dels Imasigen.
4: Imasigen, sí. Els Imasigen són els amazics, que són els brevers, que nosaltres coneixem. Són una gent que tenen molt a veure amb nosaltres, perquè de sempre hem tingut relació a Catalunya i al nord d'Àfrica ha tingut una relació històrica. De fet, si tirem molt enrere, els ibers i els romans i tothom ha tingut una relació molt gran amb el nord d'Àfrica. I clar, sembla estrany, no? Com és que ara és una zona que pràcticament ningú coneix i, o sigui, la tenim molt allunyada de la nostra vida. I en canvi ha estat de sempre un lloc de referència per la nostra cultura.
2: Perquè és estreta, vull dir, ja, per tothom és sabut que hi ha moltes paraules del nostre vocabulari que venen de procedència del nord d'Àfrica, d'àrabs.
4: Sí, però no dels àrabs, sinó dels amazics, que tenen un altre idioma, tenen una altra llengua, uh-huh, i tenen una escritura diferent, no és l'escritura de l'islam. El que passa que en aquella època, estic parlant del segle VII, pues els àrabs van invadir el nord d'Àfrica i bueno, van estar allí conquistant tota aquella zona, les muntanyes i tot això, i els hi va ser difícil. No va ser una batalla que... O sigui, va ser... Els amazics es van unir i van presentar... Molta guerra contra els àrabs. O sigui, no va ser fàcil la conquesta.
2: En el teu llibre dius L'altre paradís perdut.
4: Sí, perquè faig referència al Sàhara, que tots hem sentit parlar del Sàhara i han fet pel·lícules i tot això, però realment és una zona que molt desconeguda per tots. Però a part d'això, el Sàhara, com el coneixem ara, no sempre ha estat així, sinó va haver una època que era una zona habitada amb ciutats i amb una vegetació exuberant, amb animals salvatges, amb animals gregaris, i bé, hi havia una cultura allí enorme. I aquesta cultura es va expandir cap a tot arreu a partir de la desertització, quan es va desertificar. O sigui, va haver una època que va canviar el clima i llavors el Sàhara va deixar de ser un lloc agradable per viure i tota la gent que vivia allà van emigrar, uns van anar cap a Egipte, uns altres van anar cap a la costa de l'Atlàntic, uns altres van anar cap al sud d'Àfrica, cap al Sahel, i uns altres van emigrar cap al nord, cap a Itàlia, cap a les illes, cap a Grècia i cap a Espanya.
2: I aquesta migració o haver de marxar del seu lloc d'origen ens aporta les altres cultures? coses positives, no?
4: Sí, home, tingués en compte que aquesta gent que estava en aquelles èpoques, estic parlant de fa molts anys, ja, no estic parlant de fa 4 dies de la, lo que és la nostra civilització de 2.000 anys, estic parlant de 10.000 anys. Tingués en compte que tota aquella gent que hi havia, que tenien una cultura, que després es va desenvolupar a Egipte i coneixem l'època dels faraons, pues també van venir concretament cap a la península Ibèrica, i aquí pues, els ibers que coneixem tenen molt a veure amb aquesta gent del Sàhara, sí? d'aquesta gent que van emigrar cap allí.
2: Tamaha ens parla justament de tot això que ens estàs explicant.
4: Sí, Tamaha és una novel·la de ficció, en primer lloc, és una novel·la de ficció, però que té un fonament històric. Jo parlo aquí del segle VII i del segle XXI, o sigui, el segle que estem ara. Bé, hi ha una reina guerrera que es va enfrontar amb els àrabs quan van venir i els va derrotar en diverses ocasions. I aquesta història em va impressionar perquè és una dona que va aconseguir reunir totes les tribus, perquè les tribus cada una anaven pel seu compte, però aquesta dona va aconseguir agrupar-les i enfrontar-se amb els àrabs. I va ser molt difícil pels àrabs diguéssim, derrotar-la. De fet, la van derrotar perquè la van trair, eh? Si no, no l'haguessin traït. Llavors, una vegada que aquesta dona va desaparèixer, doncs ja els àrabs van tindre molt fàcil d'entrar a la península al nord d'Àfrica i cap a Espanya. Llavors, doncs, bueno, ja aquí, jo penso que aquesta dona, parlant de la història oficial, parla de que la van decapitar. O sigui, la van derrotar i la van decapitar. Però jo crec que no la van decapitar, perquè hi ha una llegenda dels tuaregs,
2: sí,
4: que parla d'una reina que va venir de les muntanyes, que li diuen Tin Hinan. Però aquest nom de Tin Hinan és un nom deformat que he arribat a la conclusió que és el mateix nom que Diia. O sigui, aquesta reina es deia Diia. N'hi havia que li diuen Din Hian. Clar, de Din Hian a Tin Hinan no hi ha molta diferència. Jo penso que aquesta dona va reunir les tribus que li eren fidels i va emigrar cap al Sàhara i fins al Sahel. Tingueu en compte que el Sàhara no tot és desert, sinó que hi ha zones que són oasis, i precisament hi ha una cosa que en diuen Rosari Verd, que són tots d'oasis que van de nord a sud. Llavors, era d'alguna manera, ella coneixia el camí i va reunir tota la gent i va emigrar cap a la zona de Valesa. O sigui, que és una zona que està entre el Sahel i el Sàhara. Una zona que en aquella època era bastant habitable.
2: Què et porta a fer la recerca d'aquest personatge? Què t'impressiona més?
4: Bueno, el que m'impressiona és la seva llibertat. O sigui, ella lluita per la llibertat. I llavors això em va donar la impressió com un símil a la nostra pàtria, a la nostra Catalunya. O sigui, nosaltres lluitem per la llibertat i aquesta dona lluitava per la llibertat ja en aquella època. I llavors, bueno, després d'aquí traslado tota la història al segle actual amb una altra dona, que en aquest cas es diu Naida, que és la que té un lligam amb aquest altre personatge antic a través d'una profecia. O sigui, és una novel·la que surt de tot, no? surt guerra, surt pau, surt amor, surt la lluita per la llibertat, i bueno, hi ha tot una... O sigui, és una novel·la llarga, però que els capítols són curts, o sigui, he fet capítols petits, capítols llargs i subcapítols petits perquè es pugui anar captant el que estic dient. O sigui, dintre la novel·la hi ha coses que... pensaments que jo tinc que els he traslladat a la novel·la. Pensaments de la lluita. O sigui, la novel·la és una... El que diu és que la revolució és inevitable. O sigui, la gent ha de lluitar per la llibertat. Perquè sempre hi ha els que no la volen, la llibertat, els que volen esclavitzar la gent. I llavors, doncs, això és aquest xoc d'interessos són el que es desenvolupa tota la novel·la. I al final, doncs, té una... O sigui, també m'interessa molt l'univers, i al final hi ha una relació amb l'univers.
2: I intervé la religió a la teva novel·la?
4: Sí, o sigui, hi ha...
2: O les religions...
4: Jo intervenc les religions, o sigui, les religions, el que diu la Bíblia, algunes anècdotes de la Bíblia, que, clar, si tu llegeixes la Bíblia o llegeixes la religió, no et trobes amb coses curioses, no? Et trobes amb coses que dius, això és miracle, no? Doncs, pues, bueno, perquè és un miracle. És un miracle perquè nosaltres no tenim coneixements suficients, perquè després s'ha trobat que hi ha miracles que es poden explicar. Doncs pues el mateix passa aquí amb aquesta novel·la. Mm. Hi ha miracles que resulta que amb el temps, pues, parlo d'una civilització perduda, eh? O sigui, fa uns 10.000 anys hi havia una civilització important al Sàhara que estaven molt adelantats en aquella època, i parlo de que tenien coneixements que s'han perdut, perquè de fet és el que passa. Nosaltres, la nostra civilització té 2.000 anys, si no té més, té 2.000, màxim, si tens enrere, 3.000, però vull dir que la nostra civilització pot desaparèixer i tots els nostres coneixements es poden perdre.
2: Però això

0: climàtic a la Terra, que estem parlant de 10.500 anys, que hi va haver com un canvi climàtic que va afectar tota la Terra, i hi ha com una relació còsmica amb les civilitzacions que hi havia en aquella època i el cosmos. O sigui, com si hi hagués uns coneixements perduts a nivell de l'univers i de la Terra. O sigui, és una cosa curiosa perquè s'ha trobat relació, però sé, amb l'Egipte antic i amb els Andes del Perú i tot això, amb civilitzacions que dius, ostres, això com ho podíem fer? Com podíem bellugar aquestes pedres i com podíem fer aquests talls a les pedres quan ara és difícilment inexplicable. Per nosaltres, per la nostra cultura, o sigui, ens trobem que els talladors de pedres diuen això, és que això ho tenien que tindre alguna cosa més. Perquè clar, dius, ostres, és que aquesta gent només tenien la pedra i el coure i tal. No, aquesta gent segurament tenien alguna més.
1: Un làser còsmic galàctic que feien aquests talls tan precisos, no?
0: Podria ser, per què no? És que nosaltres visquem en un planeta que està obert. No és un planeta tancat, està obert al cosmos, d'aquí arriba de tot. O sigui, continuament està caient pols de l'espai, i perquè no pot haver-hi alguna civilització exterior, o sigui, extraterrestre, que hagi estat a la Terra alguna vegada. Jo no ho descarto.
1: Jo tampoc, sincerament. No diré les meves teories i les converses que tinc amb la meva mare, sovint, de moltes coses en aquest sentit, perquè si no, no se'm prendria per seriosa.
0: Ja.
1: Albert, tornem a repetir. Digue'm tu el nom del llibre, perquè em costa molt de dir-ho. Tamaha?
0: No, Tamasga.
1: Tamasga?
0: La terra dels Imasigen. L'altre paradís perdut.
1: On el podem trobar per comprar-lo? A la llibreria Esplugues, per exemple?
0: No, el podeu trobar a l'Amazon.
1: El tens a Amazon?
0: Sí. És que tingues en compte que m'he trobat... Això és una autopublicació, eh?
1: Sí.
0: Perquè jo m'he trobat amb la cosa curiosa de que les editorials... No he trobat editorials obertes a publicar-me el llibre. O sigui, totes em demanen diners, totes em demanen... Però no dos duros, sinó bastant.
1: I tu el que has fet és buscar-te una impremta i te l'has autopublicat?
0: Jo m'he buscat una impremta a Itàlia, que m'ha sortit molt barat, i me l'he autopublicat. Li he enviat els permisos a Madrid... He presentat aquí el depòsit legal, aquí a la Biblioteca de Catalunya, i he fet tots els passos que fan falta. O sigui, realment, si volem, no fa falta una editorial per publicar. O sigui, el que passa que, clar, jo m'he trobat amb això, no? Que, bueno, m'han demanat de 5.000 a 5.000 euros. El més barat era 2.000, de 2.000 a 5.000 euros m'han demanat. Clar, jo he dit, ostres, i qui et garantitza que vendran el llibre? No, és que molts et diuen, bueno, és que el llibre l'has de vendre tu. Ostres! Llavors dic, bueno, però si jo m'haig de vendre el llibre i us he de pagar això, el faig jo, el publico jo i ja està, ja el venc jo directament.
1: Te l'has hagut de compaginar tu i entregar un document com sigui,
0: sí,
1: no?
0: O sigui, ja...
1: Amb una impremta italiana.
0: Sí, jo ja he trobat una impremta a Itàlia, que l'he posat aquí a la novel·la, perquè és una impremta que està molt bé i ho deixa perfecte, i, escolta, i és molt econòmica.
1: Doncs una cosa més que sabem, perquè clar, les entrevistes que estem fent, la majoria tots són autoedicions. Bàsicament estem parlant amb escriptors i escriptores d'Esplugues que han escrit llibres sobre la història d'Esplugues a través del grup d'estudis aquí d'Esplugues, però això que has fet tu, per mi, és nou, totalment nou.
0: Tingues en compte que porto temps ja batallant amb el llibre, o sigui que sí. He explorat el mercat i he vist de tot.
1: Quan el vas imprimir, aquest llibre?
0: El vaig imprimir a l'agost.
1: Del 2020.
0: Sí.
1: Doncs, Albert, si algú vol comprar el llibre, es pot posar directament en contacte, si volen, amb la ràdio, o tens
0: sí,
1: algun correu electrònic?
0: Sí, jo no tinc alguns, encara me'n quedo alguns, perquè em vaig fer pocs, però, esclar, no sabia com aniria el tema, però, bueno, els he anat traient de sobre, els he anat venent.
1: Doncs, mira, us convidem... esplugues@gmail.com és el correu electrònic de la ràdio. Hi podeu posar el meu nom mateix, jo sóc l'Isabel, i us posarem en contacte amb l'Albert per algú que vulgui aquest llibre.
0: Aquest llibre l'he fet en versió català, però ara ja el tinc traduït al castellà, o sigui, pròximament sortirà en castellà.
1: Val.
0: Sí, m'he trobat amb la cosa curiosa de que en castellà hi ha més pàgines. Surten més pàgines. O sigui, en català resumim més que no pas en castellà.
1: Et trobes que tu poder t'expresses més concentradament en català, o trobes les paraules més concretes?
0: A mi és més fàcil pensar en català i escriure en català que en castellà.

0: castellà. El castellà em trobo a vegades desplaçat i no sé com continuar. De fet, el que he fet és traduir del català al castellà. I llavors m'he trobat amb girs i coses que he hagut de buscar per internet, a veure, perquè, esclar, no em sonava bé, no? I llavors... Inclús he pensat, a veure si trobo algú castellà que me'l vulgui fer un repàs, perquè, esclar...
1: Bueno, seria qüestió de buscar algun filòleg castellà i que hi fes una repassadeta.
0: Sí, eh? Sí, sí.
1: Albert, estàs amb algun projecte ara, amb un llibre nou?
0: Sí, ara tinc un llibre que titulo Montserrat i les tres moires.
1: Les tres boires?
0: Boires, sí. Les moires són les deesses del destí.
1: Ah, t'agrada molt la mitologia i t'agrada molt també, pel que veig, els temes una mica esotèrics o...
0: Sí, de fet, m'interessa tot.
1: Sí. Això, submergir-te amb aquests temes com per preparar aquest llibre, et relaxa tant com les abelles?
0: És que és diferent.
1: És diferent.
0: Sí, de fet escriure m'absorbeix tant que a vegades m'oblido de l'hora de dinar. Sí. Jo vaig tradir, em crida la meva senyora, em crida, escolta, que no puges. Dic, sí, home, ja vaig... O sigui, és que és molt absorbent, escriure és molt...
1: Però a part la investigació que has de fer...
0: Sí, la investigació és, em va trau molt, vull dir... Perquè, esclar, a part d'això has de llegir d'altres llibres, o sigui, has de buscar informació d'altres escriptors, sí. I de fet és tot una... En fi, ojalà a mi que s'ha pogut dedicar sempre.
1: Molt bé.
0: A escriure.
1: Montserrat i les tres boires.
0: Les tres moires.
1: Moires.
0: Moires, sí.
1: Ah, pensava que era...
0: Les moires, sí. Sí, és un llibre, aquest llibre que estic amb ell, tracta de la guerra nostra, que encara s'ha escrit poc, però des de la visió d'una nena que és de Montserrat. Vale. I que té 10 anys. I el que ella va veure, diguéssim, durant aquest conflicte i el posterior, la postguerra, diguéssim, tot com el que li va passar, diguéssim.
1: Doncs Albert, gràcies per la teva feina, per la teva recerca, per tots els teus relats, per aquest llibre tan interessant dels amazics. M'ha fascinat aquesta història,
0: sí.
1: M'ha agradat molt i ens emplacem per una propera ocasió i ens veiem, com diem sempre, pels carrers i ens saludem pels carrers i les places d'Esplugues.
0: Pues perfecte.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Val, vinga, adéu.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9:00.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues.fm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 9.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: estiu igual. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant,
3: amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
3: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
2: A on?
3: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: On vas amb tes papers?
3: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
2: I no tens IDCAT mòbil?
4: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
2: Què? Vas a fer tràmits?
4: 012. La millor resposta.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys

0: d'Esplugues coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Esteu escoltant Esplugues FM.
7: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
8: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: són les 12.
1: Molt benvinguts a l'Espluga Gent, un espai on ens acostem a entitats, associacions, però també a persones que tenen alguna cosa a explicar. Avui hem convidat en Jordi Campó i Boada, productor musical, pianista, compositor i escriptor. Ell ja va ser a Esplugues FM per presentar la seva primera obra, La noia del violoncel, i ara el tornem a tenir aquí per parlar d'una segona novel·la, La cantant de Fado. Molt bona tarda, Jordi.
2: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
1: Escolta'm, com ha anat aquesta experiència d'escriure, de ser escriptor?
2: Home, molt bé, no? Sobretot sí. Les primeres vegades sempre són màgiques. He recollit un bon grapat de lectors, un bon grapat de crítiques i un bon grapat d'amistats, perquè escrivint i parlant amb els lectors també es poden fer amics, no? I què millor per fer amics que una cosa com és l'escriptura, la literatura i la música, no?
1: Sí, sí, sí, perquè els teus llibres tenen molta música, que després en parlarem. A veure, has parlat de crítiques. Crítiques bones, n'has tingut alguna de negativa? Com ho portes, això de les crítiques?
2: Les encaixo bastant bé. La veritat és que haig de dir que la majoria han sigut bones, no? Almenys els que no els ha agradat el llibre potser no ho han dit, però el feedback que he tingut ha sigut molt bo. La veritat és que encaixo bé també les dolentes, que són les que et fan créixer, perquè les crítiques bones només et fan créixer l'ego, no?
1: Sí.
2: Les dolentes et fan aprendre, potser et fan replantejar-te coses, i jo el que sí que faig és escoltar-les, encara que siguin dolentes, clar que fa mal, però escoltar-les i fer que t'ajudin a créixer.
1: Quan vas venir per presentar La noia del violoncel, ens vas parlar que estaves escrivint ja aquest llibre que portes, del que avui ens parlaràs i que a més presentes aquí a Esplugues. A veure, de què va La cantant de Fado?
2: Doncs mira, per curiós que sembli, el protagonista de La cantant de Fado és un noi que es diu Guillem, és un pianista de jazz de Barcelona que, empès pel seu mànager, se'n va passar una temporada a Lisboa. Aquest noi pateix el que se'n diu la síndrome de l'impostor, que els passa a molta gent, que són uns supercracks, però ells no ho saben.
1: Yeah.
2: Ell es pensa que és un gran mediocre, malgrat que és un pianista reconegut a nivell mundial. Va patir un accident fa un any abans, en el qual va morir el seu millor amic. Allò el va deixar destrossat i l'ha deixat immers en una crisi creativa important. Doncs això que et deia, empès pel seu mànager, li diu, escolta, vés-te'n a Lisboa. Ell va fer una conferència a Lisboa, perquè a l'estiu ha de participar al Festival de Jazz, i resulta que en aquesta conferència se suspèn perquè no hi ha anat ningú. Llavors, faig un petit flashback, però cap al revés, no?
1: Sí.
2: Cap al final. Al final, el Guillem anirà a la mateixa conferència que s'ha ajornat durant uns mesos. Veurem si passats uns mesos el Guillem ha sabut créixer i haurà sigut capaç d'omplir l'auditori, o bé si allò que ets seràs per sempre i si estàs predestinat a que ningú t'escolti, potser ningú t'escoltarà mai. Entre aquesta primera conferència i aquesta segona passen moltes coses i haurem de descobrir si aquestes coses fan canviar el Guillem. Com et deia, el Guillem té la síndrome de l'impostor, i quan arriba a Lisboa ell coneix una misteriosa cantant de fado que es diu Rita, i aquí es genera una història d'amor molt potent, d'aquelles que esquincen l'ànima i arrenquen el cor, fins que a la meitat de la novel·la passa una cosa molt grossa, tan grossa, tan grossa, que no te la puc explicar.
1: Això és novel·la negra? És un thriller? Un gènere, sí. Es pot etiquetar o no?
2: Sí, de fet està etiquetat com a thriller. Jo, la meva intenció no era escriure un thriller, jo volia parlar d'altres coses. O sigui, això que t'he explicat és el thriller, d'acord? Hi ha un misteri, aquesta noia té un passat que anirem descobrint, i hi ha molt de misteri, però jo en realitat el que volia parlar al rerefons, és a dir, que si rasquem una mica en l'escorça d'aquesta novel·la de misteri, jo volia parlar de les pors, però no de les pors a la pluja o al vent o a la nit o els fantasmes, sí, sinó a les pors internes que ens generem nosaltres mateixos. Aquestes pors que ens acompanyen les 24 hores del dia, i volia parlar de com dominen com, quin poder tenen sobre nosaltres, com ens dominen, són l'amo i senyor de nosaltres. I de fet jo mateix en la novel·la dic que els fantasmes no existeixen excepte els que ens inventem nosaltres mateixos. Aquests sí que existeixen i són reals i viuen amb nosaltres les 24 hores del dia. El Guillem és una persona que té moltes pors i ell és un noi que té molta paciència, que sempre ho aguanta tot, que és l'ase dels cops, i no per casualitat la novel·la comença que el Guillem té un ganivet al coll, d'aquí una mica el thriller. Uh-huh. I una pregunta per respondre. El problema és que desconeix la resposta d'aquesta pregunta. Pot ser que quan al Guillem li hagi passat això mil vegades, de ser sempre l'ase dels cops, de que és incapaç de pagar ningú ni de trencar cap plat, pot ser que algun dia, quan li passi la 3001, se li inflin els pebrots i passin cosetes i potser hagi de trencar algun plat? Podria ser, clar. No? Ja ho anirem veient, això, per saber-ho haureu de llegir la novel·la.
1: Aquí ho deixem.
2: Ho deixem aquí.
1: I, escolta, Jordi, com t'inspires per filar tota aquesta història i per què Lisboa? És a dir, tot té alguna cosa a veure amb tu? Hi ha algunes experiències viscudes en aquesta ciutat? Uh-huh. O no? O tot és fruit de la teva imaginació?
2: A mi, jo vaig fer un viatge a Portugal i vaig fer-lo més sense masses expectatives. Pensava que, bueno, Portugal a mi no se m'hi havia perdut res, i quan vaig arribar allà vaig dir, ostres, a mi això m'agrada molt, però molt. Jo estava, en aquell moment, estava en moda novel·la, estava buscant una història, perquè diuen que les històries ja existeixen i que són elles les que ens atrapen a nosaltres. Dic, bueno, doncs a veure on és la meva, no?, que em vingui a buscar ja. I resulta que quan vaig anar a Lisboa estàvem fent un free tour d'aquells que es fan per la ciutat, i la noia que ens acompanyava, que ens feia de guia, era lisboeta, però parlava castellà, i ens diu, tengo una sorpresa para ustedes, jo en realitat soy cantante de fado. Es va posar a cantar un fado al mig de la plaça Luis de Camões, i a mi se'm va posar la pell de gallina. Vaig mirar la meva xicota i li vaig dir, Neus, aquesta és la meva segona novel·la. Haig de dir que amb aquesta noia hem fet amistat, hem tornat, i en 2 anys he anat a Lisboa 14 o 15 vegades, a mi m'apassiona aquella ciutat, i hem fet amistat amb ella, i anem a sopar, i ens porta a escoltar fado, locals d'aquells inhòspits, de que només coneixen els vilatans. Uh-huh. A mi la veritat és que em va fascinar el món del fado, quan vaig arribar a Lisboa. Jo m'he introduït bastant en el món, he conegut guitarristes, altres cantants, he conegut molts tipus de fado, el fado corrido, el fado menor, el fado badío, però tot això no en parlo a la novel·la, perquè seria vomitar una documentació que potser a l'autor no li interessa. El que he fet ha estat anar més enllà, anar a l'essència, anar a l'arrel, a l'ànima del fado, i fer que la novel·la, tota ella, sigui com un gran fado. El fado és la música tradicional portuguesa, que és molt trista i molt alegre alhora. El fado és una música de molts contrastos. Llavors, he intentat que la novel·la sigui tota ella un gran fado, una gran saudade. La saudade és un concepte portuguès que vol dir nostàlgia, melangia, però també diuen que és alegre. Amb això no t'hi pots aclarir mai. Llavors, he volgut que la novel·la tingui aquests contrastos d'alegria, d'eufòria absoluta i de decepció absoluta, també.
1: És a dir, a partir d'aquesta cantant de fado, vas anar incorporant altres personatges, línies argumentals, i vas anar farcint el que després ha estat la història que finalment has portat a publicar, no?
2: Exactament.
1: Llavors, aquest cop t'ha costat més que la primera vegada? Tenies més pressió? Perquè, clar, primer et vas estrenar i un cop ja has fet un primer llibre, no sé si el segon costa més o tens com més ulls posats al clatell.
2: El segon és infinitament més difícil que el primer. No us ho podeu ni imaginar. A mi ja m'ho havien avisat. És en compte que el segon és on la gent es fot les patacades. Clar, jo el primer el vaig escriure per escriure'l, amb tota la meva innocència i la meva ingenuïtat. Jo no tenia intenció de publicar-lo, no coneixia ningú del món editorial. La sorpresa va ser publicar-lo, i a més tenia tot el temps del món per escriure'l. Clar, el segon l'he escrit per publicar-lo, i a més l'he publicat en columna, que han seguit confiant en mi, i hi havia la pressió, doncs, d'un termini d'entrega, que jo el volia acabar perquè el volia publicar durant el 2021, i amb aquella sensació que potser amb la primera novel·la ja t'has buidat i ja ho has dit tot. No és veritat, però has de rascar més. A nivell estilístic crec que he crescut, però sí que sóc molt més autoexigent a mi mateix. L'editorial també m'ha exigit molt, la Glòria Gas, que és la meva editora, és molt potent, la tia, m'ha fet pencar molt, amb molt bon criteri, ha sigut molt dura, no me n'ha deixat passar ni una, com ha de ser. Haig de dir que He gaudit, perquè escriure em fa gaudir, però també he passat moments d'angoixa i bastant marca de la casa, eh? Sí. No et vull enganyar. Sí, jo sóc bastant d'allò de patir, d'això és una merda, això no li agradarà a ningú...
1: Llavors també tens el síndrome de l'impostor, una mica, o què?
2: Jo penso que dir un d'un mateix que té la síndrome de l'impostor és d'una pedanteria nivell Dios.
1: Clar, però quan et dediques a determinats oficis, tu sent músic... No? Sempre pot haver-hi aquest coquet de dir ostres, no hi arribo, no soc... Mm. No? Quan depens de... A vegades de... No hi ha unes dades, hi ha uns criteris, però mm-hmm. després hi ha molta gent que pot opinar sobre la teva feina lliurement, mm-hmm. i aleshores sempre estàs com exposat, no? I aquestes crítiques poden fer que dubtis de la del teu criteri o de la teva creativitat o de la teva feina.
2: Clar, tot el que sigui material artístic conté una subjectivitat brutal. Sí. El que per tu és meravellós, per un altre és el pitjor que s'ha fet mai. És a dir, clar, quan entrem en aquest terreny, on trobes tu l'objectivitat per saber si això és bo o no és bo? Uh-huh. On està el punt aquest? Perquè un et pot dir que és molt bo i l'altre que és molt dolent. Clar, això, juntat amb l'autocrítica, és cert que jo mai sempre crec que no sóc prou bo amb res, però crec que és veritat. No és ni falsa modèstia ni això que dius de la síndrome de l'impostor. Els que pateixen la síndrome de l'impostor realment pateixen un trastorn, pateixen molt. Uh-huh. O sigui, s'angoixen moltíssim. És un trastorn diagnosticat psiquiàtric. Mm-hmm. Crec que no és el meu cas. Una cosa és dir, bueno, crec que no soc prou bo, i l'altra és patir la síndrome de l'impostor. I sí que és veritat que l'autocrítica et fa créixer, però si et passes una mica també és nociva per un mateix, no?
1: S'has de prendre perspectiva.
2: Sí, però costa molt trobar la perspectiva en una cosa que ja estàs tan ficat i que portes tant temps, perquè per compondre una cançó, per exemple, jo com a músic potser tardes uns dies, una setmana, però clar, per escriure una novel·la tardes anys i perds completament l'objectivitat. No saps si allò té molt valor o si no en té. Afortunadament tinc una editora meravellosa
1: que et posa una mica a lloc, no? I que t'ajuda.
2: Sí, sí,
1: a veure, els teus llibres, la música és una protagonista. Aquest llibre també té banda sonora. Uh-huh. Sí?
2: Sí.
1: I on la podem trobar? Perquè va acompanyada amb el llibre, uh-huh. va a part, en paral·lel.
2: Va a part, la podeu trobar gratuïtament al YouTube. A més, no només hem fet unes cançons, sinó que he fet també uns videoclips de les cançons on es veuen els músics gravant a l'estudi. Podeu veure a mi tocant amb un piano de cua. En la primera novel·la vaig compondre 5 cançons i a la segona vaig dir no em vull complicar tant la vida. Per tant, n'he compost 7.
1: Això pot parlar, eh?
2: Clar.
1: Tu com portes el tema de les presentacions? T'agrada, no t'agrada? I ja que n'has viscut amb el primer llibre, què és el que més t'agrada de fer presentacions? El contacte amb la gent, el poder debatre, que et preguntin, que et diguin el què...
2: A mi m'encanta fer presentacions. Tot el que sigui el contacte amb el públic, m'encanta. I si a més són d'aquells preguntons i que es generen debats, això ja és meravellós. De la primera novel·la en vaig fer 33.
1: Ostres! Sí, et vaig veure per xarxes, que voltaves
2: sí,
1: molt.
2: Déu-n'hi-do. Amb concert, totes les presentacions, interpreto en directe la banda sonora de la novel·la a totes les llibreries i centres culturals, i una amiga meva que és actriu, que es diu Elisenda Gutés, llegeix uns textos extrets de la novel·la i llavors toquem la cançó que fa referència a aquell moment de la novel·la.
1: Uh-huh. I escolta'm, algun lloc on has fet una presentació que t'ha sobtat, el lloc, l'espai, la gent que hi ha anat?
2: Uh-huh. Mira, he fet presentacions a llibreries, sobretot a centres culturals, a biblioteques, però he fet clubs de lectura a cases privades. Pensava que aquesta seria la cosa més estranya que faria, és a dir, un grup de gent que fa anys que tenen un club de lectura i conviden els autors. Vaig anar a casa seva, allò, quinto primera, jo sóc l'autor, vaig pujar al piano, vam fer un concert a piano i cello, allà es va generar un debat preciós sobre la novel·la. Ostres. I llavors ve el millor. Quan passen aquestes coses, et conviden a un sopar que no t'ho pots ni imaginar. Van començar a treballar un pernil, un formatge, i dic, ostres, tu, això sí que és estar ben tractat. Jo pensava que aquesta seria la presentació més peculiar, fins que em van trucar i em van demanar si volia anar a fer un club de lectura a la presó de Cambrians 2. Evidentment vaig dir que sí, i jo i l'Elisenda vam anar piano i nosaltres a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, a fer un club de lectura. És a dir, que els interns, com a activitat de Sant Jordi, van treballar la novel·la, la primera novel·la, La cantant de fado, la noia del violoncel, i doncs allà en van fer unes preguntes, es va generar també un debat molt xulo, i bueno, quan estàs en un lloc així amb els interns et canvien molt les perspectives de moltes coses, sobretot aprendre potser a no jutjar les persones d'entrada sense conèixer d'on venen, sense conèixer les seves circumstàncies. La veritat és que em van tractar amb una amabilitat, amb un respecte i amb un carinyo que no hagués dit mai que em tractarien així en una presó.
1: Et va sorprendre.
2: Molt, i em vaig emocionar molt. Tenien un munt de preguntes molt interessants per fer-me. Vam tenir una conversa molt enriquidora de la novel·la i arran de la novel·la doncs, van sortir altres temes d'actualitat, com pot ser doncs, la política, la violència, la violència de gènere, el respecte a la dona, i converses que potser no t'esperaries que tindries mai amb un intern d'una presó i que les pots tenir.
1: I no et van explicar per què van triar el teu llibre per aquest club de lectura? Quins van ser els motius? Va ser perquè els interns el van triar? Va ser els monitors que van decidir que era un bon llibre per portar a terme aquest club de lectura? En vas saber el què?
2: Sí, aquests xicots, bueno, xicots i senyors, perquè hi havia gent gran, també estan estudiant l'ESO, i llavors els professors, o l'equip de professors va triar la meva novel·la per fer un club de lectura. Llavors, ells com que tarden un temps a llegir-se el llibre, perquè el llibre és en català i doncs hi ha molta gent que els costa una mica llegir en català, s'ho prenen amb temps. Llavors ja fa mesos que em van dir, ens has de dir si sí o si no, perquè nosaltres necessitem un temps per, doncs, per llegir, que llegeixin la novel·la i per poder-la treballar llavors nosaltres a classe de català. O sigui que ho van triar per part de l'equip de professors.
1: I això s'acaba aquí o tens pensat seguir escrivint? A veure, el Jordi tindrà la doble vessant de músic i escriptor o què?
2: Home, jo si et volen ja he vingut per quedar-me. Bueno, quan decideixes escriure, quan adquireixes el compromís amb tu mateix d'escriure, saps que ja deixes de dormir dues o tres hores cada nit per tota la vida. Ja. Dissabtes, diumenges, vacances, caps de setmana, sempre. Jo cada dia escric, obro la novel·la o em documento.
1: Més enllà de totes aquestes hores que li dediques de documentació, d'experiències, perquè la documentació, la feina de recerca que has de fer per poder després fer un llibre amb una història que surt del teu cap. Per tu què és escriure?
2: Mira, per mi escriure va suposar, quan vaig començar, canalitzar part de la meva creativitat cap a terrenys que desconeixia. Després de 20 anys, 23 anys ja d'ofici, que em dedico exclusivament a la música, no és que no que hagi deixat d'agradar-me, però sí que de vegades ja no creixes més, perquè cadascú té el seu límit. El fet de descobrir que juntant paraules podia inventar-me històries que m'emocionaven a mi, vaig creure que potser també podien emocionar altres. I crec que així ha estat. Amb aquest temps he aconseguit un bon grapat de lectors i per mi ha suposat, a part d'això, saber expressar emocions que de vegades als homes ens costa expressar-les. En tenim aquest dèficit emocional que també el patim nosaltres, i escriure suposa poder-li dir a la meva mare que l'estimo sense que em faci vergonya.
1: Ostres, que maco. Des d'Esplugues FM us recomanem La cantant de fado, d'en Jordi Campoy, editorial Columna Edicions, que la podeu trobar aquí, a la llibreria d'Esplugues, aquí costat. I moltes gràcies, un plaer tenir-te aquí a la ràdio i que tornis quan vulguis.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Proper llibre, això serà una tradició,
2: Estaré encantat que aquestes tradicions es vagin complint pels segles dels segles.
1: Doncs fins la propera, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Avui tenim amb nosaltres a l'associació ARE de Canvi de LED. És l'associació d'alcohòlics rehabilitats d'Esplugues de Llobregat. Per parlar d'aquesta associació, tenim el seu president, que és l'Antonio Sánchez. Benvingut.
6: Gràcies.
5: I a la secretària, que és la Charo Romero. Benvinguda.
7: Gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: sensibles.
1: Sí, i en aquest sentit també podríem dir que són persones especials.
0: Sí, que... sí, perquè que... últimament los últimos que están viniendo sí están tocados un poco de por asuntos de este tema.
1: Algunos de ellos me atrevería a decir que son poetas y todo.
0: No, ¿eh? No sé.
2: No, pero hay gente muy valiosa, sí, en la asociación, sí, ¿eh? Sí, el chico este que ha venido nuevo dice que es muy bueno jugando al ajedrez.
0: Sí,
2: es decir,
0: claro.
2: Para jugar al ajedrez, si eres bueno, estamos hablando de una persona inteligente. No estamos hablando... No, tenemos gente muy valiosa. Sí, sí.
1: Es que una cosa no treu l'altra.
2: Exactamente, es que el alcohol puede afectar a todo el mundo.
1: Exacto.
0: Como se dice, como se ha dicho siempre, todos somos muy buenos. Siempre somos buenas personas, pero cuando bebes alcohol te transformas, ya no eres el tú, eres el otro,
1: te sale la otra personalidad.
0: Claro, yo he trabajado, llevo 46 años, ahora me acabo de jubilar, las cosas como son, me acaban de solicitar la jubilación y ya estoy jubilado, ya no tengo que pensar en trabajar, pero bueno, yo cuando iba a trabajar nunca había bebido. Es ahí el secreto. Cuando yo lo dije en el trabajo, dije, es imposible, pero si aquí solo bebe agua. Pero claro, cuando salió fuera, me bebía una y ya no era una, ya eran muchas.
1: Si es como las patatas fregidas o la tónica Schweppes, si pruebas una no dejas.
0: Eso es como comerte un paquete de patatas de bolsa. Sí. Pruebas una patata y hasta que no te acabas la patata no paras.
1: O los fritos, que a mí me agradan los fritos. Que cojo bueno. Una bolsa de fritos y no paro
0: pues
1: los fritos.
0: Pues esto es lo mismo, a nosotros nos pasa eso. Cuando probamos una, ya está, hasta que no nos caemos ya no paramos.
1: Te unido.
0: Y eso es así.
1: Farem un repàs de la vostra adreça i de contacte i de qualsevol persona que es vulgui posar en contacte. Direm que esteu a Verge de la Mercè número 1, a l'edifici Molí de Canvi de Let, aquí d'Esplugues de Llobregat. Mm-hmm. El vostre correu electrònic és arecanvi@gmail.com, sí. I els telèfons 93 473 2130 i el mòbil a través de WhatsApp al 640 506 506. També teniu la vostra pàgina web, la vostra pàgina Facebook, perdó, que seria ARE, Associación de Alcohólicos de Esplugues. En realitat és Alcohólicos Rehabilitados de Esplugues, però trobareu, tal com està escrit a Facebook, ARE, Associación de Alcohólicos de Esplugues. Teniu Twitter també?
2: No.
1: O sigui, a través de Facebook.
0: De Facebook, sí.
2: Twitter no tenim.
1: Quan acabo les entrevistes amb les entitats, sempre us faig la mateixa pregunta a tothom. I ja per finalitzar, alguna cosa que volguéssiu dir que jo m'he oblidat de preguntar-vos? Ens deixem alguna cosa important que creieu que hauríem de dir ara?
0: Sí, bueno, y vamos a decir que el... también puedes ir al centro médico, al CAP.
2: De Canvi de Let.
0: De Canvi de Let, que ellos estamos...
2: tenemos relación con
0: ellos. Tenemos relación, que ya nos han enviado un par de ellos de enfermos del CAP, y que si tienen problemas de alcohol, que vayan ahí, que allí les dirán dónde pueden ir mejor. Si tienen problemas de alcohol solo, nos lo mandarán a nosotros. Si tienen problemas de alcohol y drogas, ya los mandarán a otro centro. Que en Hospitalet hay uno, el ADEAR, que es de Hospitalet, que este se dedica también a alcohol y drogas. Y aquí está el CAP Fonsanta, que también se dedica a alcohol y drogas. Es decir, que si quieren el CAP, claro, al tener dos secciones, nosotros solo ayudamos a los de Esplugues, pero que los de Hospitalet, si tienen problemas también, todo aquel que viva cerca, porque como hacemos frontera con Hospitalet, pueden venir. Si viven cerca, pueden venir también, que no hay problema, que se les ayudará.
1: Per tant, teniu relació tant amb el CAP de sí. Canvi de Let, Serveis Socials de l'Ajuntament d'Esplugues, sí. També us deriven a vegades persones,
2: sí.
1: I amb altres centres, com aquest que has dit tu
0: sí,
1: ara,
0: ADEA,
1: de Fontsanta.
0: Sí, perquè el CAP Fontsanta també envien, a vegades vienen a alguno. Porque, hay dos enfermos que estaban en el CAP Fontsanta, pero claro, era solo tema d'alcohol. I el CAP Fontsanta, como tienen más lista de esperas, prefirieron quedarse con nosotros.
1: Doncs Antonio, Charo, donem ja per finalitzada avui aquesta primera trobada amb l'Associació d'Alcohòlics Rehabilitats d'Esplugues. Espero que seguim aquesta relació amb Esplugues FM en un futur, qualsevol cosa que desitgeu, fins i tot una xerrada amb el psicòleg, si tingués temps de venir, o ja miraríem com ho podem fer. Us vull donar unes gràcies sinceres.
2: Moltes gràcies.
1: Una forta abraçada per vosaltres, totes les persones que us donen suport i totes les persones que al llarg d'aquests 40 anys han fet possible que tinguem aquí a Esplugues aquesta entitat per ajudar els malalts a l'alcoholisme.
2: Pues moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres. Una abraçada molt forta.
0: Gràcies.
3: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
5: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
6: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
9: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
10: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
2: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Can Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.